0: corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: Y desde el PP, Borja Sémper cuestiona la contabilidad del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no. I s'accepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Quan et fa digui?
17: Hola, hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
16: ¿Qué te equivoco? ¿Qué ha ocurrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són 3 converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
23: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
24: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
25: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
24: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
3: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
24: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys, en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol, fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
6: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
24: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
7: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
24: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
24: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
8: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
24: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
1: 3CAT Info.
24: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
9: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
24: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
1: Són 2:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti

0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de l'Eire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'Eire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
3: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
1: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
5: 3Cat Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
6: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants.

0: El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
1: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
2: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals. Una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
3: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
4: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
5: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
6: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
8: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: 3Cat Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
9: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
10: El celler de Can Roc alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
11: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana en van aparèixer 4. No?
10: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
12: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
13: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
12: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos, a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del Conca, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
14: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del Conca, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
15: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Dolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningú moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de la hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, a Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible. Esports.
1: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de la acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista, o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per Luco demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'ERE 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de veritat admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: 112, digui?
17: Hola, hola. Necessito ayuda.
16: ¿Este tipo que ha corrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibato. Se ha caído.
16: ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà, per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça, fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria. però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
1: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
7: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
6: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
7: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
8: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
7: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
23: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
7: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
24: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
7: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
25: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
7: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
2: 3CAT Info.
7: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
26: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per ambdues parts bona.
7: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Pro Recco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món,
9: i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.

0: i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
2: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
0: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
3: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
0: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
4: 3Cat Info.
5: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
6: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
7: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
5: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant

0: al sistema.
1: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
2: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
3: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
4: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
5: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, Aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
7: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
8: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'Estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
9: El celler de Can Roca alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
10: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana en van aparèixer 4.
9: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
11: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
12: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
11: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, Els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
13: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
14: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Dolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Dídac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, el Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de la l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista, o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per Luco demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'ERE 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez, Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: Quin dotze digui?
17: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
16: ¿Este equipo que ha corrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque... estén hablando homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà, per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretaria general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria. però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dona suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Bat Ras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
8: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
23: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
6: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral d'Alella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys, en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
24: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
6: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
25: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
6: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
26: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
1: 3CAT Info.
6: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
27: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
6: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
1: Són 2:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica-Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava

0: Els despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
1: Hemos llegado a entregar tickets justificados, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
0: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
2: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
0: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
3: 3Cat Info.
4: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per a un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
5: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
4: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
6: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar, que perdi el permís.
4: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
3: 3Cat Info.
4: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3Cat Info.
7: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica

0: rápida, sí, pero no como sería esperable.
1: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
2: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
2: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
4: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
2: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès i Osona.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
7: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
2: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
5: 3CAT Info.
2: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
8: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
2: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
9: El celler de Can Roc alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
10: 8 o 9 les han trobat, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana en van aparèixer 4. No?
9: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
11: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
12: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
11: Els treballs s'han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riu Mar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos, a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
2: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
13: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
2: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
14: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
2: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit, l'aire lliure, vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Len, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de la hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, el Lleida i l'aler canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Esmail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de la acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santo Cerdán requisades per Luco demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'ERE 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire Díaz, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díaz sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja sempre qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
14: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez, Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
12: Jo de veritat admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
14: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
15: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
16: 112, digui?
17: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
16: ¿Qué te equivoca, corredor?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque... estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
20: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
21: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
22: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria. però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
5: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Bat Ras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
3: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
8: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
23: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
6: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
24: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
6: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
25: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
6: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
26: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
1: 3CAT Info.
6: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
27: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
6: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de l'Eire 10 i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'Eire 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire 10, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats

0: i s'accepta con normalidad.
1: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
2: 3CAT Info.
3: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
4: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
3: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
5: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
3: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
2: 3CAT Info.
3: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
6: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
7: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
3: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve

0: Després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
1: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
2: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
5: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
3: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
6: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
7: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
8: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
7: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
9: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
10: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
9: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riu Mar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
11: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
12: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: amb David Ubach.
1: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
2: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
1: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
3: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
1: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
4: 3CAT Info.
1: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Weiman ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també ha indemnitzat la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
4: 3CAT Info.
1: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
1: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
1: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
1: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Len, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de la hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, el Lleida i l'Ale canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Ens deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necessito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Avui
0: parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir tres vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: La UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni montada.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 11:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà San Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. Als 11 farem teràpia boomer amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.

0: chips, chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme, 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana el jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalitat Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillent, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 a Vian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hortas, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè estan el termini.
8: De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però els preocupa.
15: No dones cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar, que perdi el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: l'Islam és una religió respectable i amparada per el nostre ordenament jurídic. Però el fundamentalisme islamista no és una religió. És una ideologia totalitària incompatible amb la igualtat entre l'home i la dona i amb els principis fonamentals de la nostra democràcia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: En la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local, Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
1: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
2: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
3: I anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que sobre la salut mental moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
1: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Siento tu

0: les conte.
1: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
2: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas, de Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí, al Port Vell, a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata 1 entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: una mica, una miqueta sí. Més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minya Val també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat i costa.
1: És el seu primer Mundial també, no?
2: Sí,
1: també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Moment en què sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars, Iran i Nova Zelanda, han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, a 5 partits, el primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
11: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
10: Fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
12: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

Dic aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

Mèxic en directe dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinador decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, un portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 9:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parlon de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico, Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid el País, una Espanya sense gol punxa en el debut, i qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol. La, la.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Que bé!
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
4: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa
2: coses.
1: Res, la ràdio és així.
3: No,
1: la
3: està
1: ràdio
3: molt
1: és
3: bé,
1: així.
3: Està molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava
4: callava,
1: de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
6: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equip amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
5: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
9: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè ja feia moltíssima calor.
8: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la Farigola.
7: 636 360 609.

0: empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65%. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64%. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Poden parides aquestes vaques,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: És la típica vaca londinenca, eh?
3: Quina raça és?
2: Londinenca.
3: Londinenca.
2: Londinenca del nord.
3: Ah.
2: De dos banyes. Les...
3: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
2: Se'n diuen rinocerons.
3: Fan llet, no?
2: Sí.
3: La família del rinoceron deu fer llet, també.
4: Clar, puríssima.
3: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
15: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Diez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Diez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
16: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
15: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de Leire Diez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
13: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
15: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous, en aquest cas amb relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
13: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
15: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és la número 3 dels socialistes.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
15: La Fiscalía y el advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
13: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
15: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
18: Amricot boiat.
19: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
15: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat a Donald Trump.
20: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
15: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
13: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada.
15: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculades.

0: en el cas amb el crim organitzat.
1: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
0: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
2: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
1: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser «No petis la revetlla», el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
1: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola, universitat que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
0: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola, universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs, després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
1: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
0: Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
1: Girona, Clara Jordan.
4: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
5: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
6: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
5: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
1: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
5: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
1: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
5: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
1: Montse Camps.
7: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
8: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
7: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
8: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
7: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
5: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Truguet és la presidenta del CONCA.
9: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
1: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
5: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
1: Montse Pujol.
10: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
11: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
10: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat?
12: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
13: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamin, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les nuvolades, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
20: No, te'n falta una.
19: Ah, clar, la del tot costa.
20: Doncs som-hi, convocatòria.
21: Ahora viene lo bonito, atacantes.
20: Marc Crosas.
19: Natàlia Arroyo.
20: Gemmarí Dongu.
19: Bruna Vilamala.
20: Damià Abella. Ion Vaquero.
19: Ilia Sánchez.
22: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
19: al tot costa.
21: Momento, seguimos.
22: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
23: A 8:45, obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
24: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
23: A 11:15 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
24: I a les 11, nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
25: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
26: El Doraemon és una situació de la sèrie?
25: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
27: Nobita, que et deien a tu, eh? Et deien Nobita,
25: l'amic del Doraemon.
26: Molití, eh?
27: Sí, sí.
25: Què?
26: Molt divertit.
27: Què? Que sóc molt divertit.
26: Ah, exactament. A veure si fan fora, eh? Et denuncio, eh?
27: Sí, no seria la primera vegada, no?
26: Sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
27: Teresita Tueta?
25: Què
27: ha dit?
25: És que no sé què ha dit, però... Però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
26: Sí, a Doraemon.
25: Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
26: Se'n va invent.
25: Eh?
28: Estreia invent.
25: Estreia invent.
26: Escapo!
25: Escapulador.
26: Sí. Digues també el de Montserrat.
25: El de Montserrat. El que escapulador.
27: L'Isaac Andic. Home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, senyor.
25: Cap a 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
29: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar el doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del sagrat cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins el 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
30: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo de Jimi Hendrix a la salseta del poble sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke. How does

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixat o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayuda.
3: ¿Este chico va a correr?
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb l'Eire Díez.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: La UPA dice que es el jefe de la trama.
5: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Cíntia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Viana, França, se centrarà avui en la guerra a Ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Viana amb Ucraïna en l'agenda amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz. clau pel comerç del petroli.
3: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
9: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
12: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van bé ell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
13: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
14: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
13: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
12: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb problemes per accedir a un pis, perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermont. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
15: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
16: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
12: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge Peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
17: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinador capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Pala Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
18: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
12: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la Franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
10: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
18: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revilla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als 2 centres de control.
21: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
12: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
0: I no garanteix.
10: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
18: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
23: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
12: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
10: 3 obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
18: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
24: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
25: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè l'ha fet el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
24: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
25: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
24: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revista televisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
2: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
12: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a Solas Conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
10: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
3: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
4: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
3: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
8: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
27: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
27: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
29: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
30: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
27: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
29: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
30: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
31: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
27: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
29: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al comitè de vaga del Consorci de Biblioteques.
32: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
27: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
30: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre 4 persones.
27: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
33: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
34: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
33: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà al Festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 2:15 del vespre. Són les 7:20, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
5: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
13: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atreçats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
10: Qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
10: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Mora la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: El 6 de setembre del 1984.
14: I el número de la sort, el...
15: 3.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Major Roger, bon dia.
3: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits.
16: Voy a contarle la historia del año 79.
3: És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatòria el mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
17: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
3: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
18: I
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
8: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
12: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
22: Bon dia, la consellera Parlon.
23: Fem el reforç MU,
24: al bus 24-7,
25: que treballen en el mar de la Zoac.
26: Molt bé, estupendo.
22: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
28: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí, sí. Què tal? Bon dia, com està?
28: Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
28: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlon?
22: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic, els serveis d'emergència...
28: Sí, els vaig escoltar ahir.
22: Ah, sí?
28: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
28: Vale.
22: Per què ho diu?
28: No, per res, que no fossi la Judit Martín. I després també vaig escoltar parlar en el detective privado.
22: Sí, Francisco acusant, Marco, sí.
28: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
22: Sí, de viatge, sí.
28: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
28: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, eh? Perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, eh? I no és així. Solament va disparar un senyor.
22: Sí, però bueno, segueix sent preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
28: Pues no. I vostès?
22: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
28: Bueno, no sé. Algun àudio trucant... No sé.
22: Sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
28: Ah.
22: No.
28: Ah, d'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
22: Molt bé, no? Sí, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
28: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, eh? Amb el foc, molt de cuidado.
22: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
28: Sí, vale, d'acord.
22: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Vale, fins ara.
22: Fins ara.
0: Parlem després.
28: Fins ara.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents. Molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha decidit si retira el passaport a Begoña Gómez. Demà està citat Zapatero. I aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat als 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Parets, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al país, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic ho titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
15: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
16: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari Ponesa, que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
15: I caixa. Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
16: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil, ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
15: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
16: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà, càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Horadi i Lara García.
17: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulesc que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella. Una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente. Una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important. Un debut decebedor amb una selecció espanyola sense fluïdesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: Festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo, Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan avui, Gerard Elias?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 70,
1: sí, fa
3: 69. Però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé qui és.
3: Sí, home. Ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí, perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que celebra... Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure o el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van passar...
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, que ara sí, que es diuen Julita.
1: Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre pel passa.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no. Opció que, per motius diferents, defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan...

0: El que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
2: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
3: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
4: Ni monta ninguna trama ni hecho nada ilegal.
5: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
6: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina. Aquest n'era el significat primer. En el sentit figurat, però, sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de l'Eire Díez, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
5: Ultratge.
6: Injúria greu de fer tota paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el Codi Penal de delictes com les injúries a la corona.
5: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
6: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
5: I ara posem-hi tres xifres amb l'Anna García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
7: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
5: 5.000 milions d'euros.
7: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
5: 40%.
7: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
5: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
8: La catedral del monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
5: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
8: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
5: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla hi surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
9: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamic, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
5: I això és real o fals?
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
11: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
5: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
14: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
15: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
16: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Catalunya Ràdio.
5: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
17: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
17: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
5: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
18: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
5: I la cimera del G7, Evian, a França, centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
17: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
0: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
5: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
18: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
19: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
5: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
17: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
5: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
18: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
20: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
5: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
17: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
5: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
18: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
21: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
5: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiola Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua direcció Tarragona.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
25: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: Manu Guix, bon dia! Manu.
26: Bon dia, bon dia!
5: Com estàs?
27: Molt bé, i vosaltres?
5: Bé!
26: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests, per Sant Joan.
27: Home, jo també hi he d'anar, eh?
5: Bombetes.
27: Sol de petards, eh?
5: Bombetes, jo sempre bombetes.
26: Sí, cosa petitona.
5: Les cebetes.
27: A mi m'agraden gordos.
5: Ja. Yeah.
27: Saps? Els coets.
26: Els supertrons, coets. Els supertrons.
27: Sí. Va! Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
5: Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
26: va. Per favor, ella sí que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
5: I tant.
26: L'Imma, supertro.
27: A veure... que no en surti una llufa.
5: Ai.
26: Ai, que sortirà llufa.
5: Ai.
26: Doncs res.
27: Ai, ai.
5: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
28: A la merda!
5: Imma! Hola, Imma!
29: Hola, què tal?
26: Imma, que truquem del Matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
5: Com estàs?
29: Sí, escolto cada matí.
5: Ah! I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
26: el marit, eh? El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb ai, aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
29: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Paret, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic, perquè a Rodalies a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinador decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar al pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
2: Esports.
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. Cubarsí Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
0: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de Ponent. A la Costa Valors, propers als 30, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà J.D. Vance. També, a partir de divendres, hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat la trobada a França per saludar l'acord, però a la vegada esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui gira la mirada cap a Ucraïna amb vistes del president Zelensky incloses. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
5: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
7: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
5: Més enllà de l'Iran-Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Tornant a la guerra de l'Iran, entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir aquest acord. Però és una postura que contrasta i que xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
8: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia. Tot i la caiguda del preu del petroli i l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara trigarà setmanes a normalitzar-se el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillem creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Marxant cap a Madrid, el jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
11: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial. Demana al jutge, concretament, que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Recordem, però, la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. I encara als tribunals, qüestions relacionades. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdana en la trama del cas Leire. Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Loco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que aquesta tarda ha de comparèixer al Senat, coneixia les activitats de l'exmilitant del PSOE, Àngels Lafuente.
12: Segons l'informe, Santo Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
13: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
12: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van activar i van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ho explica.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text. I els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, a tocar d'una comissaria de policia. Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, recordem, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat. Us ho dèiem també en titulars, l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes demà a la cabina. Les aerolínies podran continuar, per tant, cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
15: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions. I la crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones més joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent de que entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons aquest informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la seva salut mental i del benestar social. Anna Sanmartín, coautora de l'informe i directora d'investigació del FAT Joventut, explica altres factors també que afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
16: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per a un habitatge assequible, aprovar l'estatut del becari i també ampliar els programes de beques i ajuts a l'estudi. Arribarem a un quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Tornem a saludar a aquesta hora la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta hora circulació complicada, com és habitual a l'entorn de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a les rondes i direcció Barcelona a la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Terrassa i Montcada en sentit Barcelona i a Montcada direcció Sabadell, a la C17 a Parets, la C59 a Caldes, tot en sentit sud, i en diversos trams de la P7 a Santa Perpètua, direcció Tarragona i a Barberà en sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que avui a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació en el tram entre Rubí i Martorell.
2: El temps.
0: Enric Agut.
17: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol. Ja a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida ciutat, o també a Vinebre. Perquè va a les mínimes altes. Lleida ha secat al voltant dels 20 graus, Barcelona al voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, al voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana. L'última de la primavera, aquest diumenge, arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, ho farà amb temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
18: El dia en què guanyes la Lliga de Bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, mantindran aquest matí la primera reunió negociadora amb la direcció, del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mirar de desbloquejar aquest conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i també amb assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de vaga.
21: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
0: Els funcionaris del conjunt de biblioteques de Catalunya, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes. I a poc menys de 2 mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure a Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per a més de 13.000 persones. Anem cap allà. Estela Busoms.
22: Els espais oficials que habilitarà la Paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
23: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés, i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
22: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
3: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests dos dies.
22: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
0: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, també la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda de permetre observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia o l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. I finalment, pel que fa al retrat, la casa de subhastes Set d'Art recorda que Piso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb 12 anys en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. I encara en cultura, arriba a les llibreries la tercera versió completa en català de l'Odissea, després de la que va fer Carla Riba al segle XX i Joan Francesc Mira fa 15 anys. És un esdeveniment literari d'un clàssic que publica la col·lecció Bernat Metge Universal i que està revisat des dels ulls actuals. La traducció del poema èpic l'ha fet Pau Sabater, que ja va traduir la Ilíada, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és en general bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració.
0: És literatura d'aventures i de viatges, sí, però va molt més enllà, parlar de l'amor familiar, la mort i el renaixement, i sobretot d'això.
4: Principalment és el poema del retorn, això s'ha dit moltes vegades, no?, d'aquest heroi que 20 anys després de marxar de casa seva aconsegueix tornar i aconsegueix, en certa manera, tornar a ser qui és.
0: Per tot plegat, Pau Sabater considera que continua interpel·lant el lector actual. També podem trobar a les llibreries la particular visió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, que tanca la tetralogia dedicada a la mitologia grega, que publica en català Ara Llibres i que presenta així el lector català.
6: Salutacions, amics lectors en llengua catalana. I really hope you enjoy it.
7: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original.
0: Blackie Books, per la seva banda, també publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viatge d'Ulisses, tot plegat un mes abans que s'estreni la versió cinematogràfica que ha fet Christopher Nolan, amb Matt Damon com a Ulisses i amb Anne Hathaway com a Penèlope.

0: I el rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011. Elisabet Mulet i Jofre Verdolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com A Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos Sau o L'Exambusto.
1: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
0: Aquesta versió de Cop de Rock ja la van veure a Vic més de 4.000 espectadors i a Barcelona ha ampliat dates davant el bon ritme de venda d'aquestes entrades. I el documental de producció catalana Sucia, dirigit per Bàrbara Mestanza i Marc Pujol, ha obtingut el Gran Jury Award de la competició internacional del Sheffield Dog Fest 2026. El jurat ha destacat que a través d'una narració valenta i d'una visió creativa extraordinària, aquest film transforma el trauma personal en una reflexió col·lectiva. Afegeix que el documental crea un viatge apassionant que convida el públic a la introspecció. Els responsables d'aquest documental han destacat que és la primera pel·lícula catalana i en català a rebre aquest reconeixement internacional. Aquest film narra el periple que viu l'actriu Bàrbara Mestanza per trobar el seu agressor sexual i aconseguir que es faci justícia. Aquest documental va ser premiat a l'últim festival de Màlaga també amb la menció especial i el premi al públic.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
4: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sorpresa al Mundial de Futbol per l'empat a 0 d'Espanya davant Cap Verd. La selecció espanyola, campiona del món el 2010, no passa de l'empat sense gols amb un equip que debuta en un Mundial i que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente que, malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar, ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. El mataroní reapareixia després d'un mes i mig lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, però no està amoïnat.
9: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna... desatenció o de preocupació excessiva.
8: El porter de Cap Verd, Bozinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
10: Nos viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
8: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. De la Fuente parlava a Televisió Espanyola de l'entrada de l'extrem mataroní després d'un mes i mig aturat per la lesió.
11: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
8: El mateix grup d'Espanya ja de matinada empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial, ahir Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig dels xulets del públic a l'estadi de Los Angeles. El moment en què sonava l'himne nacional de l'Iran. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen a la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. L'Iran i Nova Zelanda han acabat empatant a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. Ja la pròxima matinada, debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, a les 3 de la matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra al club anglès. Farà efectiva aquesta operació a partir de l'1 de juliol i pagant 7 milions d'euros. Solís, de 22 anys, estava cedit pel Birmingham. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. A primer avui a les 9 a Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
6: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento.
8: Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. L'Indústria Santa Coloma ha presentat els dos nous fitxatges per la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots dos procedents del Tudela. I en waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. I l'Atlètic Barceloneta va celebrar i la Champions masculina aconseguida el dissabte a Malta.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C-16 cap a la Ronda de Dalt i C-33 i C-58 a Montcada. Transport públic a aquesta hora està previst que es restableixi el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
1: I aquesta hora encara és notícia destacada en l'acord de pau que divendres han de signar els Estats Units i l'Iran i que es podria fer públic abans, segons ha dit el vicepresident nord-americà J.D. Vance. Un acord encara poc concret i que podria perillar pel paper que Israel faci al Líban. Aquest va ser el tema central d'ahir a la reunió del G7 que es va fer a Evian, a França. Avui el tema central serà la guerra a Ucraïna. I Begoña Gómez espera la decisió del jutge Peinado que determinarà si li retira o no el passaport, això després que la parella del president espanyol declarés ahir durant més de 3 hores en aquest procediment en què se l'investiga pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. En aquest segon tram de l'informatiu també us explicarem que 8 persones han mort aquesta matinada als Estats Units en un accident d'un avió militar. També del viratge a la dreta del PP a Catalunya, que endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés del proper 27 de juny a Barcelona. I anirem a Lleida, on els locals d'oci nocturn engeguen una iniciativa pionera a Catalunya per promoure l'ús del català. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: De què ens parlaràs?
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 del vespre per Esport 3.
1: Ens queda repassar el temps. Dia de calor fort. Avui s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en certs punts de ponent, i a la costa valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Passen 3 minuts de 9:15. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà, J.D. Vance. També a partir de divendres hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
1: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric, perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat aquesta trobada a França d'ahir per saludar l'acord, però a la vegada també esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui continua i gira la mirada cap a Ucraïna amb visita del president Zelensky inclòs. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: Segon dia del G7 a Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
5: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Vance i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat.
1: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. Però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel.
0: Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
9: 3CAT Info.
10: 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem en el sumari. 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres del nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat. I detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill ahir a la tarda a Burges, sota el País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat del seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burges-Sot. Ara anem cap a Madrid. Parlem de qüestions politico-judicials. El jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, que és Vox i entitats d'ultradreta, li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar a Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
11: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
1: L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant del Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un cas de prevaricació administrativa de l'època en què estava al capdavant del consistori d'Altafulla. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Segons fonts de la defensa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme i demanarà l'arxivament d'aquesta causa. Parlem ara del Partit Popular de Catalunya, que endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que han d'aprovar el Congrés del Congrés, que han de fer el 27 de juny a Barcelona. El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció d'aquest document, ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
12: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
1: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. Més qüestions. Gairebé 1,2 milions de persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan només falten 15 dies perquè s'acabi el termini de presentació de sol·licituds. Fins ara, l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 sol·licituds, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva del procés de regularització, però el responsable del grup d'estratègia d'estrangeria, volíem dir, Quim Claveguera, demana que s'obrin més cites a les comissaries.
13: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
1: La regularització ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per a la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. Aquest pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i també la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
10: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
14: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I ara anem cap a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. Pas endavant de la majoria de locals musicals de la ciutat de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. Júlia Albacar.
15: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure

0: i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs, estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
1: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
2: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. Aquest informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
3: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
2: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la IA pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Més qüestions. El Liceu i la família de Montserrat Caballé neguen tenir cap responsabilitat ni coneixement de l'entrevista que va falsejar Lluís Pasqual en l'homenatge pòstum que es va fer al Coliseu de la Rambla 5 mesos després de la mort de la soprano. Dissabte, Pasqual va reconèixer al suplement de Catalunya Ràdio que va contractar l'actriu Judit Martín per reproduir una entrevista que hauria fet a Ràdio Reus, però que, segons Lluís Pasqual, va quedar mal gravada, tot i que Ràdio Reus nega que existís, de fet.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
2: Segons han explicat en un comunicat a la tarda de Catalunya Ràdio, el Liceu no té constància que Lluís Pasqual demanés permís a la institució per fer aquest muntatge que es va fer passar com a autèntic durant l'acte de record. La nota diu que sabien que Lluís Pasqual va fer servir les instal·lacions del Liceu per fer gravacions que faria servir per a l'homenatge a Caballé, però asseguren que ningú sabia el contingut d'aquestes gravacions. També remarquen que la família de Caballé va insistir que havia de ser Lluís Pasqual qui presentés l'homenatge. En canvi, la família, amb qui també ha contactat Catalunya Ràdio, diu que no va tenir res a veure amb l'homenatge que li feia al Liceu i que va organitzar, diuen, el Gran Teatre de la Rambla. Afegeixen que la família no hi té res més a dir. I parlem ara d'una exposició. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició o mostra retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Una exposició que recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com ara els retrats de les internes de la presó de Barras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària d'aquesta mostra.
5: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
2: L'exposició, fins a finals d'agost, inclou molts retrats femenins, alguns d'inesperats, com els de l'escriptora Doris Lessing o la cantant Ella Fitzgerald. Hem arribat a 3:15. És moment de fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
6: Molt bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona, on recordem hi ha hagut un accident, ara es dona pas pel Voral, a l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona. Molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà a Cornellà, a la B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a l'alçada d'Esplugues, la C-16 cap a la Ronda de Dalt i la C-33 i la C-58 a Montcada, d'entrada cap a les rondes, i a l'AP-7. A l'AP-7 hi ha diversos trams amb retencions a Sant Cugat i Barberà, sentit Girona, i a Santa Perpètua, en direcció Tarragona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies. Avui es recupera la circulació entre Rubí i Martorell. Encara, però, hi haurà bus alternatiu abans de 9:15 del matí i després després de 2:15 de la nit i fins dijous

0: També estaran operatius encara els busos directes de Martorell cap a la UAB.
1: El temps. Enric Agut.
2: Dimarts molt tranquil, matí de cel serè, cel ben obert, cel assolellat a tot el país, sense excepció, i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A diferència d'ahir, es quedaran concentrades aquestes precipitacions, aquestes tempestes, a l'àmbit del Pirineu. És a dir, que el temps aguantarà a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. Ahir es van escapar tempestes del Pirineu en arribant a aquestes contrades. Una tarda tranquil·la a bona part del país i molt càlida. La temperatura avui pot superar els 35 graus a l'interior, a Ponent, també interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i alguna xifra a tocar els 37. També 30-31 a moltes poblacions del Pirineu i ambient xafogós al mar, a la costa, amb valors al litoral entre els 28 i els 31 graus. Els propers dies la temperatura encara es mantindrà ben alta, de fet seguirà pujant, el cap de setmana pujarà més i diumenge seria el dia més calorós, amb màximes que podran arribar als 38 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, i la setmana entrant, la setmana de Sant Joan, la temperatura encara pot pujar més.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen, o fins a meitats de setembre per cedir-los al centre educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de la qual el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. I el govern fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també la plantilla del 112 als dos centres de control.
6: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta. No? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
5: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura d'aquesta festa.
1: Catalunya al dia.
5: I ara notícies de proximitat. Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina. Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
7: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per servei que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
5: I ara anem cap a Olot. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alerta que falten persones que vulguin dedicar-se a la cura de la gent gran. Consideren que és un problema de país perquè cada vegada hi ha més població envellida i creuen que el sector necessitaria reconeixement i millores econòmiques. Laia Claret.
8: Helena Güell és la directora tècnica de l'àmbit de l'autonomia del Consorci.
9: És un problema de país perquè tenim moltes dificultats per trobar personal que es vulgui dedicar al món de les cures. Actualment hi ha molta rotació perquè és una feina que no està prou ben remunerada ni està prou ben reconeguda. És a dir, avui en dia no lligues si dius que et dediques a les cures.
8: A la Garrotxa, concretament, les persones de més de 65 anys ja superen els menors de 15 i gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys, segons dades de l'entitat.
5: I a la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament i l'alcalde assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Peraire.
0: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
10: Lo que no nos gusta es la deriva general que està tomando la plaza i la falta de control por parte de l'Ajuntament.
11: Volem un poble més actiu, més viu i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
5: Ara us expliquem també que l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposats els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
12: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
13: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amagats textos en hebreu, sinó el fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
12: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica.
13: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
12: Al fons de la Casa Coll unificat des de fa una a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.
5: Cinc minuts i arribarem a les 9.
1: Esport.
5: Doncs aquesta hora tot a l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola al seu debut al Mundial de Futbol davant la modesta selecció de Cap Verd. Empat a zero de l'equip espanyol, que va ser campió del món el 2010 i que jugava contra un equip que debuta en un Mundial que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. El mataroní reapareixia gairebé dos mesos després d'estar de baixa per lesió. El porter titular, Unai Simón, ho veia així.
15: No te voy a decir que esté tranquilo porque hubiese preferido los tres puntos, pero bueno, es normal que ocurran estas cosas y ahora lo que hay que pensar es, como dice el Cholo y como el título típico de que se dice, pues en el partido a partido, en Arabia y a tope con ello.
14: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans de Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. Luis de la Fuente no es mostra amoïnat pel resultat y asegura que no canviaran l'estil.
16: Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad, tienes razón, pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar, y es más, haciendo a veces mucho, puedes perder. Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero desde luego la idea, los jugadores y yo estamos convencidos y además es lo que nos ha traído hasta aquí. No estamos aquí de gratis, Guillén, estamos aquí como campeones de Europa.
14: El mateix grup d'Espanya, ja de matinada, empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig de xulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional de l'Iran. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, a les 9 del vespre, França-Senegal, a la mitjanit, l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. Al club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Múrcia, el millor de 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Sentim el pivot brasiler del Barça, Pitu.
17: Aquí és, i da igual si ganem en 3, si ganem en 4 o en 5, o lo importante va ser ganar i jo estoy confiante que equipo está bien y pueda salir con el título.
14: Javier Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. A l'Indústria Santa Coloma han presentat els dos primers fitxatges de la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez, pivot, i Pau López, porter, tots dos procedents del Tudela.
1: 3CAT Info.
14: En bàsquet a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Señorek.
18: El nostre primer objectiu és aconseguir la classificació per a l'Eurolliga i, com cada temporada, competir per la primera posició en la Lliga Espanyola.
14: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida ha renovat fins al 2028 l'aler canadenc Melvin Egim. En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades. Aznar en parla.
19: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada.
14: Aznar en parla.
19: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida...
14: La Moreno i Elena Dalmases.
1: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident talla un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat. Un altre accident segueix provocant cua a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel Voral i encara es manté la circulació complicada. Els punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona i a les rondes, especialment en sentit Llobregat. Transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació avui de la circulació entre Rubí i Martorell.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Benz, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats a Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni els obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.

0: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. I la Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica, i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial contra el debutant Cap Verd. Empat a 0. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Avui Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la costa, valors propers als 30 graus, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i a bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra en els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen Trump a la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
4: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
3: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
5: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
3: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupen especial la situació al front de l'Iran. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. Però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Anem ara a Jerusalem, Jordi Bresco.
6: La roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
7: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
6: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia. Tot i la caiguda del preu del petroli i l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara tardarà setmanes a normalitzar-se el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillem creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
1: Info. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
9: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
1: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
9: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
10: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Info. 9 i 9, el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores al pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
12: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigeix a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial. Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies valorades en 1.300.000 euros ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasso, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
13: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales, reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal, eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent dedica entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons l'informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la salut mental i el benestar social. Anna Sant Martín, coautora de l'informe i directora d'investigació de FAT Joventut, explica altres factors que afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
14: A medida que augmenta la carència material, aumenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per un habitatge assequible, aprovar l'Estatut del Becari i ampliar els programes de beques i ajuts de l'estudi. I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers per retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes demà a la cabina. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
15: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
16: Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Tresca Info.
17: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Trescat Info.
18: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
19: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
18: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a Trescat Info.
17: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Hem arribat a un quart de 10 del matí. Fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora un accident segueix tallant un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha uns 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat i un altre accident també segueix provocant cua a la C17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel voral. Encara es manté també la circulació complicada als punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona, sobretot a les rondes i especialment en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell. Segons ha informat Renfe, el primer tren ha sortit puntual de Granollers Centre a 8:45 del matí. El primer tren de Martorell està previst a les 9:26. Encara per treballs a la zona, però hi haurà bus alternatiu abans de 9:15 del matí i després de 10:45 de la nit. I també fins dijous funciona donaran els autobusos directes de Martorell a la UAB.
18: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
21: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol, i a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida, ciutat, o també a Vinebre. Pel que fa a les mínimes altes, a Lleida s'ha quedat a voltant dels 20 graus, Barcelona a voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, a voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana, l'última de la primavera. Aquest diumenge arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, i ho faran temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un quart de 10 i pràcticament 3 minuts, detingut un jove de 24 anys acusat de punyalar mortalment el logopeta del seu fill ahir la tarda a Burjassot, al País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat del seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burjassot. I els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de policia. Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han tardat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets han passat dimecres de la setmana passada quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat. A la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament i l'alcalde assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
4: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
22: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte de l'Ajuntamiento.
23: Volem un poble més actiu, més viu i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
0: A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que, com a novetat, aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. Una mesura, però, que des de la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes de centres públics, critiquen i demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del dia 26 de maig mantindran aquest migdia la seva primera reunió negociadora amb la direcció del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mira de desbloquejar el conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del CBB.
24: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
0: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i els dissabtes.
2: 3CAT Info.
0: La Casa Set d'Arts subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica, i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia captada durant els primers anys de construcció de la Basílica mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Finalment, pel que fa al retrat, la Casa de Subhastes Set d'Art recorda que Opisso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb només 12 anys, en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per a escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat a l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. Marxem ara cap a Tortosa perquè l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Jordi Barranca.
3: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de l'ENS van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada, que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
5: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amagats textos en hebreu, sinó el fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
3: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica.
5: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
3: Al fons de la Casa Coll, unificat des de fa un any a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.

0: Esport.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial davant la modesta Cap Verd. La selecció espanyola, actual campiona d'Europa, no va passar de l'empat sense gols amb un equip que debuta a la Copa del Món i que ocupa el lloc 67 al rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. A Mataroní reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Sentim de la Fuente.
3: Hemos rematado 27 veces a portería, 7 u 8 entre los tres palos, pero en esa faceta han estado muy acertados y nos ha faltado a nosotros pues tener el acierto rematador que demandaba una situación tan defensiva como ha utilizado hoy empleado Cabo Verde.
2: Doncs aquesta actuació defensiva destacada del porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, a qui van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Y para mí el mejor juego de mi carrera, para muchos capverdianos era só un sueño.
5: Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir.
2: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans del Barça Lamine Yamal i Dani Olmo. Luis de la Fuente no es mostra amoïnat pel resultat d'empat a zero. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament aquesta matinada, empat a un entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial. Ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I debut de l'Iran aquesta matinada al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a dos. A la jornada d'avui, França-Senegal a les 9 del vespre, a la mitjanit l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs.
0: 3Cat Info.
2: Arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, millor de 5 partits. El primer avui a les 9 a Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna al Barça després de dos mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. El porter blaugrana, Didac Plana, explica com afronta aquest primer partit de la final.
6: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Javi Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. I l'Indústria Santa Coloma ha presentat els dos primers fitxatges de cara a la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez, pivot, i Pau López, porter, tots dos procedents del Tudela.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Señorek. A la Lliga ACB, el Lleida ha renovat fins al 2028 l'alè canadenc Melvin Ejim. Joaquín Prado, director esportiu de l'equip del Segrià.
7: La verdad es que para nosotros es una gran noticia a todos los niveles, tanto por su nivel competitivo como por su experiencia en la categoría. Su nivel de juego la pasada temporada ya ha demostrado que es un jugador llamado a ser muy importante.
2: En waterpolo, Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades.
8: Et quedes en una situació en la que, bueno, hi ha un escenari en el que el club ha decidit el que ha decidit, vale? Torno a repetir, molt respectat i molt respectable, però que em deixa en una situació molt complicada personalment, perquè, ja et dic, fora de que em treguin funcions, no? El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que parli amb el club per a veure si és convenient que jo segueixi o no amb l'estructura del club davant d'aquesta situació, no?
2: El fins ara segon tècnic Marc Homas rellevarà Aznar i l'Atlètic Barceloneta masculí va celebrar i la Champions aconseguida dissabte a Malta. L'equip mariner ha fitxat el capità del Prorreco italià Francesco Di Fulvio. I en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig a Berlín d'herba en 700 de final contra la neerlandesa Lamens.
1: Dos quarts de deu del matí, l'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. També us hem destacat en aquesta primera mitja hora que la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retiri el passaport i l'envie a judici per corrupció i tràfic d'influències dels seus negocis privats. A partir d'ara també us explicarem que més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta més de 4 de milions. La majoria de locals musicals de Lleida s'adhereixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català al noci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. I la paeria de Lleida obligarà, per al dia de l'eclipsi total de sol, habilitarà, volíem dir, dos espais per poder observar el fenomen. Seran a la Seu Vella, al barri i al barri dels Magraners, i tindran una capacitat per més de 13.000 persones. La capital del Segrià és la ciutat més gran de Catalunya, on es podrà veure l'eclipsi el 12 d'agost. El més destacat dels esports, Montse.
2: Doncs l'ensopegada de la selecció espanyola al debut al Mundial de Futbol per l'empat sense gols contra la debutant Cap Verd. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a 1 a l'Aràbia Uruguai. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i per Esport 3.
1: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la costa, valors propers als 30, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Dos quarts de 10 i 2 minuts pendents de la guerra de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna que centren els debats de la cimera del G7 que es fan a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen trama la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Tenim un enviat especial a Evian, el Jordi Baró.
9: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra a Ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
10: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no vol, i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
9: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
11: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
9: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
1: Com us estem explicant, entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa en especial la situació al front de l'Iran. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta i que xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Bresco.
12: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
13: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
12: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
1: 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'avió militar. L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació hi han perdut la vida. L'accident ha passat a 2:15 del migdia hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
14: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes. Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
15: Tens tota la vida per davant.
14: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
1: 3K Info. 9:45, el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez a Begoña Gómez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir, en una vista preliminar de més de 3 hores, és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Anem a Madrid ara, Paula Brujats.
18: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
1: Seguim amb més informacions. L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant del Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un cas de prevaricació administrativa de l'època en què estava al capdavant del consistori d'Altafulla. El magistrat vol acreditar l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. Segons fons de la defensa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme i demanarà l'arxivament de la causa.
0: 3CAT Info.
1: Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat fa només uns minuts en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat.
19: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via
15: anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: En la mateixa entrevista, Perlón ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de principis d'anys han produït a Catalunya. Respecte a l'últim cas que es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona, davant una comissaria de la policia espanyola i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del papa Lleó XIV, ha dit que s'hi està treballant.
0: 3CAT Info.
1: El PP de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milian, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics.
19: El islam és una religió respetable i amparada per nostre ordenament jurídic, però el fundamentalisme islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
1: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. Doncs bé, gairebé 1,2 milions de persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan només falten 15 dies perquè s'acabi el termini de presentació. Fins ara l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 sol·licituds, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva del procés de regularització, però el responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin més cites a les comissaries.
20: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
1: La regularització ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
0: 3CAT Info.
21: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
22: Les curses importants les guanyava totes.
23: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
24: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
25: Pere Casacuberta. Casacuberta.
26: Ningú s'esperava que guanyés.
27: Clar, és una cosa totalment excepcional.
28: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
29: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són

0: s'enfronta a tres amenaces climàtiques combinades. Algunes de les més freqüents són inundacions, sequeres, calor extrema, incendis, tempestes de sorra i pols o tempestes tropicals, entre d'altres. Per això l'Agència de l'ONU demana als governs que redueixin emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També reclama reforçar els serveis d'aigua i els sistemes d'alerta primerenca per protegir la infància més vulnerable. Els ajuntaments de la zona del Baixga i el Tarragonès volen millorar la coordinació entre la quinzena de municipis d'aquesta subcomarca per garantir l'accés als serveis i recursos a les més de 50.000 persones que hi viuen. Un primer pas és la iniciativa de la Diputació de Tarragona per recollir les inquietuds i necessitats de cada poble. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació de Tarragona ha posat fil a l'agulla per donar resposta a les mancances i necessitats dels diferents municipis, alguns dels quals tenen uns 19.000 habitants, com Torredembarra, o 500, com la Nou de Gaià o Salomó. De fet, ja existeixen iniciatives en aspectes com el policial, turístic o de ràdio. Vale Pino és diputat a l'ENS tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
2: Ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i que, bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera d'organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
1: De moment ja hi ha hagut una primera trobada entre alcaldes de municipis com Salomó. El seu batlle, Xavier Ferrando, creu que la iniciativa d'articular una àrea funcional urbana és una oportunitat i repassa alguns aspectes a millorar del seu poble.
3: Una gran freqüència de transport públic, amb autobús i amb ferrocarril. Nosaltres tenim la carretera que ens porta directament a Torredembarra i a Tarragona, però també tenim la línia de ferrocarril que ens connecta molt bé amb Barcelona i amb Valls. Val més demanar una cosa i no demanar-ne moltes. Estem en un transport públic que es va dissenyar fa 50 o 60 anys. Les necessitats que tenim ara els pobles són molt diferents.
1: Les prioritats de l'alcalde passen sobretot per incrementar les freqüències del transport públic. Després d'una primera reunió, la Diputació recollirà les demandes dels municipis per continuar treballant en aquesta iniciativa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 9:45 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. A aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora tenim una nova incidència a la C-17, a Malla, en sentit Vic. Precaució i retencions per un accident. Per contra, millora ja la circulació a la mateixa C-17, a Lliçà de Vall, en sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident. I a l'AP-7, a Cerdanyola, en sentit Girona, on un altre accident tallava un carril. Ara ja són tots oberts. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, a aquesta hora encara es manté la circulació complicada. A la B-23, d'entrada cap a la Diagonal des d'Esplugues, a la C-16 cap a la Ronda de Dalt i a la C-33 i la C-58 cap a les rondes que també van carregades. Pel que fa al transport públic, destaquem una incidència al metro de Barcelona. La línia 11 funciona amb freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren. A Rodalies, recordem que ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies avui, amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
4: El temps.
0: Enric Agut.
6: Dimarts molt tranquil, matí de cel serè, cel ben obert, cel assolellat a tot el país, sense excepció, i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A diferència d'ahir, es quedaran concentrades aquestes precipitacions, aquestes tempestes, a l'àmbit del Pirineu. És a dir, que el temps aguantarà a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. Ahir es van escapar tempestes del Pirineu, van arribar en aquestes contrades. Una tarda tranquil·la a bona part del país i molt càlida. La temperatura avui pot superar els 35 graus a l'interior, a Ponent, també interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i alguna xifra toca els 37. També 30-31 a moltes poblacions del Pirineu, i ambient xafogós al mar, a la costa, amb valors al litoral entre els 28 i els 31 graus. Els propers dies la temperatura encara es mantindrà ben alta, de fet seguirà pujant, el cap de setmana pujarà més i diumenge seria el dia més calorós, amb màximes que podran arribar als 38 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre,

0: i la setmana entrant, la setmana de Sant Joan, la temperatura encara pot pujar més.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Desmantellada per una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustibles d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts, Girona, Clara Jordan.
3: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
2: Passant davant de la majoria de locals musicals de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya, que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. Lleida, Júlia Albacar.
4: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure l'ús als seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
5: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
4: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
6: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
4: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
2: Ens quedem a la capital del Segrià, poc menys de dos mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per més de 13.000 persones. Estela Busoms.
7: Els espais oficials que habilitarà la Paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morones, tinenta d'alcalde, el dia de seguretat a la Paeria.
8: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
7: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
9: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests dos dies.
7: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
2: Un joc online dissenyat per un jove gironí està triomfant a les xarxes socials. És als 947, en referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula més de 24.000 partides jugades. Girona, Carla Saló Pujol.
10: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de publicar-lo.
11: Estic molt content, no? d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
10: El joc té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que el repte pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis més petits.
11: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
10: La primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possible. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa d'un municipi i per la seva forma has d'endevinar quin és. El tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels Països Catalans.
2: Arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers en català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys, Montse Camps.
12: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
13: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
12: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
13: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
12: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega.
2: El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària d'aquesta mostra.
14: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
2: L'exposició fins a final d'agost inclou molts retrats femenins, alguns d'inesperats, com el de l'escriptora Doris Lessing o la cantant Ella Fitzgerald. Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de Cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxygen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer, el Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de Gossos.
15: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé, i va quedar un disc molt rodó.
2: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure durant la gira A Reviure que van fer el 2024.
15: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
16: També és molt l'energia del disc, del sí. Disc Oxygen, i per tant creiem que és un disc que...
15: Rock and roll.
2: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosta l'inici d'aquesta gira.
1: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
17: Hola, bon dia. Mal debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial davant la modesta Cap Verd. L'equip espanyol, actual campió d'Europa, no va passar de l'empat sense gols amb un equip que debuta en aquesta Copa del Món i que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència de Blaugrana Lamine Yamal, que ha sortit a la segona part. El mataroní reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Sentim de la Fuente.
18: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
17: Doncs aquest pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita, una Aràbia que aquesta matinada ha empatat a 1 amb l'Uruguai. El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit entre Cap Verd i Espanya. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. Al segon temps van sortir els catalans de Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. Sentim un dels jugadors de la selecció espanyola, Rodri.
19: S'ha metido atrás y era cuestión de lo que dices tú, hemos generado, no hemos podido meter, al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo que apenas nos han creado nada y bueno, a intentar mejorar de cara a gol.
17: També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial, enmig dels xulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I la selecció de Tunísia ja té nou tècnic. Després que ahir fessin fora el marroquí Sabri Lamouchi, destituït després de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut al Mundial. El francès Hervé Renard es farà càrrec de l'equip tunisià aquesta mateixa tarda, després de l'acord que ha arribat. I Renard, de 57 anys, es va quedar fora del Mundial el passat mes d'abril, després de la sortida de la selecció d'Aràbia Saudita, a equip que havia aconseguit classificar per aquesta cita mundialista i que va dirigir fa 4 anys a Qatar 2022. A la jornada d'avui al Mundial, França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra al club anglès. Farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs.
1: 3Cat Info.
17: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala al millor de 5 partits entre el Barça i el Pozo Murcia. Els blaugranes surten amb factor pista a favor. A primer partit, per tant, avui a les 9 al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna al Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Sentim Javi Rodríguez, el tècnic del Barça.
20: Es vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no?
17: I l'Indústria Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots 2 procedents del Tudela. En waterpolo, Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javier Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Fins ara, segon tècnic Marc Comas, rellevarà Aznar. I direm també que en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig a Berlín d'herba, amb 700 de final, contra la neerlandesa Susan Lamens. I l'Atlètic Barceloneta masculí va celebrar ahir la Champions aconseguida dissabte a Malta.
1: Trescat Info.

0: Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7 que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros, repartits en 2 xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics amb famílies amb menys recursos. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols o les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per mirar de desbloquejar aquest conflicte. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. I la majoria de locals musicals de Lleida s'adhereixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
1: Esports.
2: Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. Mataroní i Lamine Yamal va reaparèixer la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador a Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Ens queda el titular del temps. Avui dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus a Ponent, i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla, recordem, preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat. Sentim la consellera.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: En la mateixa entrevista Parlon ha fet referència també a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de principis d'any s'han produït a Catalunya. Ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. L'últim cas es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona davant una comissaria de la Policia Nacional i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del Papa Lleó XIV. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que es tracta d'un ciutadà serbi que feia servir diverses identitats. Respecte a aquest cas, la consellera ha explicat que es treballa amb la hipòtesi que l'assassí seria un sicari a sou que encara estan buscant.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra en els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, el dia previst per a la firma. Unes concrecions que estan però esperant els líders que acompanyen Trump en aquesta trobada. Avui s'hi afegeix també el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que pressiona per acabar amb el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
1: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra a Ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
5: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no vol, i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
1: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
6: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
1: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
0: Doncs precisament sobre aquesta qüestió hi ha escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units busca en aquest acord final per acabar la guerra. El diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència n'ha expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el secretari de Defensa Pete Hegseth també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i els Estats Units mateix. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides en aquest memoràndum. I entre els factors que poden desestabilitzar també la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelí Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Notícia que us avançàvem en titulars. La Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. I això, diu la CNMC, hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors, cosa que podria vulnerar la defensa de la competència. En qualsevol cas, l'organisme diu que la incoació de l'expedient no prejutja el resultat dins d'aquesta investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. Seguim parlant de l'habitatge. La crisi en aquest sector de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. Més del 40% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent dedica entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% que es recomana. Segons l'informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la salut mental i el benestar social. Anna Sanmartín, coautora de l'informe i directora d'investigació del FAT Joventut, explica altres factors també que afecten el deteriorament de la salut mental.
9: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada, frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com ara reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per a un habitatge assequible, aprovar l'estatut del becari i ampliar els programes de beques i ajuts també a l'estudi. Més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats a almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, també la sequera, que n'afecta més de 4 milions. Són dades publicades per UNICEF en el seu informe Children's Climate Risk Report 2026, que adverteix que a Espanya, malgrat tenir serveis públics sòlids, la infància no apareix de forma expressa en els plans de gestió del risc climàtic. A nivell global, l'informe alerta que quasi la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Algunes de les més freqüents són inundacions, sequeres, calor extrema, incendis, també tempestes de sorra i pols o tempestes tropicals, entre d'altres. Per això, l'Agència de l'ONU demana als governs que redueixin emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes dels canvis del clima. També reclama reforçar els serveis d'aigua i els sistemes d'alerta preeminent que per protegir la infància més vulnerable. I a partir d'avui, informació de servei, les famílies ja poden bescanviar el val escolar que, com a novetat, aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en 2 xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants i en total es van bescanviar el 90% d'aquests vals. Una mesura, però, que des de la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes de centres públics, critiquen i demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Ara marxem cap a Madrid. El jutge Peinado ha de decidir les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i les entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
10: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: I un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire. Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava el cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Lucó creu que la directora de la Guàrdia Civil, que aquesta tarda ha de compareixer al Senat, coneixia les activitats de l'exmilitant del PSOE, Àngels Lafuente.
11: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
12: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
11: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
0: Un quart d'onze, ens aturem. Toca trànsit i temps. Comencem per l'equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Molt bon dia. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, a aquesta hora encara es manté lentitud amb aturades a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal, C33 i C58, a Montcada cap a les Rondes, i B20 a Santa Coloma, en sentit Trinitat. A la Ronda de Dalt hi ha intensitat d'Esplugues a Sarrià, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, en sentit Besòs. Transport públic, recordem que hi ha una incidència a la línia 11 del metro, funciona amb la freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren, i a Rodalies avui ja s'ha restablert el servei a tota la línia R8 amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
0: El temps. Enric Agut.
14: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol, i a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida ciutat, o també a Vinebre. Pel que fa a les mínimes altes, Lleida ha assecat a voltant dels 20 graus, Barcelona a voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, a voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana. L'última de la primavera, aquest diumenge, arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, i ho faran temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Fresca Info.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
3: Fresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'onze. Continuem amb més notícies. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Santim Arnés Hurtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text. I detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill ahir a la tarda a Burjassot, al País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat del seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burjassot. I els Mossos han detingut els dos presumptes responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat el dia de Sant Joan de l'any passat. Els fets es van produir la matinada del 24 de juny a l'avinguda Josep Tarradellas de l'Hospitalet, quan dos homes van assaltar amb un matxet dos vigilants que acabaven el seu torn. Un dels assaltants va produir ferides greus a una altra de les víctimes, que van acabar amb l'amputació parcial d'una mà, mentre l'altra el robava les motxilles. Els presumptes autors dels fets, de 28 i 30 anys, van fugir creuant les vies, però s'han pogut identificar gràcies a les càmeres de seguretat de l'estació i la col·laboració ciutadana també. Tots dos tenen antecedents penals i han passat ja a disposició judicial. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina. Les aerolínies podran continuar, per tant, cobrant per l'equipatge de mà, però aquesta nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà, això sí, a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
20: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions. Ens situem ara a la capital catalana. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, mantindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mirar de desbloquejar aquest conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals, amb assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui, i també es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. Montse Serra és delegada de la Intersindical al comitè de vaga.
21: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades. La vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
0: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes. Ara anem cap a Lleida, pas endavant de la majoria de locals musicals d'aquesta ciutat per promoure l'ús del català en l'oci nocturn. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i per reforçar-ne l'ús també a l'atenció als clients. Júlia Albacar.
22: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure en l'ús els seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
23: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
22: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
24: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua, i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
22: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
0: I abans dels esports, una notícia que acabem de saber, estàvem pendents des d'ahir al migdia. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero haurà de declarar finalment demà i dijous sobre les joies que els agents de la Guàrdia Civil van trobar a la caixa forta que tenia al seu despatx i que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El jutge del cas, José Luis Calama, per tant, ha rebutjat la petició de Zapatero d'ajornar aquesta declaració. A partir de 2:15 ho ampliarem amb els nostres companys de Madrid.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mal debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial davant la debutant Cap Verd. L'equip espanyol, actual campió d'Europa, no ha passat de l'empat sense gols amb un equip que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. L'equip de Luis de la Fuente, malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència de Blaugrana a Lamine Yamal, que ha sortit a la segona part. El mataroní reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. De la Fuente, el seleccionador espanyol, però no està amoïnat.
5: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy... partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
4: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Al segon temps, a més de Lamine Yamal, també va sortir el català del Barça, Dani Olmo. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament aquesta matinada, empat a 1 entre l'Aràbia i l'Uruguai, també al Mundial. Ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I la selecció de Tunísia ja té nou tècnic, després que ahir fessin fora el marroquí Sabri Lamouchi, destituït arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut al Mundial. El francès Hervé Renard es farà càrrec de l'equip tunisià aquesta mateixa tarda. Renard es va quedar fora del Mundial el passat mes d'abril, després de la seva sortida de la selecció de l'Aràbia Saudita, equip que va classificar pel Mundial i a qui va dirigir fa 4 anys al Qatar. A la jornada d'avui al Mundial, França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina contra Algèria, ja serà a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que seria una opció, que tenia una opció de compra sobre el jugador. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs.
2: 3Cat Info.
4: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. El Barça té el factor pista a favor, per tant, el primer avui a les 9 és al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Javier Rodríguez és el tècnic del Barça.
6: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club. Y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar, si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. No te queda otra que disfrutar, si es que al final estamos en la final de la Liga, los 2 mejores equipos de la Liga regular.
4: Javier Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. I l'Indústria Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de la nova temporada, són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots 2 procedents del Tudela. En bàsquet a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Senyorek i a la Lliga ACB el Lleida ha renovat fins al 2028 l'atlet canadenc Melvin Egim. En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades.
25: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
4: El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys al seu palmarès i figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Faragó.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 11:15, repàs el més destacat. Us ho hem avançat fa uns moments, a partir d'ara us ho ampliarem. El jutge rebutja la petició de l'expresident Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració sobre les joies que els agents de la Guàrdia Civil van trobar a la caixa forta que tenia el seu despatx. Així doncs, haurà de declarar demà i dijous, tal com estava previst. I el govern fa marxa enrere i atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra de paisà a 14 centres educatius per resoldre problemes de convivència i seguretat. Ho ha confirmat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. I aquesta hora encara és notícia destacada a l'acord de pau que divendres han de signar els Estats Units i l'Iran i que es podria fer públic abans, segons ha dit el vicepresident nord-americà J.D. Vance. Un acord encara poc concret que podria perillar pel paper que Israel fa al Líban, i també hi ha escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units reclama per acabar amb aquesta guerra. Aquest va ser el tema central d'ahir a la reunió del G7 que es fa a Viena, a França. Avui el tema central serà la guerra a Ucraïna. Des d'ara fins les 11 també anirem cap a Lleida, la ciutat més gran de Catalunya, on es podrà veure l'eclipsi solar del 12 d'agost, i ja preparen dos espais amb capacitat per a més de 13.000 persones per poder-lo veure. També us explicarem que l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta exposa, un cop restaurats, els primers pergamins hebreus localitzats a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i, com era habitual, després de l'expulsió dels jueus de la península, es van utilitzar com a cobertes d'altres llibres. També us parlarem d'un joc online dissenyat per un jove gironí que s'ha fet viral i que triomfa a les xarxes socials. És els 947, en referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. També parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns, de què concretament?
2: Doncs d'aquest mal debut de la selecció espanyola Mundial de Futbol per l'empat sense gols contra el debutant Cap Verd. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai. I avui, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i per Esport 3.
1: Pel que fa al temps, avui dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37, a la costa valors propers als 30 i amb xafogó, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Passen gairebé 3 minuts de 11:15. El que fem a aquesta hora és marxar en directe cap a Madrid. El jutge rebutja la petició de José Luis Rodríguez Zapatero i l'obliga a declarar entre demà i dijous per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero havia demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per acreditar l'origen de les joies valorades, recordem, en 1.300.000 euros. Ho ampliem a aquesta hora amb la Paula Brujats. Paula, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Si el jutge Calama no veu cap motiu per ajornar una part de la declaració de demà, diu que les joies no són fets nous, que van aparèixer durant el registre policial al despatx de Zapatero i que haver-lo imputat fa 4 dies pels delictes fiscals i de contraban per aquestes joies no genera cap indefensió per l'expresident del govern espanyol. Zapatero està citat demà i demà passat davant del jutge de l'Audiència Nacional. Haurà d'explicar si va mediar per aconseguir el rescat de Plus Ultra, si va cobrar comissions il·legals a canvi de fer d'intermediari, però ara sabem també que haurà d'explicar l'origen de les joies que s'han convertit en un segon mal de cap per Zapatero, una segona investigació contra ell. L'expresident defensa que les joies provenen d'una herència familiar i de regals de viatges, però el jutge no hi veu delicte. Havia demanat ahir al seu advocat ajornar aquesta part de la declaració de demà, però Calama s'hi nega, li vol preguntar per totes dues causes. Diu que per coherència i per economia processal, demà i demà passat Zapatero ha de donar explicacions per les joies i per l'afer de Plus Ultra.
1: Perfecte, doncs és l'última hora que ens arriba des de Madrid. Paula Brujats, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
1: Notícia que aquesta hora també us destaquem. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: En la mateixa entrevista, Parlon ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de principis d'any s'han produït a Catalunya. Ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. L'últim cas es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona, davant una comissaria de la Policia Nacional i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del Papa Lleó XIV. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que es tracta d'un ciutadà serbi que feia servir diferents identitats. Respecte a aquest cas, la consellera ha explicat que es treballa amb la hipòtesi que l'assassí seria un sicari a sou, que encara estan buscant. Passen 6 minuts de 11:15. La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, el dia previst per a la firma. Unes concrecions, però, que estan esperant els líders que acompanyen Trump en aquesta trobada. Avui s'hi afegeix també el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que pressiona per acabar amb el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
6: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc, on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
5: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
7: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
5: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims 2 mesos.
1: Doncs precisament sobre aquesta qüestió hi ha escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units busca en aquest acord final per acabar amb la guerra. El diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència han expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el secretari de Defensa Pete Hegseth també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i els Estats Units. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides en el memoràndum. I entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord, també preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
8: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Ara marxem cap a Lleida, poc menys de 2 mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. La ciutat més gran on es podrà veure a Catalunya aquest eclipsi, a Lleida, ja han donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per a més de 13.000 persones. Estela Busoms.
10: Els espais oficials que habilitarà la Paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
11: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
10: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
12: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests 2 dies.
10: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
1: I a la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament. L'alcalde, en canvi, assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Paraire.
13: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
14: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte del ayuntamiento.
15: Volem un poble més actiu, més viu i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
1: Més qüestions. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
16: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer 2 llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat.

0: lligada al fet d'una sinagoga.
1: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica.
0: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
1: Al fons de la Casa Coll, unificat des de fa un any a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.
2: I us avançàvem en el sumari, un joc online dissenyat per un jove gironí està triomfant a les xarxes socials. És els 947, en referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula 30.000 partides jugades. Anem cap a Girona. Carla Saló Pujol.
3: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de publicar-lo.
4: Estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
3: El joc té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que el repte pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis més petits.
4: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
3: La primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possible. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa d'un municipi i per la seva forma has d'endevinar quin és. El tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels Països Catalans.
2: Doncs hem arribat a 3:15. Moment d'aturar-nos. Fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Força fluïdesa aquesta hora ja a les carreteres, tot i que encara es mantenen alguns punts amb lentitud i aturades a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona, C58 a Montcada, cap a les Rondes, i B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, direcció Besòs. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència que afecta la línia 11 del metro, funciona en freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren i que a Rodalies avui ja s'ha restablert el servei a tota la línia R8 amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
2: El temps. Enric Agut.
6: Matí a dimarts, ben tranquil, temps estable, cel serè, no hi ha núvols. A la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, cúmuls com l'Onimbus i que poden descarregar algun ruixet, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Fora d'aquest sector no se n'esperen. La temperatura al centre del dia molt càlida, valors alts per l'època, a màximes avui que poden arribar als 37, al Segrià, Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també 30-31 a poblacions del Pirineu, i a la costa, al voltant dels 29-30-31, amb sensació d'humitat. Temps d'estiu, de ple estiu, juliol, agost, bona mar. Al matí el mar estava molt tranquil, a la tarda una mica de marejol, quan s'aixequi al migdia de la tarda la marinada. I demà sembla que la situació serà similar i apuntem que el tram final de la setmana encara serà més càlid, sobretot diumenge, quan ja els mapes indiquen que alguna màxima es pot situar al voltant dels 39 graus al Pla de Lleida o també a la Ribera d'Ebre o a l'interior del Baix Ebre. I la setmana entrant, ara mateix, els mapes es posen d'acord per mantenir un ambient molt calorós, fins i tot la temperatura seria més elevada. Així doncs, paciència perquè aquesta calor arriba per quedar-se força dies.
7: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
10: Tresca Info.

0: Passen 3 minuts de 3 quarts d'11. Arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers en català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. Ens ho explica la Montse Camps.
1: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
2: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
1: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
2: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
1: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita El cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
3: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la IA pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. La Casa Set d'Art subhasta avui 3 obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, també la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple, dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna d'aquestes 3 peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de construcció de la basílica, mostra un temple que començava emergint al teixit urbà de Barcelona. I finalment, pel que fa al retrat, la casa de subhastes Set d'Art recorda que Opisso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb 12 anys, en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i també model per escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. I encara un darrer apunt cultural, el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Aquesta mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com ara els retrats de les internes de la presó de Barras o també les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planas és cocomissària d'aquesta mostra.
4: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
0: L'exposició, que es pot veure fins a finals d'agost, inclou molts retrats femenins, alguns d'ells inesperats, com el de l'escriptora Doris Lessing o també la cantant Ella Fitzgerald.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ara esports.
5: Futbol català al dia.
6: Aquí comença Futbol Català al Dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3cat Info. El Sabadell perd l'anada de la final del play-off d'ascens de segona divisió A, 1-0 al camp del Zamora, al Ruta de la Plata. Un gol dels locals al minut 3 de partit fa que els arlequinats hagin de remuntar de nou per pujar a la categoria de plata. També perd el Badalona, en aquest cas, l'anada de la final per l'ascens a segona federació. Dura derrota per 3-0 que deixa els badalonins amb poques opcions. I ja tenim un nou equip a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, que empata 0 davant el Sant Mauro i fa bona la victòria per 1-2 aconseguida en el partit d'anada. I el Viladecans ha aconseguit l'ascens a la Lliga Elite. Victòria per 3-2 a la pròrroga davant l'Igualada en la tornada de la final del play-off d'ascens.
5: Futbol català a 3CAT Info.
1: I ara repassem el més destacat del pròxim cap de setmana. El plat fort el viurem divendres en la nova Creu Alta. El Sabadell té una nova cita amb la història davant el Zamora, en la tornada de la final per pujar a segona divisió A. Els comptes són clars. Si el Sabadell guanya, puja al futbol professional. En cas de guanyar per la mínima, ho hauria de fer al final de la pròrroga. Se l'estalviaria si guanya de 2 o més gols al final dels 90 minuts. Tot plegat en una nova Creu Alta on s'espera que no n'hi hagi cap seient lliure. També se juga un ascens, en aquest cas a segona federació, el Badalona. Els escapulats juguen la tornada de la final davant del Compostela i, tal i com va passar en la ronda anterior, hauran d'aixecar 3 gols de desavantatge. D'este partit també n'estarà pendent el Prat. L'equip del Llobregat va acabar quart en la Lliga Elite i se beneficiaria dels ascensos compensats en cas que el Badalona aconseguisca eixe ascens.
5: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. A 3CAT Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.

0: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011. Elisabet Mulet i Jofre Verdulet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com el Sopa de Cabra, els Pets, Gossos, Sau o l'Exambusto.
1: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
0: Aquesta versió de Cop de Rock ja la vam veure a Vic, més de 4.000 espectadors, i a Barcelona ha ampliat dates davant el bon ritme de venda d'entrades.
2: Esports.
0: Montserrat, ja bon dia.
3: Hola, bon dia. Empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial davant la debutant Cap Verd. L'equip espanyol, actual campió d'Europa, no ha passat de l'empat sense gols amb un equip que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. La selecció de Luis de la Fuente, malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que ha sortit a la segona part. Mataroni reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Unai Simón va ser el porter titular de l'equip espanyol i en feia aquesta anàlisi del partit.
4: No vamos a negar lo evidente. A todos nos hubiese gustado ganar el partido. A todos nos hubiese, y en la cabeza de todos, este partido teníamos que haber ganado. Pero es que el fútbol es así. El fútbol muchas veces no es solamente que por tener el ranking FIFA por delante del rival vas a ganar los partidos. El rival también juega.
3: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
5: Y para mí el mejor juego de mi carrera, para muchos capverdianos era só un sueño. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir.
3: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Al segon temps, a més de Lamine Yamal, també va sortir el català del Barça, Dani Olmo. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada, empat a un entre l'Aràbia i l'Uruguai. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. Pel que fa a la selecció de Tunísia, ja té nou tècnic després que ahir fessin fora el marroquí Sabri Lamouchi, destituït arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el partit del debut. El francès Hervé Renard es farà càrrec de l'equip tunisià aquesta mateixa tarda. Renard es va quedar fora del Mundial el passat abril després de la seva sortida de la selecció de l'Aràbia, equip que va classificar pel Mundial i a qui va dirigir fa 4 anys al Qatar. A la jornada d'avui al Mundial de Futbol, França-Senegal a les 9 del vespre, a la mitjanit l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra sobre el jugador. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. El colombià posa punt final a la seva etapa al Girona, després de 3 temporades amb 62 partits i un gol.
2: 3CAT Info.
3: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. A primer, avui a les 9, al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna al Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Didac Plana, porter del Barça, creu que el fet de no haver jugat la Champions aquesta temporada els ha alleugerit la càrrega de partits.
6: Una mica sí que t'allibera i segurament el fet de no haver-hi estat aquestes 2 últimes temporades doncs et genera una ansietat, no?, a l'hora de voler-hi tornar allà i de ser-hi i de complir-ho, no?
3: Javier Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. Nou fitxatge al noi a d'hoquei patins, Marc Zanon. El jugador de Terrassa, de 19 anys, té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola. L'agarenc ha jugat al Cerdanyola i al Caldes d'hoquei patins.
2: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional Espanyola demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies tal com estava previst. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. Gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Segons un informe d'UNICEF, són més de 4 milions de nens i nenes, en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I triomfa les xarxes socials, un joc online que posa a prova els coneixements sobre la geografia catalana. L'ha dissenyat un jove gironí amb el nom dels 947 en referència als municipis de Catalunya. Ja acumula més de 24.000 partides jugades en poques setmanes.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai, i ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. Avui, entre altres partits, el França, Senegal, a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits, Barça, Pozo, Múrcia, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus. A Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 i amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu. Bona mar en general.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el jutge Calama rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà. Zapatero havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per 2 delictes més, contraband i delicte fiscal, per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Sí, bon dia. Zapatero volia més temps per acreditar l'origen de les joies, però el jutge no li ha donat la raó. El jutge Calama diu que donar explicacions demà per les joies no vulnera el seu dret a la defensa, que les joies no són un fet nou, diu el jutge, i recorda que fa dies que van aparèixer al seu despatx. Per tant, diu, és coherent i està justificat que demà també se li pregunti a l'expresident del govern espanyol per aquest aspecte. Mentrestant, el PSOE està a l'expectativa de les explicacions que doni demà Zapatero. La portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, acaba de tornar a defensar la seva innocència en declaracions a Antena 3.
4: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas suposiciones.
3: A part de l'origen d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, per les quals el jutge imputa Zapatero per un delicte fiscal i per un altre de contraband, l'expresident està citat demà i demà passat a l'Audiència Nacional per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si, a canvi, va cobrar comissions irregulars a través d'empreses pantalla a l'estranger. La declaració de demà serà històrica. Zapatero és el primer president del govern espanyol imputat.
0: Paula, gràcies. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Tot plegat a l'espera de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, que a les pròximes hores o dies decidirà si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir, en una vista preliminar de més de 3 hores, que és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
1: 3CAT Info.
0: Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: A la mateixa entrevista Parlon ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de primers d'any s'han produït a Catalunya. Ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. L'últim cas es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona davant d'una comissaria de la policia espanyola i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del Papalló 14. Fons policials han confirmat aquesta emissora que es tracta d'un ciutadà serbi que feia servir diverses identitats. Respecte en aquest cas, la consellera ha explicat que es treballa amb la hipòtesi i que l'assassí seria un sicari a sou que encara estan buscant. Sortim a l'exterior i obrim crònica internacional. La guerra de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna centren els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen Trump a la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
6: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
7: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
6: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
8: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
6: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims 2 mesos.
0: Doncs veia escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units busquen en l'acord final per acabar la guerra. El diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència n'ha expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el secretari de Defensa Pete Hissett també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i els Estats Units. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides al memoràndum. I entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa en especial la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta això que frontament amb la del primer ministre israelí. Anem cap a Jerusalem, Jordi Bresco.
9: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelí defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
9: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
11: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3cat.info
0: 11 i 12 minuts, la Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. I això, diu la Comissió Nacional del Mercat de Valors, hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors, cosa que hauria pogut alterar la competència del mercat. A finals de l'any passat, la majoria d'entitats deien que abandonaven la guerra hipotecària per captar clients perquè era poc rendible, però ara, amb la pujada dels tipus d'interès, s'hi han tornat a afegir. En qualsevol cas, l'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. La crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAD Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent dedica entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons l'informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la salut mental i el benestar social. Anna Sant Martín, coautora de l'informe i directora d'investigació de FAD Joventut, explica altres factors que afecten al deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
13: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada, frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per un habitatge assequible, aprovar l'Estatut del Becari i ampliar els programes de beques i ajuts de l'estudi. Més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats a almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta més de 4. Són dades publicades per UNICEF, que adverteix que a Espanya, malgrat tenir serveis públics sòlids, la infància no apareix de forma expressa en els plans de gestió del risc climàtic. A nivell global, l'informe alerta que gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Algunes de les més freqüents són inundacions, sequeres, calor extrema, incendis, tempestes de sorra i pols o tempestes tropicals, entre d'altres. Per això l'Agència de l'ONU demana als governs que redueixin emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També reclama reforçar els serveis d'aigua i els sistemes d'alerta primerenca per protegir la infància més vulnerable. Un quart de 12 del migdia. Fem atenció ara a la situació, carreteres i autopistes del país i també al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Força fluïdesa a les carreteres, tret d'alguns punts amb lentitud a la C58 a Montcada cap a les rondes de Barcelona i a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. Pel que fa al transport públic, segueix activa una incidència a la línia 11 del metro, que funciona, però amb la freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren, i a Rodalí. Recordem que avui s'ha restablert ja el servei de tren a tota la línia R8 amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
15: Matí de dimarts, molt tranquil, estable, amb cel serè, no hi ha núvols, un temps molt i molt relaxat. La temperatura mínima, per cert, avui ha estat alta, 24 graus de mínima a Barcelona. També 24 al Parc Natural del Garraf, 23 a Canet de Mar, a Blanes o a Portbou. A partir de demà, en algun indret ja podríem tenir algun valor mínim de 25 a la costa central els propers dies, les properes jornades, sobretot diumenge i la setmana entrant. Hi ha aquesta possibilitat que això passi, perquè la temperatura tendirà a pujar a finals de setmana i també la setmana entrant, una setmana entrant a la Sant Joan, que ara mateix, a no ser que canviïn els mapes, serà molt càlida. A la tarda tindrem algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que poden descarregar algun ruixat, però en principi no sortirien d'aquesta zona. Alguna tempesta. A la resta, temps tranquil. I avui, per posar xifres, les màximes poden arribar als 37 a Lleida, 31 a Sort o 30 a Barcelona i a la costa amb humitat i bona mar.
1: Tresca Info.
16: Ho veus?
17: Okay.
16: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers...
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
16: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
18: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de 12 i 3 minuts. Tècnics forestals de l'àrea metropolitana treballant aquests dies en tasques per reduir el risc d'incendis als voltants de Torroelles de Llobregat i de Gavà al Baix Llobregat. En aquesta campanya, que s'hi destina 1.350.000 euros, també s'actuarà a la Serra de Marina, a l'Ordal, i a la resta del massís del Garraf, Torroelles de Llobregat, David Àngela.
19: Juny i juliol de neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i d'adequació de camins. En definitiva, la neteja del sotabosc per mirar d'evitar els incendis. Jordi Bou és el conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, que en resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
20: De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori, doncs del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
19: Els tècnics de l'àrea metropolitana adverteixen que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient com per donar tranquil·litat davant del risc d'incendis. Una situació, avisen, que pot canviar les pròximes setmanes si s'intensifiquen les condicions.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos presumptes responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat el dia de Sant Joan de l'any passat. Els fets es van produir la matinada del 24 de juny a l'avinguda Josep Tarradellas de l'Hospitalet de Llobregat, quan dos homes van assaltar amb un matxet dos vigilants que acabaven al seu torn. Un dels assaltants va fer ferides greus a una de les víctimes, que van acabar amb l'amputació parcial d'una mà, mentre l'altre el robava les motxilles. Els presumptes autors dels fets, de 28 i 30 anys, van fugir creuant les vies, però s'han pogut identificar gràcies a les càmeres de seguretat de l'estació i a la col·laboració ciutadana. Tots dos tenen antecedents penals i han passat a disposició judicial. I han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Això va ser ahir a la tarda a València. El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim perquè sospitava que havia abusat el seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
1: 3CAT Info.
0: Passant davant de la majoria de locals musicals de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i també reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. Lleida, Julià Albacar.
2: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure en l'ús els seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
21: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
2: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
22: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
2: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
0: Un joc online dissenyat per un jove gironí està triomfant a les xarxes socials. És els 947, en referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula 30.000 partides jugades. Anem cap a Girona, Carla Saló Pujol.
23: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de publicar-lo.
24: Estic molt content no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
23: El joc té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que el repte pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis més petits.
24: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
23: La primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possible. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa d'un municipi i per la seva forma has d'endevinar quin és. El tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels Països Catalans.
0: La Casa Set d'Arts subhasta avui 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental que cadascuna de les 3 peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en tota una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i també l'estructura. La fotografia captada durant els primers anys de construcció de la Basílica mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Finalment, pel que fa al retrat, la Casa de Subhastes Set d'Art recorda que Piso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb només 12 anys. Amb funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per a escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
1: Esport.
0: Montserrat Raia, bon dia.
25: Hola, bon dia. Empat a 0 de la selecció espanyola al debut al Mundial de Futbol davant la debutant Cap Verd. L'actual campiona d'Europa no ha passat de l'empat sense gols amb un equip que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Malgrat tenir la possessió de la pilota, Espanya no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència de Blaugrana a la mitja mal que ha sortit a la segona part. El mataroní reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no està amoïnat malgrat el resultat.
3: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable. Sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Y para mí el mejor juego de mi carrera, para muchos cabardianos era só un sueño.
5: Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir.
25: Dos catalans van ser titulars amb l'equip espanyol, Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, el nou jugador del Madrid, així com els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. Al segon temps, a més de Lamine Yamal, també va sortir el català del Barça, Dani Olmo. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada, empat a un entre l'Aràbia i l'Uruguai, sense el blaugrana Araujo lesionat. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. El francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia, substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut al Mundial. Renard va plegar de l'Aràbia el passat abril, després que va classificar l'equip pel Mundial i el va dirigir fa 4 anys al Qatar. A la jornada d'avui, al Mundial, França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit i l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada.
1: 3CAT Info.
25: Encara en futbol, però fora del Mundial, a Madrid acaba d'anunciar la renovació del defensa Rüdiger per una temporada més fins al 2027. Al Girona traspassen John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra sobre el jugador. El club anglès farà efectiva l'operació a partir del 1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. El colombià posa punt final a la seva etapa al Girona després de 3 temporades amb 62 partits i un gol. Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits amb factor pista a favor per als blaugranes. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. El jugador brasiler del Barça, Pitu, afronta així el partit.
6: Són altres partits ara, no podem fijar en els que ja juguem. Entonces tenemos que estar centrados, como ha dicho Dida, primero partido, no pensar que podemos ganar los dos aquí, luego veremos en Murcia, ¿no? Primero mañana y luego veremos los demás. Yo creo que eso va a ser la clave también.
25: Adolfo torna al Barça després de 2 mesos lesionat. Es mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest primer partit de la final de la Lliga de Futsal, el Barça-Pozo, avui a les 9 i en directe per Esport 3. Nou fitxatge del noi d'hoquei patins, Marc Zanon. El jugador de Terrassa, de 19 anys, té experiència internacional en les categories inferiors amb la selecció espanyola. La Garenga ha jugat al Cerdanyola i al Caldas.
7: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el noi com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el noi és el millor lloc.
25: En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
8: Hi ha un escenari en el que el club ha decidit el que ha decidit, torno a repetir, molt respectat i molt respectable, però que em deixa en una situació molt complicada personalment, perquè fora de que em treguin funcions, no, el fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que parli amb el club per a veure si és convenient que jo segueixi o no amb l'estructura del club davant d'aquesta situació. No?
25: El fins ara, segon tècnic, Marc Comas rellevarà Aznar. I direm també que en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig a Berlín d'herba, en partit de 700 de final contra la tenista neerlandesa Susan Lammens.

0: Dos quarts de 12 del migdia, el jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa porta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional Espanyola demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i també sobre les joies. Interior admet que el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius ha entrat en una via de paràlisi. Són paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I l'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Tot això ho hem destacat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament en els centres on hi hagi famílies amb menys recursos. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta exposa un cop restaurats els primers pergamins hebreus localitzats a les Terres de l'Ebre. I a l'espai Mapa Mundi ens fixarem en Bali i en l'altra cara del paradís. El més destacat d'esports, Montse.
1: Doncs que Espanya no passa de l'empat a zero al debut al Mundial de Futbol contra la debutant Cap Verd. I avui primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i per Esport 3.
0: Dimarts 16 de juny, dia de calor forta, màximes a l'interior amb 31 i 36 graus a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37. A la costa, valors propers als 30 i amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Dos quarts de 12 i dos minuts, el jutge Calama rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà. Zapatero havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per dos delictes més, contraband i delicte fiscal, per les joies que la policia va trobar al seu despatx que estan valorades en 1.300.000 euros. Madrid, Paula Brujats.
2: Zapatero volia més temps per acreditar l'origen de les joies per demostrar que no hi ha delicte, però el jutge Calama li rebutja la petició. Diu en un escrit de 3 pàgines que la cita de demà no vulnera el dret a la defensa de l'expresident espanyol ni genera indefensió perquè les joies no són un fet nou. Es van trobar fa setmanes al seu despatx i per coherència i economia processal, diu el jutge, està justificat que en doni explicacions demà quan se li preguntarà també pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que és la segona investigació contra ell. La imputació per la joia suposa un segon mal de cap per a Zapatero i el PSOE està a l'expectativa del que expliqui demà. Tot i això, la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, ha tornat avui a defensar la seva innocència. Són declaracions Antena 3.
3: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento para poder defenderse. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas conjeturas, se están haciendo muchas suposiciones.
2: A part de l'origen de les joies, Zapatero està citat com imputat per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si a canvi va cobrar comissions irregulars a través d'empreses pantalla a l'estranger. Ho haurà d'explicar demà a l'Audiència Nacional en una declaració que serà històrica, ja que Zapatero és el primer president del govern espanyol imputat.
0: Interior atura el pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: En la mateixa entrevista Parlon ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que des de començaments d'any s'han produït a Catalunya. Ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. Tresca Info.
5: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
6: Vols saber què passa al Parlament?
7: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
8: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
6: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
9: Podem dir que està en temps de descompte.
10: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
11: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
12: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
13: La prohibició de les compres especulatives serà...
14: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
6: Escolta l'Hemicicle.
15: S'aixeca la sessió.
6: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
18: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
19: Les curses importants les guanyava totes.
20: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
21: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
22: Pere Casacuberta.
23: Ningú s'esperava que guanyés.
24: És una cosa totalment excepcional.
25: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
26: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: 3Cat Info.
0: La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra en els debats de la cimera del G7 que es fan a Viena, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, que és el dia previst per la firma. Unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen trama la trobada. Avui s'afegeix el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
28: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
29: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no ho vol i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
28: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
30: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
28: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims dos mesos.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa en especial la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord, però és una postura que contrasta això que frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
27: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al carrer Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de llocs de la ciutat. Barcelona, Mar Riera.
31: Nosaltres som a la Fundació Arrels al costat de la Rambla del Raval, on des de primera hora grups de voluntaris estan entrevistant persones sense llar. Se'ls fa una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut, si han rebut suport social, si estan empadronats o han patit algun tipus d'agressió al carrer. I les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
32: He vivido en el Eixample, he vivido en el al mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema. Siempre he tenido la ayuda de la gente que me veía encima del banco.
1: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono. Bueno, como siempre, era una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo, porque tú puedes encontrar un par de personas que te van a robar, que te intenta robar.
31: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona i, segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja són més de 2.000 persones que hi ha al carrer. Bob Walker és membre de l'equip de carrer d'Arrels.
2: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
31: I és que per moltes d'aquestes persones és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
3: O sigui, sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
31: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dates recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana.
0: A partir d'avui, les famílies ja poden més canviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per canviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. Una mesura, però, que des de la FA, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes de centres públics, critiquen i demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics amb famílies amb menys recursos. Els ajuntaments de la zona del Baix Gaià, al Tarragonès, volen millorar la coordinació entre la quinzena de municipis d'aquesta subcomarca per garantir l'accés als serveis i als recursos a les més de 50.000 persones que hi viuen. Un primer pas és la iniciativa de la Diputació de Tarragona per recollir les inquietuds i les necessitats de cada poble. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació de Tarragona ha posat fil a l'agulla per donar resposta a les mancances i necessitats dels diferents municipis. Alguns dels quals tenen uns 19.000 habitants, com Torredembarra, o 500, com la Nou de Gaià o Salomó. De fet, ja existeixen iniciatives en aspectes com el policial, turístic o de ràdio. Vale Pino és diputat a l'Ens Tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
5: I ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i que, bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera d'organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
4: De moment ja hi ha hagut una primera trobada entre alcaldes de municipis com Salomó. El seu

0: les demandes dels municipis per continuar treballant en aquesta iniciativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers en català, després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys. Montse Camps.
3: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
3: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
3: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3:15. Com dura la situació del trànsit i del transport públic? Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora destaquem dues noves incidències a les carreteres. Una varia a la 2 a Castellbisbal, en sentit Lleida, talla un carril, i la L702 està tallada en tots dos sentits a la marxa Artesa de Lleida, en aquest cas per un esfondrament. Pel que fa al transport públic, recordem que ja activa una incidència al metro, a la línia 11, funciona, però amb la freqüència de pas alterada per l'avaria d'un tren, a Rodalies, sense incidència destacades, tret dels retards habituals per les limitacions de velocitat.
1: El temps.
2: Enric Agut.
7: Matí a dimarts, ben tranquil, temps estable, cel serè, no hi ha núvols. A la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, cúmuls com l'Onimbus, i que poden descarregar algun ruixet, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Fora d'aquest sector no se n'esperen. I la temperatura al centre del dia molt càlida. Valors alts per l'època, a màximes avui, que poden arribar als 37, al Segrià, Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també 30-31 a poblacions del Pirineu, i a la costa al voltant dels 29-30-31 amb sensació d'humitat. Temps estiu, de ple estiu, juliol, agost, bona mar. Al matí el mar estava molt tranquil, a la tarda una mica de marejol, quan s'aixequi al migdia de la tarda la marinada. I demà sembla que la situació serà similar i apuntem que el tram final de la setmana encara serà més càlid, sobretot diumenge, quan ja els mapes indiquen que alguna màxima es pot situar al voltant dels 39 graus al Pla de Lleida o també a la Ribera d'Ebre o a l'interior del Baix Ebre. I la setmana entrant, ara mateix, els mapes es posen d'acord per mantenir un ambient molt calorós, fins i tot la temperatura seria més elevada. Així doncs, paciència, perquè aquesta calor ha arribat per quedar-se força dies.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
8: Bali, l'altra cara del paradís.
9: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix. Relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
10: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic.

0: El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali. Però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
1: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizah recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
0: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
1: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix
3: el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
1: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
4: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
1: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
4: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
5: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
6: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
7: I abans dels esports encara tenim temps d'explicar-vos que l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
8: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de l'ENS van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
9: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amagats textos en hebreu, sinó el fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
8: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península ibèrica.
9: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
8: Al fons de la Casa Coll Unificat des de fa un any, l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.
7: I a poc menys de dos mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure a Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Macraners amb capacitat per més de 13.000 persones. Lleida està a la USOMS.
10: Els espais oficials que habilitarà la Paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella amb capacitat per a 1.500 persones i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morones, tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
11: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
10: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
12: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests dos dies.
10: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
7: Esport. Montserrat, Raia, bon dia.
13: Hola, bon dia. Debut amb molts interrogants per la selecció espanyola de futbol al Mundial. L'actual campiona d'Europa no ha passat de l'empat sense gols amb Cap Verd, un equip que debuta a la Copa del Món i ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. L'equip espanyol ha tingut la possessió de la pilota, però no ha pogut marcar, tot i comptar amb el blaugrana Lamine Yamal. El mataroní ha reaparegut a la segona part del partit després de gairebé dos mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en parlava a Televisió Espanyola.
14: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
13: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Dos catalans van ser titulars amb l'equip espanyol, Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador del Madrid, així com els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. Al segon temps, a més de Lamine Yamal, també va sortir el català del Barça, Dani Olmo. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Unai Simón, porter de l'equip espanyol.
15: No te voy a decir que esté tranquilo porque hubiese preferido los tres puntos, pero bueno, es normal que ocurran estas cosas y ahora lo que hay que pensar es, como dice el Cholo y como el título típico de que se dice, pues en el partido a partido, en Arabia y a tope con ello.
13: Justament de matinada, empat a un entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, sense el blaugrana Araujo lesionat. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I aquesta matinada ha debutat l'Iran al Mundial enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. El francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut. Renard va plegar de l'Aràbia el passat abril, després que va classificar l'equip pel Mundial i el va dirigir fa 4 anys al Qatar. A la jornada d'avui al Mundial, França-Senegal a partir de les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada.
16: 3CAT Info.
13: Encara en futbol, però fora del Mundial, el Madrid ha anunciat la renovació del defensa Antonio Rüdiger per una temporada més, fins al 2027. I el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra sobre el jugador. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant uns 7 milions d'euros. El colombià posa punt final a la seva etapa al Girona després de 3 temporades amb 62 partits i un gol. Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits amb factor pista a favor per als blaugranes. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. Javier Rodríguez, tècnic blaugrana, veu així el Pozo.
16: El Pozo lo veo un equipo muy sólido. Lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace. Es que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Es que... Sí, yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar.
13: Adolfo torna al Barça després de 2 mesos lesionat. Es mantenen les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest primer partit de la final de la Lliga de Futsal, Barça-Pozo, avui a les 9, en directe per Esport 3. Nou fitxatge del noi d'hoquei patins, el jove de Terrassa, Marc Zanon, de 19 anys, que ha jugat al Cerdanyola i Alcalde.
17: És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí l'any que ve, per aconseguir els objectius que tinguem i per intentar donar doncs, alegries a la gent i a l'afició.

0: El govern esmena les paraules de la consellera Núria Parlon i defensa que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. La titular del Departament d'Interior havia admès al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat a l'espera d'una possible represa en el futur. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no s'implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del seu sou a pagar el pis on viuen. Els economistes catalans aposten per planificar els fluxos migratoris perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt que faciliti la inserció laboral. Ho diu un informe després de destacar que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que els autòctons. I gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades, segons un informe d'UNICEF. Són més de 4 milions de nens i nenes en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I l'emblemàtica Sala Parés de Barcelona canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha comprat el 65% de les accions, tot i que la família Maragall mantindrà la direcció. Sabater, conseller delegat del fons Snodweg, lidera projectes com el Palau Martorell o el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona.
1: Esports.
2: Debut amb molts interrogants d'Espanya, el Mundial de Futbol no passen de l'empat a 0 contra la debutant Cap Verd. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Diumenge l'equip espanyol jugarà contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada empat a 1 a l'Aràbia Uruguai i empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre i ja a les 3 de la matinada l'Argentina-Algèria. I avui, primer partit de la final a la Lliga de Futbol Sala, el millor de 5, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i en directe per Esport 3.
0: I el temps, dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37, a la Costa Valors, propers als 30, i amb xafogó farà sol amb ruixats de tarda al Pirineu i bona mar en general.
3: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 12, molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. Tot plegat hores després que la consellera d'Interior hagi deixat clar en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: En un comunicat al Departament d'Interior, tanca la porta a afegir nous instituts a aquesta prova pilot fins a l'any vinent, un cop s'hagin avaluat els resultats als centres on s'ha implementat la mesura. El pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes en una 14a de centres educatius, tot i que la meitat se'n van acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat. Tot plegat va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. Ara marxem cap a Madrid. El jutge Calama rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà mateix. Zapatero havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per 2 delictes més, contraband i delicte fiscal per les joies que la policia va trobar en el seu despatx. recordem, valorades en 1.300.000 euros. Paula Brujats.
1: Zapatero volia més temps per acreditar l'origen de les joies per demostrar que no hi ha delicte, però el jutge Calama li rebutja la petició. Diu en un escrit de 3 pàgines que la cita de demà no vulnera el dret a la defensa de l'expresident espanyol ni genera indefensió perquè les joies no són un fet nou. Es van trobar fa setmanes al seu despatx i per coherència i economia processal, diu el jutge, està justificat que en doni explicacions demà quan se li preguntarà també pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que és la segona investigació contra ell. La imputació per la joia suposa un segon mal de cap per a Zapatero i el PSOE està a l'expectativa del que expliqui demà. Tot i això, la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, ha tornat avui a defensar la seva innocència. Són declaracions Antena 3.
5: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento para poder defenderse. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas conjeturas, se están haciendo muchas suposiciones.
1: A part de l'origen de les joies, Zapatero està citat com imputat per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si a canvi va cobrar comissions irregulars a través d'empreses pantalla a l'estranger. Ho haurà d'explicar demà a l'Audiència Nacional en una declaració que serà històrica, ja que Zapatero és el primer president del govern espanyol imputat.
0: Tot plegat a l'espera de la decisió també del jutge Juan Carlos Peinado, que a les pròximes hores o dies ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, que són Vox i entitats d'ultradreta, li va demanar ahir en una visita preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La guerra de l'Orient Mitjà i Ucraïna centra en els debats de la cimera del G7 que es fa a Evian, a l'est de França. L'acord entre l'Iran i els Estats Units es podria difondre abans de divendres, el dia previst per la firma, unes concrecions que estan esperant els líders que acompanyen Trump a la trobada. Avui s'hi afegeix també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que pressiona també per acabar el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
6: Segon dia de cimera del G7 a Evian, avui primer centrada en la guerra ucraïna. Zelensky es veu les cares amb Trump i la resta de líders de les democràcies més industrialitzades del món després d'haver proposat sense èxit al president dels Estats Units una reunió aquí per discutir la fi de la guerra amb Putin.
7: Hem ofert a Putin reunir-nos en qualsevol lloc on es puguin prendre decisions reals per posar fi a la guerra. Ell no vol, i vam discutir amb els Estats Units i França la possibilitat d'una reunió amb Rússia al voltant del G7. Putin no ho vol.
6: Els líders europeus del G7, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que divendres ha de firmar a prop d'aquí, a Ginebra, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que justificava a la cadena Fox que encara no se'n sàpiguen els detalls.
8: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
6: El pacte ha d'estendre l'alto al foc 60 dies i reobrir l'estret d'Hormuz bloquejat des de l'inici dels atacs dels Estats Units i Israel al febrer. Macron i la resta de líders europeus del G7 han urgit Trump per la normalització en aquest enclavament clau pel comerç de petroli. El president dels Estats Units presumeix que els preus dels carburants ja estan baixant i ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions de dòlars a l'Iran davant les informacions que apunten que s'hauria previst aquesta quantitat per la reconstrucció junt amb l'aixecament de sancions i el desbloqueig de fons iranians congelats. El programa nuclear de l'Iran, que és un dels assumptes més difícils, es deixa per la nova fase de negociacions els pròxims 2 mesos.
0: Doncs precisament sobre aquesta qüestió hi ha escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units busquen en l'acord final per acabar amb aquesta guerra. El diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència n'ha expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el secretari de Defensa Pete Hegseth també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i els Estats Units. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides en aquest memoràndum. I entre els factors que també poden fer descarrilar aquest acord i desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà, també preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir aquest acord, però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
9: que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
9: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: 4 minuts i arribarem a 1:15. La Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix i això, diu la CNMC, hauria ha permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors, cosa que hauria pogut alterar la competència del mercat. A finals de l'any passat, la majoria d'entitats deien que abandonaven la guerra hipotecària per captar clients perquè era poc rendible, però ara, amb la pujada dels tipus d'interès, s'hi han tornat a afegir. En qualsevol cas, l'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. I la crisi de l'habitatge impacta cada vegada més a la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de Joventuts d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i també les expectatives de futur de les persones joves. Més del 40% de persones d'entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent dedica entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge. És una xifra que està molt per sobre del 30% que es recomana. Segons l'informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la salut mental. Anna Sant Martín, coautora de l'informe i directora d'investigació del FAT Joventut, explica altres factors que també afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
11: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per a un habitatge assequible, aprovar l'Estatut del Becari i ampliar els programes de beques i ajuts de l'estudi. Doncs bé, un altre estudi, us el destacàvem en titulars, en aquest cas d'economistes catalans, que alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris, com fan països com el Canadà o Austràlia, perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Barcelona, Mireia Sala.
12: L'informe destaca que la taxa d'abandonament escolar prematur dels alumnes estrangers triplica la dels nascuts aquí i alerta també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines també poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'estudi.
13: Hi ha reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
12: Els economistes alerten també que, tot i que Catalunya té una de les taxes d'immigració més altes d'Europa, a la vegada també hi ha un elevat índex d'atur, amb demandes sobretot de perfils qualificats.
0: Doncs arribem a 1:15, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com se circula aquesta hora a la xarxa viària, també com tenim els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Molt bon dia. Aquesta hora, molta tranquil·litat a les carreteres, sense incidències destacades, normalitat també al transport públic, tret de rodalies, on es registren els retards habituals per les limitacions de velocitat. És tot.
3: El temps.
0: Crònica aquesta hora del Francesc Mauri.
15: Tarda de calor de ple estiu quan encara estem a mitjans de juny. Valors un dia més clarament per sobre del que toca en aquesta època de l'any. Avui pugen 2-3 graus respecte ahir i aquesta calor es mantindrà la resta de la setmana amb un pic de calor entre diumenge i dilluns que ve. De moment aquesta tarda els ruixats l'àrea pirinenca seran més locals, es poden produir de forma irregular i fora del Pirineu alguna nuvolada adjacent, però en general domini del sol.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat.
16: El radar de 3CAT Info.
3: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Continuem amb més notícies. Detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda a València. El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim perquè sospitava que havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però que s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià. Més de 4 milions de nens i nenes a l'estat espanyol estan exposats a almenys 3 amenaces climàtiques alhora. Les principals amenaces són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i també la sequera, que n'afecta més de 4 milions. Són dades publicades per UNICEF en el seu informe Children's Climate Risk Report del 2026, que adverteix que a Espanya, malgrat tenir serveis públics sòlids, la infància no apareix de forma expressa en els plans de gestió del risc climàtic. A nivell global, l'informe alerta que quasi la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Algunes de les més freqüents són inundacions, sequeres, calor extrema, incendis, tempestes de sorra i pols o tempestes tropicals. Per això, l'Agència de l'ONU demana als governs que redueixin emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També reclama reforçar els serveis d'aigua i els sistemes d'alerta primerenca per protegir la infància més vulnerable. Ens situem ara a la capital catalana. Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, el màxim des que es va crear aquesta xarxa el 2020. Segons el govern municipal, el 99% de la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Toni Fortesa.
17: La xarxa s'ha activat aquesta setmana amb 500 espais, 100 més que l'any passat. Inclou biblioteques, centres cívics, piscines, mercats, a més de parcs i jardins. Entre aquests espais hi ha 60 microrefugis de petit format, farmàcies, comerços i entitats locals en zones amb menys cobertura. Enguany també s'ha reforçat la cobertura dels diumenges d'agost, quan tradicionalment la xarxa es redueix. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat, és a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins a aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
17: El projecte ha crescut des dels 70 espais inicials del 2020, una expansió que respon a l'augment progressiu de les temperatures. El 2025, Barcelona va registrar 97 nits tropicals i va superar en 2,4 graus la mitjana històrica. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, assegura que els refugis climàtics són una eina per millorar la salut de la ciutadania.
19: El refugi climàtic, més enllà de tenir un impacte sobre la protecció que hi ha de la calor, especialment en aquells que són a l'aire lliure, també generen un impacte positiu en el benestar físic i emocional de les persones, et connecta amb la naturalesa, hi ha espais de relaxació.
17: La xarxa de refugis climàtics forma part del Pla Clima Municipal per adaptar-se al canvi climàtic i reduir la vulnerabilitat davant l'augment de les temperatures.
0: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta, que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de llocs de la ciutat. Marriera.
20: Nosaltres som a la Fundació Arrels, al costat de la Rambla del Raval, on des de primera hora grups de voluntaris estan entrevistant persones sense llar. Se'ls fa una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut, si han rebut suport social, si estan empadronats o han patit algun tipus d'agressió al carrer. I les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
16: He vivido en el Eixample, he vivido en el al mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema. Siempre he tenido la ayuda de la gente que me veía encima del banco.
21: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo, porque tú puedes encontrar un par de personas que te van a robar. Que t'intenta robar.
20: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona i segons l'última enquesta de l'Ajuntament ja són més de 2.000 persones que hi ha al carrer. Bob Walker és membre de l'equip de carrer d'Arrels.
22: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
20: I és que per moltes d'aquestes persones és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
23: O sigui, sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
20: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana.
0: A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que, com a novetat, aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals, però, s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total, es van bescanviar el 90% dels vals. Una mesura, però, que des de la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes de centres públics, critiquen i demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics, amb famílies amb menys recursos. Ara, la notícia del món de la cultura que us avançàvem en titulars. La Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art establerta a l'estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater, conseller delegat del fons Stoneweg, ha decidit a títol personal el 65%. Ha adquirit, volíem dir, a títol personal el 65% de les accions d'aquest històric establiment del carrer Patritxol. L'operació, segons un comunicat, resol el relleu generacional de la família Maragall, que no tenia successió interna. Tot i el canvi de propietat majoritària, Joan Anton Maragall, que es mantindrà com a director de la sala, s'ha mostrat molt satisfet de la solució. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Jo tinc 76 anys. Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la Sala Parés. Jaume Sabater és una persona molt respectuosa pel llegat de la Sala Parés, per la seva història. Es mantindran no només l'equip humà, sinó la nostra línia de treball.
0: L'inversor Jaume Sabater lidera projectes com el Palau Martorell o el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona i el seu fons va ser el mateix que va intentar sense èxit obrir una sucursal de l'Ermitage a la ciutat. I atenció a aquesta notícia, fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. És la conclusió principal d'una base de dades que han publicat investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem fins a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalaté.
25: És la primera base de dades de datacions amb carboni 14 de jaciments d'alta muntanya de la península Ibèrica, amb dades de 380 jaciments del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Les dades demostren que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
26: Les restes arqueològiques documentades es remunten a les més antigues de fa més de 10.000 anys i ens il·lustren sobretot que durant els últims 10.000 anys les àrees d'alta muntanya han sigut espais freqüentats pels éssers humans que hi han anat fent diferents activitats variants al llarg del temps.
25: Aquesta continuïtat s'havia trobat a uns 1.000 metres, però no tan amunt. El jaciment més antic, de fet, és a l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres, una zona on a l'època encara hi havia Maria Glaceres.
26: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
25: També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues de Catalunya. Ara totes aquestes dades s'han publicat en format obert perquè qualsevol investigador les pugui utilitzar.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Debut amb molts interrogants per la selecció espanyola de futbol al Mundial. L'actual campiona d'Europa no ha passat de l'empat sense gols amb Cap Verd, un equip que debuta a la Copa del Món i ocupa el lloc 67 del rànquing mundial. L'equip espanyol ha tingut la possessió de la pilota, però no ha pogut marcar, tot i comptar amb el blaugrana Lamine Yamal. El mataroní ha reaparegut a la segona part després de gairebé 2 mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no està, però, amoïnat pel resultat.
2: Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad. Tienes razón. Pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces. Que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar. Y es más, haciendo a veces mucho, puedes perder. Todos tenemos que mejorar, yo el primero. Pero desde luego, la idea, los jugadores y yo estamos convencidos y además es lo que nos ha traído hasta aquí. No estamos aquí de gratis, Guillem. Estamos aquí como campeones de Europa.
1: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Dos catalans van ser titulars amb l'equip espanyol, Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, així com els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. Al segon temps, a més de Lamine Yamal, també va sortir el català del Barça, Dani Olmo. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada, empat a un entre l'Aràbia i l'Uruguai, sense el blaugrana Araujo, lesionat. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1, i va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i aquesta matinada ha debutat al Mundial l'Iran, enmig dels xulets del públic a l'estadi de Los Angeles, quan sonava l'himne nacional del país. L'Iran i Nova Zelanda també han empatat a 2. I el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut. A la jornada d'avui al Mundial, França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, parla de la presència de Leo Messi en el que serà el seu 6è Mundial de Futbol.
4: Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte, siempre será así. No veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
1: Encara en futbol, però fora del Mundial, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanc i blau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manolo González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i jugaran també un amistós contra la Unió Esportiva Olot el 18 de juliol també a les 7. Pel que fa al Madrid, ha anunciat la renovació del defensa Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027. I al Girona traspassen John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra sobre el jugador. El club anglès farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol pagant uns 7 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
1: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits amb factor pista a favor per als blaugranes. Sentim el porter del Barça, Dídac Plana.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
1: El primer partit d'aquesta final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo, avui a les 9 i en directe per Esport 3. El noi d'hoquei patins ha fitxat el jove de Terrassa, Marc Zanon, de 19 anys, que havia jugat al Cerdanyola i al Caldes. Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 12:15, estem pendents que comenci la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Tan bon punt ho faci i anirem en directe. Mentrestant, repassem el més destacat a aquesta hora. El govern esmena les paraules de la consellera Núria Parlon i defensa que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. La titular del Departament d'Interior havia admès al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat a l'espera d'una possible represa en el futur. I el jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero, per tant, haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre aquestes joies. La Comissió dels Mercats i la Competència obre un expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. I a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que aquests diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Repassem també els principals titulars. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Debut amb molts interrogants per a la selecció espanyola de futbol al Mundial. No passa de l'empat a zero contra el debutant Cap Verd. I avui, Barça, Pozo, Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 i per Esport 3.
1: Un repàs també al temps. Dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus. A Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37. A la costa, valors que s'aproparan als 30 graus amb xafogó i farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu. Passen 2:30 de 12:15, el govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. Tot plegat hores després que la consellera d'Interior hagi deixat clar en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: En un comunicat al Departament d'Interior tanca la porta a afegir nous instituts a aquesta prova pilot fins l'any que ve, un cop s'hagin avaluat els resultats als centres on s'ha implementat aquesta mesura. El pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes en una 14ena de centres educatius, tot i que la meitat se'n van acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat. Tot plegat, però, va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. Anem cap a Madrid. Notícia destacada també d'avui. El jutge Calama rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà. Zapatero havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per dos delictes més, contraband i delicte fiscal per les joies que la policia va trobar en el seu despatx, valorades en 1.300.000 euros. Paula Brujats.
4: Zapatero volia més temps per acreditar l'origen de les joies per demostrar que no hi ha delicte, però el jutge Calama li rebutja la petició. Diu en un escrit de 3 pàgines que la cita de demà no vulnera el dret a la defensa de l'expresident espanyol ni genera indefensió perquè les joies no són un fet nou. Es van trobar fa setmanes al seu despatx i per coherència i economia processal, diu el jutge, està justificat que en doni explicacions demà quan se li preguntarà també pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que és la segona investigació contra ell. La imputació per les joies suposa un segon mal de cap per a Zapatero i el PSOE està a l'expectativa del que expliqui demà. Tot i això, la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, ha tornat avui a defensar la seva innocència. Són declaracions Antena 3.
5: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento para poder defenderse. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas conjeturas, se están haciendo muchas suposiciones.
4: A part de l'origen de les joies, Zapatero està citat com imputat per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si, a canvi, va cobrar comissions irregulars a través d'empreses pantalla a l'estranger. Ho haurà d'explicar demà a l'Audiència Nacional en una declaració que serà històrica, ja que Zapatero és el primer president del govern espanyol imputat.
1: I també estem a l'espera de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, que les pròximes hores o dies haurà de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. I la Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter, també Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix, i això hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors.
0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora ja podem marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Comença aquesta roda de premsa posterior a la reunió de governs. Sentim la portaveu Sílvia Paneque.
6: En termes de política internacional, de política exterior, amb l'anunci que coneixíem ahir d'aquest acord entre Estats Units i l'Iran, amb tota la prudència, evidentment, però sí que hem fet una valoració positiva d'aquest acord pel que significa, en primer lloc, i allò que és més important en termes humanitaris, de tornar a la via del diàleg, abandonar la via del conflicte i tornar a la via del diàleg i a la via de la negociació. Un conflicte que es va iniciar el passat 28 de febrer, per tant, aquesta és la qüestió més positiva i més important que hem valorat des del govern, però també un segon element que és, com dic, amb tota la prudència, però amb l'obertura de l'Estret d'Hormuz, aquesta estabilitat a nivell econòmic que pot significar en termes globals per l'economia, però també per l'economia catalana, si, com dic, aquest acord es consolida i, per tant, es van fent passos en la via del diàleg. I ho dic també perquè, i ho diem també des del govern, perquè en el seu moment, aquell 28 de febrer i en els dies posteriors, molt vàrem parlar i reflexionar sobre quin impacte podia tenir aquest conflicte en la pròpia economia catalana i en quins sectors o en quins àmbits, l'energètic o sectors determinats, que podia impactar de manera negativa en el nostre teixit industrial. I precisament tenim dades avui, crec que es donaven a conèixer ahir la tarda vespre, però en qualsevol cas avui les hem pogut també traslladar i reflexionar al govern i compartir, que mostren que Catalunya té empenta, que continua sent locomotora no només en l'àmbit espanyol, sinó en l'àmbit també europeu, i que precisament aquestes dades, que ara els traslladaré, mostren com l'economia catalana, fins i tot amb aquests elements doncs, que ens varen fer patir en setmanes anteriors, supera el creixement espanyol i europeu. Ahir, com els deia, es van presentar aquestes dades del producte interior brut i l'avanç interanual, que és d'un 2,9%. Com els dic, és una bona xifra que confirma el dinamisme, la bona dinàmica de l'economia catalana, a més aquest creixement expansiu de l'economia catalana, i que, com els deia, fins i tot està per sobre en dues dècimes respecte al progrés de l'economia espanyola, que és d'un 2,7, 2,9 a Catalunya. És també una bona dada intertrimestral, que descriu un creixement del 0,6%. Per tant, és una xifra, com els dic, que s'allunya d'aquelles previsions més pessimistes i que contrasta també amb una variació negativa del conjunt del territori de la Comunitat Europea, que és d'un decreixement d'un 0,1%. Per tant, un bon ritme de l'economia. No ens cansarem tampoc de dir que aquest creixement i aquesta bona marxa de l'economia ha d'anar en benefici del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Per tant, el govern centra el seu esforç també en aquest progrés compartit i que aquest creixement econòmic reverteixi en les classes treballadores i en el conjunt de la ciutadania amb aquest progrés compartit. En tot cas, en diferents esdeveniments, i un que els anunciaré ara, hi ha aquest bon creixement de l'economia. Catalunya s'ha projectat en aquests últims dies i amb esdeveniments a futur a nivell internacional, amb diferents esdeveniments, com a un país que fa les coses i que s'ha fet les coses ben fetes, i això no és només mèrit del govern, sinó del conjunt de la ciutadania catalana i també del teixit econòmic i social. I avui els anunciem també que en aquesta dinàmica de Catalunya, no?, en el centre del món, si em permeten l'expressió, doncs podem anunciar que l'any 2027 Barcelona acollirà també el World Routes, que és la principal fira internacional d'aerolínies. Una fira que pot aplegar fins a 3.000 persones i que tindrà lloc a la capital del nostre país, a Barcelona, i que s'afegeix a aquesta llarga llista d'esdeveniments que els estava indicant en el passat i que tenim també en el futur, els més propers, doncs, al Tour o la capitalitat de Barcelona en l'arquitectura i en l'urbanisme a nivell mundial. Per tant, molts events, o la visita del Papa Lleó XIV com a passada, com a l'última, esdeveniments que mostren allò millor que som cap a l'exterior i que posen el focus en aquells projectes, en aquells esdeveniments que fan que els catalans i catalanes es sentin orgullosos del seu país. I en aquest sentit també anunciar, i ara ja vinculant-ho amb els acords de govern, amb dos acords que tenen a veure també amb aquest impuls econòmic i amb aquesta projecció en diferents àmbits de Catalunya cap a l'exterior. Hem donat avui llum verda des del Consell Executiu a la societat público-privada que ha d'impulsar la gigafactoria de Móra la Nova. Aquest és un impuls definitiu perquè aquesta sigui una candidatura d'èxit i que pugui rebre aquesta inversió Móra la Nova. És una empresa público-privada la que hem aprovat, una societat mercantil que avui també ha rebut el vistiplau per part del Consell de Ministres, perquè en la part pública hi ha, com ara els hi detallaré també, la participació de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. Per part del Govern de la Generalitat és Incasòl qui té aquesta participació pública. Per tant, Consell de Ministres, Consell Executiu del Govern de Catalunya havien d'aprovar aquests estatuts, aquest pacte de socis i aquesta autorització, en el nostre cas, que Incasòl tingués aquesta participació en aquesta societat mercantil. Aquest era un requisit absolutament indispensable per concórrer a aquesta futura convocatòria europea i des del Govern de la Generalitat estem segurs que aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Dir també que el domicili social d'aquesta societat mercantil serà a Móra la Nova, consolidant l'aposta que té el Govern de Catalunya per Terres de l'Ebre i Ribera d'Ebre en particular, i l'arrelament territorial també necessari d'aquest projecte. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica i aquest control, si em permeten l'expressió, de quines dades es gestionen i on s'emmagatzemen, doncs que tinguem aquesta sobirania en l'àmbit europeu i Catalunya es postula amb aquesta sobirania tecnològica i vinculada a la intel·ligència artificial amb un projecte que, com dit, estem absolutament segurs que reuneix

entorns informàtics aïllats i controlats que el que permeten és que es puguin executar proves i analitzar comportaments sense necessitat d'afectar el sistema principal. Per tant, espais aïllats, controlats de proves, i això ens reforça en l'àmbit de la innovació i l'activitat econòmica a Catalunya, com els deia. Són entorns segurs, com els dic, aïllats, supervisats, en els quals tant empreses, per tant, el sector privat, com emprenedors, l'àmbit acadèmic o institucions, com la pròpia Generalitat de Catalunya, podran assajar noves tecnologies, nous productes, nous serveis, models de negoci abans d'incorporar-los al mercat. Per tant, això en l'àmbit tant institucional com empresarial vol dir reduir riscos, accelerar processos i sobretot invertir en idees que ja s'hagi pogut testar que són solucions aplicables al mercat. Per tant, volem facilitar que aquesta innovació, aquestes tecnologies arribin el més ràpid possible i amb les màximes garanties possibles al teixit productiu i amb aquest camí, no, senzill de validació, ens permet també desplegar solucions que ja estan madures, superades les fases de laboratori, per tal de generar un impacte econòmic tangible en el teixit econòmic. Amb aquest primer pla aprovat per impulsar aquests espais controlats de proves, ens situem al màxim nivell de països que ja han iniciat aquest camí en l'àmbit europeu, per assenyalar-ne els més rellevants: Dinamarca, França, Alemanya o Estònia, que ja fa temps que estan utilitzant aquests instruments com a eina de competitivitat del sector econòmic i d'agilització. Servirà també, com els deia, en l'àmbit de l'administració catalana per obrir un nou camí també de aprenentatge, en el sentit de que tot el coneixement que es derivi de cadascuna d'aquestes proves pugui revertir també en l'adaptació i millora del marc normatiu. Alguns d'aquests productes, alguns d'aquests assajos requeriran d'actualitzacions normatives i tenir aquest coneixement ens ajudarà a legislar millor des de l'experiència. Com els deia, aquest pla estarà, la seva coordinació estarà a càrrec del Departament d'Economia i Finances, que actuarà com a departament transversal, donat que són molt els departaments que poden estar interessats en aquest àmbit. Per posar un exemple del Departament de Territori, en l'àmbit de la gestió de l'aigua i del cicle hídric, aquesta és una metodologia que ens pot ajudar i molt a l'hora d'avançar. Els convenis entre institucions respecte a aquests espais controlats de proves tindran una durada de fins a 5 anys i, com els deia, està pensat i focalitzat en àmbits concrets, en empreses que participaran a través de convocatòries públiques obertes i competitives. I ara sí, finalitzo en aquest bloc d'economia i projecció de Catalunya cap a l'exterior i en l'àmbit tecnològic també, i passaria a un acord que vostès coneixen, m'hi referiré breument, que és l'aprovació avui formalment en Consell Executiu del decret de preus universitaris per al curs 26-27, que ha perseguit l'objectiu de millorar amb l'accés equitatiu de l'ensenyament universitari, de manera que puguem adaptar també aquest decret i aquesta política pública a noves realitats familiars creixents al nostre país i, d'alguna manera, garantir que cap estudiant es quedi fora del circuit universitari per motius econòmics o familiars. Com els dic, aquest decret entrarà en vigor en el curs que ve, el 26-27, s'aplicarà a totes les universitats públiques catalanes i a la UOC, i la destinació econòmica vinculada és de 12,5 milions d'euros, consolidant la política general de reducció i contenció de preus universitaris, que ja es ve impulsant en els últims mesos i anys, alhora, com els dic, adaptar-se a noves realitats. A Catalunya, en aquests moments, hi ha prop de 80.000 famílies monoparentals, habitualment monomarentals, és a dir, la unitat familiar està dirigida per una dona. Cada vegada són més presents i mereixen
des del punt de vista del govern, el mateix reconeixement i drets. Per tant, les famílies monoparentals de categoria especial, que són aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat més severa, tindran una exempció total dels preus públics, i les famílies monoparentals de categoria general, per tant, en una situació

0: de vulnerabilitat menor tindran una reducció del 50%. Paral·lelament, aquest decret manté i consolida les polítiques de preus, com els deia, molt breument, un preu únic de 17,69 euros per crèdit per graus i màsters habilitants i una reducció del 30% en màsters no habilitants fins als 19,37 euros per crèdit. Es mantenen els mateixos mecanismes de beques d'equitat i, per tant, les mateixes exempcions també per col·lectius vulnerables i mesures també per fomentar el rendiment acadèmic. I dos acords més, els presento de manera conjunta, uns primers acords vinculats a l'àmbit de la cultura. El govern ha aprovat avui concedir ajudes a la Fundació Privada Antoni Tàpies, també a l'Institut Ramon Muntaner, a la Fundació Gran Teatre del Liceu i al Mercat de les Flors, amb un import total, aquestes aportacions global, de 1,5 milions d'euros. En el primer àmbit, Fundació Privada Antoni Tàpies, pel foment i la promoció de l'art contemporani, fonamentalment. En l'àmbit de l'Institut Ramon Muntaner, sobretot destinat a la promoció dels centres d'estudis locals i comarcals vinculats a la llengua catalana, per tant, a l'àmbit lingüístic català. En l'àmbit del Gran Teatre del Liceu, sobretot es vol reforçar el símbol cultural que representa, però sobretot projectes educatius i d'accessibilitat al dret de la cultura. I finalment, l'increment vinculat al Consorci del Mercat de les Flors com a referent internacional i també com a peça clau i fonamental dels sistemes sistema d'equipaments culturals que tenim a Catalunya. I també en l'àmbit de la cultura, i ja els dic que els hi agrupava aquestes quatre ampliacions de crèdit destinades en els àmbits que els he assenyalat, també a traslladar ha informat la consellera de Cultura del projecte de la Foneria, un equipament absolutament referent o que ha de ser referent en l'àmbit de les polítiques digitals i de la creativitat digital. Es situarà en l'àmbit de la façana, està en aquests moments finalitzat. El que s'ha aprovat és impulsar les obres de l'interior. Està situat en l'antiga foneria de Reial de Canons de Barcelona, per tant, al principi de la Rambla, en el costat de Colón. Una foneria que havia estat de campanes, després havia tingut diferents usos, però en qualsevol cas en aquests moments s'hi situarà aquest projecte de la foneria. L'objectiu és que pugui obrir portes i, per tant, estiguin finalitzades les obres i s'inicien usos a principis del 2028. Com els deia, el pressupost global és de 13 milions d'euros, però 1,8 milions d'euros ja han estat executats en l'àmbit de la façana i, per tant, queden els 11,5 milions d'euros destinats a les obres de reforma de l'interior de l'edifici. Respon a una disposició d'espais que hagin d'anar destinats a ciutadania, però també a la creació de continguts digitals i està també vinculat i, per tant, serà porta d'entrada operador del projecte Catalunya Media City en l'àmbit de les Tres Xemeneies. Són quatre plantes, més de 3.000 metres quadrats, com els dic, en els diferents àmbits d'exposició, d'esdeveniments, però també de creació de continguts digitals. I, finalment, molt breument, en l'àmbit de la cooperació, dir que s'ha aprovat l'impuls del projecte d'Espai Català Transfronterer. Aquest és un espai de col·laboració i de treball conjunt entre la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat de Catalunya i el Departament de Pirineus Orientals, i el que vol és impulsar projectes compartits, transfronterers, en l'àmbit cultural, en l'àmbit de coordinació també d'institucions, en l'àmbit del desenvolupament territorial, també en l'àmbit de la sostenibilitat. És un projecte que té una durada de 3 anys i que té un finançament europeu per poder-se desenvolupar. La inversió pròxima, perquè es facin una idea, és fins a un màxim de 4 milions d'euros. I en l'àmbit també de l'acció exterior, simplement dir que s'inicia a través d'un conveni signat amb l'OCDE el marc de reconfiguració de les polítiques del disseny de la cooperació a Catalunya. El que volem és millorar l'impacte de les polítiques de cooperació i aquells recursos que des de Catalunya es destinen a la cooperació, també l'eficàcia i també el seguiment que fem d'aquests projectes en l'àmbit internacional. Ho he repassat breument, però en qualsevol cas, si després tenen interès en alguna d'aquestes qüestions, doncs hi puc aprofundir. Passem ara, si els hi sembla, doncs, a les qüestions d'actualitat política o d'alguns dels acords que els he explicat o que estan en l'ordre del dia del Consell Executiu d'avui.
1: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, portaveu. Tinc tres preguntes. M'agradaria si pogués ser clara en la resposta. És sobre el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als Institut. El govern creu que està en una via de paràlisi, tal com ha dit la consellera d'Interior al matí de Catalunya Ràdio. La segona és quants centres segueixen amb aquest pla pilot actiu a dia d'avui. I la tercera és si els instituts que avui tenen Mossos als centres ho podran seguir tenint al setembre. Gràcies.
0: Sí, doncs miri, clara i breu, o sigui, el programa continua tal i com estava previst i per tant no hi ha cap novetat en aquest sentit. Les mateixes dades que havia compartit amb vostès en el passat. No hi ha cap novetat al respecte d'aquest projecte.
2: Per tant, a què es referia la consellera d'Interior quan ha dit que el pla estava en via de paràlisi i que caldria veure si realment s'havia de replantejar en un futur després de resoldre el conflicte i si tenia sentit fer-lo?
0: Sí, la consellera i el propi departament han volgut posar en context precisament en la globalitat de la intervenció que ha fet la consellera, no només d'aquest tall que vostè ara em llegia, i efectivament la consellera parlant es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
2: Per tant, són 7 els instituts que a dia d'avui tenen Mossos?
0: Sí. Sí.
1: Seguim amb Lorena Enns, de Ràdio 4.
3: Què tal, portaveu? Molt bon dia. Junts forçarà al Congrés la votació per saber si el govern de Pedro Sánchez ha de convocar ja les eleccions. El Parlament votarà aquesta setmana també si el president de la Generalitat ha de compareixer per les investigacions del jutge Pedraz que afecten el PSC. M'agradaria saber si el govern creu que els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE suposen un punt d'inflexió a la legislatura, si el govern està preocupat per aquesta situació. I d'altra banda, m'agradaria saber si el govern ja ha agendat cita per reunir-se amb el ministre Arcadi Espanya per abordar la reforma del finançament i, en aquest sentit, si ja s'ha calendaritzat també la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Moltes gràcies.
0: Sí, respecte a les dues primeres qüestions, que em sembla que van vinculades. Qui té la prerrogativa de convocar eleccions en qualsevol govern, en el d'Espanya també, és el president del govern d'Espanya. En el seu moment ja va traslladar quina era la seva voluntat al respecte, que era la d'esgotar la legislatura. Jo, com a portaveu del govern de Catalunya, què haig de dir sobre aquesta qüestió? El govern de Catalunya valora positivament les polítiques i els recursos que s'estan desplegant en els diferents reptes que tenim com a país a Catalunya, en l'àmbit de l'habitatge, assenyalar, doncs, precisament un acord al Plan Nacional de Vivienda, on Catalunya rebrà uns fons importants que ens ajudaran a desplegar les polítiques d'habitatge juntament amb els recursos propis, per posar-li l'últim exemple d'un dels principals reptes que tenim com a país. Per tant, valorem positivament i, per tant, des del Govern de Catalunya el que volem és que, efectivament, doncs, aquestes polítiques es continuïn produint i que, per tant, s'esgoti la legislatura. Aquesta és l'opinió del govern, però com dic, l'única persona que en fi, té la potestat de convocar o no eleccions és el president Sánchez i ell ja es va referir a aquesta qüestió. També haig d'afegir sobre les declaracions, no? la valoració que feia Junts per Catalunya. Miri, hi ha una cosa molt clara, i jo ho he dit en d'altres ocasions i ho repeteixo. Si mirem la història de Catalunya, a Catalunya no li ha anat mai bé quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'estar en llocs de poder, diguem-ho així. A totes llums, i estem veient els diferents pactes que s'estan produint en d'altres comunitats autònomes, ja veiem que el pacte PP-Vox es va reproduint. Per tant, aquí jo crec que tots faríem bé de ser molt clars sobre aquesta qüestió. Si algú pensa que defensar els interessos de Catalunya passa per la possibilitat d'un govern on hi pugui haver extrema dreta, per suposat que el govern no ho comparteix, i fins i tot m'atreveixo a dir que els catalans i catalanes crec que no seria una qüestió que poguessin veure ni entendre amb bons ulls. Per tant, quan un fa reflexions sobre aquestes qüestions, també s'ha de fer responsable de, en fi, dels escenaris els que es pot encaminar. Respecte a les dates, lamento, no tinc...
4: Doncs en 20 segons mal comptats arribarem a la una en punt. Fins aquí ho hem de deixar, aquesta roda de premsa de la portaveu Sílvia Paneque, aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern. Ara us deixem amb el Catalunya al dia, amb l'Estel Batet.
5: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
6: De Trump a l'Ebre passant per San Fernando de Henares. Aquest és el recorregut geopolític de la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial que els governs català i espanyol volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, un projecte que s'han posat d'acord en accelerar. Aquestes instal·lacions tindrien una subseu a Madrid, a San Fernando de Henares, però el centre neuràlgic seria aquí, a Catalunya. Tot plegat respon a la voluntat de la Unió Europea de garantir la sobirania digital del continent i deixar de dependre d'Amazon, de Google o de Meta. Per això Europa en vol tenir 4 de gigafactories i una d'elles seria aquesta de Móra la Nova, en una comarca que ja té una central nuclear, un abocador i un dipòsit de residus. El seu alcalde ho defensa. Diu que això farà que aquesta zona tingui una alternativa a oferir als joves que marxen i que no tornen. Ja, però a quin preu? Els ecologistes aixequen la mà. Què passa amb la gran quantitat d'aigua que necessita una gigafactoria com aquesta per refredar els ordinadors? A Irlanda, aquestes plantes se les coneix com a vampirs energètics. I per citar un altre país, si fóssim Suïssa, en comptes que els governs decidissin directament per nosaltres, els ciutadans ja estarien votant si volem una gigafactoria o no la volem.
5: Catalunya al dia.
6: En parlarem de seguida en el Catalunya al dia, que també passarem per Lloret de Mar. Avui demana reforços a aquest municipi de la Selva als Mossos per cobrir la comissaria de la policia local. Quim Balaguer, bon dia.
7: Bon dia, Estel. Els agents van deixar de fer hores extres com a protesta perquè estan negociant el seu conveni i això va obligar-los a haver de contractar seguretat privada per fer aquest servei.
6: Clar, i això en plena temporada turística provoca seriosos problemes i també riscos de seguretat per la ciutadania. I un dia més tenim un altre exemple de com la falta de continuïtat en segons quins negocis deixa pobles petits sense serveis essencials. És el cas de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, que fa mig any que no té farmàcia.
8: Pues una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja t'has d'anar al següent poble.
9: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
7: La que tenia va tancar per jubilació i d'aquí un parell de mesos tornarà a tenir servei, però no de farmàcia, sinó de farmaciola. No serà un establiment convencional, sinó que es vendran medicaments uns dies i unes hores a la setmana.
6: A Lleida, el català reforça l'oci nocturn gràcies a un acord pioner entre les sales de festa i Òmnium Cultural per programar més música en català i fer-lo servir més a l'hora d'atendre els clients.
7: L'acord té el suport d'una vintena de sales.
10: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
6: I al final del programa també provarem de jugar una mica amb els noms dels municipis de Catalunya. Com? Doncs, per exemple, a veure, Quim, tu que de pobles catalans en saps un niu, quants noms creus que sabries escriure en 5 minuts?
7: Bastants.
6: Perquè 5 minuts són molts.
7: Sí, però quan vas confiat és quan et bloqueges, eh?
6: Només amb els sants ja en tindríem uns quants. I, per exemple, una cosa més difícil, quants n'endevinaries per al seu relleu geogràfic?
7: El de Sabadell, segur. I potser el de Barcelona, perquè amb el contorn del port és fàcil d'identificar.
6: Doncs mira, per entrenar-nos una miqueta més, si més no en això, no tant en els noms, hi ha un joc en línia que ho està petant, és els 947. L'ha ideat un jove gironí com un passatemps i ara el joc ja acumula més de 7.000 partides jugades.
11: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
6: Ens fixem també en el trànsit i el transport públic. Cap incidència a aquesta hora, Clàudia Serra, des de l'equip viari?
12: Doncs no, sense incidències destacades a aquesta hora. Sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona i en trams de les rondes de Barcelona, sobretot la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la zona franca i a Santa Coloma cap a Trinitat.
6: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
6: I el termòmetre cada dia una miqueta més amunt, una miqueta més amunt.
13: Sí, avui sí, el que va perdre ahir respecte a diumenge ja ho hem recuperat i així es mantindrà estable, per tant amb una calor evidentment que no toca per l'època, fins divendres. Podria remuntar un palet dissabte i atenció diumenge i dilluns, que de moment tenim aquesta punta de calor que portaria alguns termòmetres de l'interior als 40 graus. Però estem a dimarts, falta dies, ja haurem de veure i afinar-ho els propers.
6: Doncs ens esperarem. I en esports, què prepareu per avui, Montserraia?
14: Doncs el debut de l'equip espanyol amb 4 catalans al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Són Pau Cubarsí, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé 2 mesos lesionat. Avui, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 i per Esport 3. L'Uni Girona de bàsquet acaba d'anunciar fa només uns instants que la pivot de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà la pròxima temporada. Koulibaly, de 28 anys, haurà jugat una temporada a Girona i és la 8a baixa de cara a la pròxima temporada. El Pons Lleida d'hoquei patins ha presentat Carlos Cortijo com a nou entrenador per a les properes 3 temporades. El tècnic madrileny arriba procedent del Noia i Tarragona tornarà a ser la seu de la pròxima edició de la fase final de la Lliga Catalana ACB del 9 al 13 de setembre. Serà la 4ª vegada que el Palau d'Esports Catalunya acull aquesta competició.
6: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb en Marc Alonso, la Imma Matas i l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Vinga, GAC, comencem.
5: Catalunya al dia.

0: El govern de la Generalitat esmena la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. Tot plegat després que la consellera d'Interior hagi deixat clar avui mateix en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat. Sentim-la.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però hi ha hagut esmenes, això com us dèiem. Primer a través d'un comunicat i ara, en boca de la consellera portaveu, fa ben pocs minuts, el govern diu que el pla pilot continua viu i confirma que hi ha 7 instituts a Catalunya que a dia d'avui tenen Mossos de suport, tenen agents de paisà a les aules. Des del Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Doncs sí, emboliquen les últimes hores perquè el govern acaba de corregir les paraules de la consellera d'Interior i confirma que el pla per desplegar agents dels Mossos als instituts segueix actiu.
3: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
2: És la consellera portaveu Sílvia Paneque que s'ha mostrat així de clara 4 hores després que la seva col·lega de govern, Núria Parlon, la titular d'Interior, hagi dit sense matisos que la prova estava en una via de paràlisi. Però primer el propi Departament d'Interior i després la portaveu han sortit a rectificar.
3: Tant el Departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
2: Recordem, Estel, que aquest pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes, es va començar a implantar a una 14a de centres educatius, tot i que la meitat se'n van acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat, i tot plegat va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. En qualsevol cas, com dèiem, per ara, el govern confirma que hi ha 7 centres que ara mateix tenen agents a les seves instal·lacions i que aquest programa no s'ampliarà fins que no es faci una avaluació d'aquesta prova pilot a principis de l'any que ve.
0: Doncs una prova pilot que, a més, va aixecar tantes reticències perquè es va anunciar enmig de les negociacions i del màxim moment d'escalada de tensió amb el sector educatiu, amb totes les vagues i protestes que ha generat al voltant d'això. D'altra banda, i seguim amb tu, Albert, perquè la Generalitat i el govern espanyol acceleren la candidatura perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, s'instal·li la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial. Aquest matí, el govern de Salvador Illa ha aprovat els primers tràmits administratius i a Madrid, el Consell de Ministres ha promès una aportació de més de 700 milions d'euros per aixecar i per tirar endavant aquest projecte.
2: Exacte, sí. Catalunya agafa lloc en aquesta cursa europea per acollir un centre estratègic que bàsicament es dediqui a entrenar els models d'intel·ligència artificial més avançats del món i, per tant, es pugui deixar de dependre dels Estats Units o de la Xina. La ubicació final d'aquesta gigafactoria la decidiran les institucions europees a partir de l'estiu. I ara els governs català i espanyol estan fent campanya perquè aquesta gigafactoria s'instal·li a casa nostra. S'estarà competint amb 70 propostes més ubicades, per exemple, a Alemanya, a França, a Itàlia o a Polònia. En qualsevol cas, el projecte de l'Estat estava pensat inicialment per Catalunya, però més tard es va confirmar que la proposta també preveu una subseu a San Fernando de Henares, a la Comunitat de Madrid. Avui, per deixar clar que el centre neuràlgic, que la seu seria a la Ribera d'Ebre, a Catalunya, el govern de Salvador Illa ha aprovat això, que la seu social d'aquesta gigafactoria s'inscrigui al nostre país.
3: El domicili social d'aquesta societat mercantil serà a Móra la Nova, consolidant l'aposta que té el govern de Catalunya per Terres de l'Ebre i Ribera d'Ebre en particular, i l'arrelament territorial també necessari d'aquest projecte.
0: Doncs fins aquesta doble comunicació amb el Palau de la Generalitat per parlar d'una banda d'aquest embolic dins del si mateix del govern amb el tema del pla pilot dels Mossos a les aules i de l'altra amb aquesta accelerada que fan tant govern català i espanyol per instal·lar o per optar a instal·lar aquesta gigafactoria d'intel·ligència artificial a la Ribera d'Ebre. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia.

0: Marxem ara cap a Lloret de Mar, que demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local aquest cap de setmana que ve. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va tancar la comissaria de nit perquè no hi havia efectius arran de les baixes laborals, asseguren, i també la negativa dels agents a fer hores extres. Des de Lloret de Mar, Laia Claret, el consistori confia arribar a un acord amb els treballadors i que tornin a fer aquestes hores extres, mentre que els sindicats demanen que se'ls actualitzi el conveni col·lectiu.
1: Sí, exacte, bon dia. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
2: Sí, falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per i 25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
1: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
3: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
1: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
0: Doncs ens quedem aquí, a la Selva, però ara marxem cap a Santa Coloma de Farners, cap a la capital. Veïns de la plaça del Firal instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars davant la falta de resposta de les seves queixes a l'Ajuntament, diuen. L'alcalde respon que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Peraire, hi ha hagut un detonant del malestar dels veïns, oi? Quin?
4: Doncs sí, el detonant. L'Ajuntament ha donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça, i això doncs ha indignat els veïns. Una de les veïnes, Reyes Barragán, calcula que les terrasses n'ocupen el 80% de la plaça i considera que s'han d'ordenar els usos.
5: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte de l'Ajuntament, el descontrol que hay.
4: El sonòmetre que han col·locat mesura en temps real el soroll i registra els moments en què se superen els límits permesos. L'alcalde, Pep Prat, diu que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i la normativa i que la policia local està comprovant si els que provoquen més soroll i aldarull són persones que es queden a la plaça més enllà de l'horari.
6: Volem un poble més actiu, més viu, amb més oferta, doncs, això, per poder passar aquestes nits caloroses, no?, de l'estiu, i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
4: Els veïns reclamen reunir-se amb l'alcalde.
7: Catalunya al dia.
0: Doncs seguim recollint el malestar d'altres veïns, en aquest cas del nucli de Garraf de Sitges, que han dit no a la pretensió de les pedreres que hi ha al municipi de seguir amb la seva activitat extractiva més enllà de l'any 2029. Falten 3 anys perquè s'acabi l'actual concessió de la Generalitat i els veïns no volen haver d'aguantar més el que descriuen com un malson. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
8: Hola, Estel, bon dia.
0: Quina és la denúncia que fan els veïns d'aquest petit poble costaner?
8: Mira, el gran problema, segons els veïns, són els núvols de pols que es formen quan les explosions perforen la muntanya del Garraf. Ara el Gremi d'Àrids està tramitant la pròrroga d'aquesta activitat davant la Generalitat amb l'oposició de l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Sitges. Iolanda Drué és membre de la Junta de Veïns del poble del Garraf.
9: Ara mateix estem en peu de guerra. I una cosa és que estiguem resignats i hagin de conviure, perquè la normativa estableix que fins al 2029 les pedreres poden continuar, i l'altre és que hagin de continuar 30 anys més patint la pols, convivint amb camions, amb explosions, amb esquerdes a les cases que es mouen quan dinamiten. És insuportable.
8: El Gremi d'Àrids té els seus arguments per demanar de seguir extraient pedra calcària del massís. Albert Avellaneda, director de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya.
10: Aquestes pedreres encara tenen reserves importants d'un recurs estratègic, molt proper a la principal àrea de consum i necessari, entre d'altres coses, per la construcció de nous habitatges, per les obres de renovació i millora d'infraestructures de transport i per les infraestructures necessàries per la transició i adaptació climàtica. Per això, les empreses, en aquells aspectes que generen més inquietud, van més enllà del mínim exigit.
8: A hores d'ara encara no ha estat possible tenir una resposta de la Generalitat.
0: Doncs no volen pedreres al Garraf i tampoc volen mercaurans. Què són els mercaurans? Doncs són supermercats que han destinat un espai amb taules i cadires on els clients poden consumir el que acaben de comprar. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat avui 30 supermercats, tots de la cadena Mercadona, i ha anunciat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. Ana Escura, bon dia.
7: Bon dia. La normativa municipal prohibeix que la zona que hi ha entre la porta d'entrada i sortida del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial o de serveis. El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que aquesta prohibició s'incompleix.
11: Prova d'això, disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones. Algunes d'aquestes zones de restauració arriben a disposar de fins a 30 places. Que sigui autoservei és un fet irrellevant.
0: Aquesta, però, Anna, no és l'única denúncia per intrusisme que el Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat avui, oi?
7: També ha denunciat 50 fleques degustació, en aquest cas totes al barri de l'Eixample. De fet, són establiments als quals ja s'havia denunciat. Entre el 2024 i el 2025, el Gremi va denunciar més de 180 fleques degustació tot Barcelona per incomplir la normativa municipal. I avui els ha tornat a denunciar perquè continuen sense complir la normativa. Pallarols, de fet, ha demanat explicacions al govern municipal.
11: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació i contundència amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
7: Ara per ara, les denúncies són administratives i s'han presentat a l'Ajuntament. Pallarol ja ha avisat, però, que si l'Ajuntament no hi fa res, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: Entesos, gràcies. Anna Escura, bon dia.
7: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: I atenció, que avui s'ha restablert el servei i el tram entre Rubí i Martorell de la línia R8 de Rodalies, que estava interromput des de finals de gener, Quim.
12: Des d'aleshores fins ara, l'R8 només funcionava entre Rubí i Granollers Centre per les obres que s'han fet per reparar el tram més malmès del túnel de Rubí. Tot i la represa del servei ferroviari, segons Renfe, avui es mantenen els autobusos alternatius entre Rubí i Martorell i fins dijous també hi continuarà a haver els autobusos directes a Cerdanyola Universitat.

0: Seguim endavant quan falten 10 minuts i mig per arribar a 2:15. Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris, com fan països com el Canadà o Austràlia, perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Segons aquest estudi, el nivell formatiu dels immigrants se situa entre els més baixos de la Unió Europea i la taxa d'abandonament escolar triplica la dels autòctons. A més, alerten també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
2: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
1: L'estudi demana també que la preservació i la transmissió de la llengua i la cultura catalana sigui un eix central de qualsevol política migratòria.

0: Des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta, que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Mar Riera, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, tu aquest matí has anat a un d'aquests punts, oi?
1: Sí, al centre obert d'Arrels, al Raval. Era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta feta pel mateix consistori, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, que és membre de l'equip de carrer d'Arrels.
2: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
1: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana.
0: I a Lleida s'ha posat en marxa una perruqueria ben particular. No s'hi paga amb diners.
3: Jo només volia descobrir aquest món de les trenes africanes perquè sempre m'ha cridat molt l'atenció.
0: Aquesta és la Paula, és una de les clientes. I diem clientes entre cometes perquè pagarà el pentinat a canvi de coneixement.
3: Estava pensant, potser inclús els hi puc ensenyar la llengua, català, castellà...
0: I així funciona el nou servei de perruqueria que impulsen la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi. Noelia Caselles, què vol facilitar que els joves extutelats puguin trobar feina, oi, aquesta iniciativa?
4: Bon dia, Estel. Sí, com la Isatu i el Walid, que van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i que ara es volen dedicar professionalment a la barberia i la perruqueria.
5: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
6: Es una formación muy buena para mí porque ya me conozco mucha gente más.
4: El projecte es diu Pentinant Vincles. Laura Cortés és educadora de la cooperativa Saura i Ares Mateus del Centre Obert d'Arrels.
7: I el més important és trencar estereotips, prejudicis que hi ha tant amb el nostre jovent com amb les persones que treballen a la Fundació Arrels.
8: Un moment per demostrar, no?, tu què pots aportar a canvi d'aquest tall de cabell que és molt important, però quina cosa tens, no? Llavors, la primera resposta a vegades pot ser l'ostració, no puc aportar res. No, anem a buscar, què tens bo?
4: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
9: Catalunya al dia.
0: Sis minuts i dos quarts de dues. Us parlem ara d'un altre conflicte laboral. És el que tenen els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des del 26 de maig i que aquest migdia tenen la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona, i és per desbloquejar aquest conflicte que tenen obert. Valèria Obereda.
10: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci.
11: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
10: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalans, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes.
0: I els ajuntaments de la zona del Baix Gaià, al Tarragonès, volen millorar l'accés als serveis i recursos de les més de 50.000 persones que hi viuen. La Diputació de Tarragona ha començat a recollir les inquietuds i necessitats de la quinzena de municipis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
12: La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació ha posat fil a l'agulla per crear el que es coneix com a àrea funcional urbana, que ha d'optimitzar recursos i garantir l'accés als serveis. Vale Pino és diputat a l'ENS tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
13: Ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera d'organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
12: De moment ja hi ha hagut una primera trobada i a partir d'ara i fins a finals d'any, tècnics de la Diputació reuniran amb els ajuntaments per prendre nota de les necessitats de cada municipi.

0: Les dues últimes setmanes, dos gossos de raça potencialment perillosa han matat dos altres gossos que passejaven amb els seus propietaris, que a més també han quedat ferits. Això ha passat a Palafolls i a Pineda de Mar, al nord del Maresme. Els amos dels animals que han comès les agressions estan denunciats. Des de Pineda de Mar, Marta Vallès, hi ha una setmana de diferència entre aquests dos atacs, no?
1: Bon dia, Estel. L'últim va ser dilluns de la setmana passada a la plaça d'Orient de Pineda. Un gos potencialment perillós, deslligat i sense morrió, va atacar quatre gossos que eren a la zona i un va morir. La propietària va patir ferides, porta 7 punts a la boca, a causa de les mossegades del gos atacant. Els testimonis expliquen que l'amo de l'animal agressor portava un pal i increpava amb actitud violenta les persones que eren al lloc. Prèviament ja l'havien denunciat per actituds semblants. No té la documentació del gos en regla ni tampoc l'assegurança obligatòria. La policia local li ha retirat el gos, que està sota tutela del CAT d'Argentona. La propietària del gos ha presentat una denúncia i hi ha una campanya Justícia per a Haiku que demana a l'Ajuntament de Pineda i a la justícia que persones amb perfil violent no puguin tenir animals. Uns dies abans, un veí de Palafolls de 84 anys el van haver d'atendre de diverses ferides després que un altre gos potencialment perillós matés el seu a Palafolls. Marta López, sergent de la policia local, ho explicava a Ràdio Palafolls.
2: Havia resultat mort el gos per l'atac d'un gos potencialment perillós. I aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic. El gos es va posar en quarantena i es van instruir diligències penals.
1: La propietària del gos atacant està denunciada per no tenir prou mesures per impedir que l'animal s'escapés de casa. Tampoc té la documentació necessària ni l'assegurança obligatòria.
0: Gràcies, Marta. I a Lleida, els Mossos han detingut dos homes acusats de robar. Entre ells dos sumen més de 100 antecedents policials. Des de l'any passat els han detingut 37 vegades. Un d'ells suma 70 antecedents i 14 detencions des del mes de febrer. Aquest últim cop l'han arrestat per força la porta d'un establiment i endur-se els diners de la caixa. L'altre està acusat de robar en un cotxe aparcat trencant el vidre d'una finestra. En el seu cas, des de l'any passat l'han detingut 23 cops. Tots dos declaren avui davant del jutge.

0: Després de mig any sense servei, els veïns de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, tornaran a tenir d'aquí un parell de mesos un punt on poder anar a buscar medicaments. El farmacèutic del poble es va jubilar i el negoci va tancar perquè no va trobar relleu. Ara tindran aquest servei de farmaciòleg, que no de farmàcia, que vol dir que es dispensaran els medicaments uns dies i unes hores concretes a la setmana. Clara Jordan, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat poder tenir aquesta farmaciòleg, que on serà, on la trobaran els veïns?
1: Doncs mira, Estel, l'Ajuntament ha cedit una part de la planta baixa per poder tenir a través de la Generalitat aquest servei de farmaciola. I és que fa gairebé mig any que els veïns de Sant Jaume de Llierca han d'anar als pobles veïns a buscar medicaments, per exemple, a Montagut, a Tortellà o a Castellfollit de la Roca. L'alcalde de Sant Jaume és Jordi Cargol.
2: Sobretot és molt important, doncs, que una persona no s'hagi de desplaçar per anar a buscar un medicament bàsic, que el pitjor que pots trobar, doncs, és trobar-te malament i haver de fer un desplaçament, haver d'agafar el cotxe, no? I per tant, el servei bàsic el donarem a través de la Generalitat, a través d'aquesta farmaciola.
1: Els veïns també troben indispensable poder tenir farmàcia o farmaciola perquè els pobles es queixen cada vegada hi ha menys serveis.
3: Cada cop hi ha menys negocis als pobles. Vas una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja t'has d'anar al següent poble.
4: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
3: És molt difícil mantindre un negoci en un poble. La gent treballa fora.
1: En tot cas, l'intenció és que estigui a punt els pròxims mesos, segons l'alcalde.
2: Segurament que mitjans d'estiu finals la podrem tenir. En qüestió de 2-3 mesos hauríem de ser capaços de tots plegats de poder donar ja servei.
1: Recordem que les farmacioles depenen d'una farmàcia i el govern les autoritza en funció de la casuística de cada municipi.
0: Doncs així hem arribat a 2:15. De seguida repassem la web i l'app del 3Cat Info, però abans us expliquem també que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu, a més de 2.000 metres d'altitud, concretament. Això ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'ha mirat des de la Seu d'Urgell, en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
0: I parlem concretament del Parc Nacional d'Aigüestortes.
5: Exacte, han publicat una base de dades amb 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments, que demostra que els humans hem ocupat aquests espais d'alta muntanya de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
6: Fa un temps el que es pensava és que l'ocupació de l'alta muntanya era puntual i el que estem veient és que els mateixos assentaments es reutilitzen durant milers d'anys de manera contínua i això és un element bastant rellevant perquè, per exemple, veiem continuïtat en l'utilització d'un mateix lloc durant tot el Neolític, cosa que és poc habitual a Catalunya.
5: El jaciment més antic amb ocupació continuada és a 2.320 metres, molt més amunt del que s'havia trobat fins ara. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues de Catalunya.
0: Gràcies, Joaquim, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs ara sí, repàs els continguts que podem trobar a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
0: Per on comencem avui?
8: Doncs mira, per platges, si et sembla, una mica el mapa de les platges on es pot anar amb gos aquest estiu a Catalunya. És un rànquing que sàpigues que fem cada any i que cada any és molt consultat.
0: I cada any n'hi ha més o no?
8: Això no ho he mirat. Ara n'hi ha una cinquantena, però no sé si creixen o baixen. Si vols ho podem mirar i demà t'ho dic, eh? Perquè això segur que ho tenim, perquè ja et dic que cada any ho anem fent. Com et deia, ara hi ha una cinquantena, veureu ubicació, horaris, condicions, etc. Vull dir que altres que d'info ho podeu consultar.
0: Una altra pregunta que jo crec que aquesta també és molt recurrent.
8: Sí, sí, un altre gran objecte de debat, diguem, entre moltes persones. Regala als mestres, sí o no, també és un debat que ens fem a la web i a l'app del 3Cat Info. És la batalla aquests dies als grups de la xat de WhatsApp de pares i mares, a les escoles. En fi, que sàpigues que n'hi ha que ho han prohibit, que sàpigues que fins i tot l'oficina antifrau diu que no es poden fer regals a funcionaris, que no poden acceptar regals. En fi, vull dir, entre una cosa i l'altra, doncs cadascú que trobi la versió que més li agradi, que més se senti còmode.
0: O que li permet en fer.
8: També.
0: Fa un any de què parlàvem, Marc?
8: Mira, dèiem que Barcelona volia complicar l'obertura de comerços de carcasses, souvenirs i manicura a Ciutat Vella. Doncs bé, que sàpigues que un any després ja ha entrat en vigor el Pla d'Usos de Ciutat Vella, ho va fer ara fa poques setmanes, també en vam parlar aquí, que prohibeix doncs això, entre altres coses, que hi hagi salons de manicura i pedicura, venda de souvenirs, Ciutat Vella, estem parlant de Barcelona,
0: sí.
8: Botigues de carcasses i accessoris de mòbils. També hi han afegit tota aquesta botiga relacionada amb productes canàbics.
0: Sí.
8: Ho han afegit també a última hora. I també botigues de màquines de vending. Per tant, en fi, tota una gran ofensiva, no?, per intentar, doncs, això, que Ciutat Vella no es converteixi en un minifundi, no?, en un petit monopoli de per al turisme.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà.
8: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
7: Catalunya al dia.

0: Seguim i ho fem coincidint parlant de l'estiu i coincidint doncs, amb aquest inici. L'AMB, l'autoritat metropolitana, ha començat les tasques de prevenció d'incendis forestals. Sobretot s'intervindrà a la Serra de la Marina, a l'Ordal i al Parc del Garraf. L'ens supramunicipal inverteix 1.350.000 euros en aquestes actuacions forestals per mirar de reduir el risc d'incendi. David Àngela, queda fora d'aquesta intervenció el gran pulmó de Barcelona, és a dir, el Parc de Collserola.
1: Hola, bon dia. Doncs, efectivament, les actuacions han començat per Torrelles de Llobregat i per Cavà, on s'estan fent franges perimetrals de protecció en diverses urbanitzacions. En queda fora el Parc de Collserola perquè la seva gestió depèn del consorci. A banda de franges perimetrals, també es fa neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i arranjaments de camins per facilitar la tasca dels bombers. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
2: De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs, s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori, del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
1: Pel que fa al risc d'incendis d'aquest estiu, Jesús Fernández Rodríguez, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana, adverteix que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient per estar tranquils, una situació que pot canviar les pròximes setmanes si empitjoren els paràmetres.
3: Venim d'una època de molta pluja, per tant, combustible acumulat bastant important, però de moment amb humitat relativa suficient com per estar una mica tranquils. Llavors, dependrà una mica de les condicions de les properes setmanes. Si arriba a assecar-se aquesta vegetació, doncs podríem tenir condicions bastant complicades.
1: L'àrea metropolitana també compta amb la silvopastura, aprofitant ramats per netejar el sotabosc, concretament el turó de Can Miravitges, a l'antic berenador de Can Ruti o el torrent de Batzac.
0: Gràcies, David Àngela. I encara sobre incendis, els bombers alerten que les altes temperatures de les últimes setmanes dificulten la campanya per combatre'ls a les Terres de l'Ebre. Els cossos d'emergència preveuen una campanya semblant a la de l'any passat, que Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
4: Hola, Estel, molt bon dia.
0: Va estar marcada per un incendi, un gran incendi, el de Paüls de l'any passat, i que continua, per tant, ben present.
4: Sí, un incendi que concretament va cremar gairebé 2.400 hectàrees segons les dades dels agents rurals. L'hivern, aquest darrer hivern, ha estat molt plujós, més plujós del previst aquí a les Terres de l'Ebre, i si això se li suma un inici de primavera, qual que hem tingut molt calorós, obtenim un escenari que destaca d'aquesta forma Ricard Expósito, que és el cap d'emergències aquí a les Terres de l'Ebre.
5: Això que ha facilitat que a l'inici de primavera hagi hagut un augment de la vegetació i dels rebrots de la vegetació més arbustiva i arbòria, i ara ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, pues els herbassars comencen a engroguir-se.
4: Un problema afegit al de l'augment constant de la vegetació als camps, que tot i estar conreats per unes subvencions que provenen de la Unió Europea, cada cop hi ha més matolls i més arbustos a les explotacions agrícoles. Per tot plegat, es fa una crida a vigilar i molt les activitats a l'exterior, sobretot durant els mesos de juny i juliol.
0: Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Els incendis, que són un dels riscos, sens dubte, de l'estiu. Un altre és l'excés de calor. Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics. Són 100 més que els que hi havia a la ciutat l'any passat. Segons el govern municipal, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Toni Fortesa, bon dia.
6: Bon dia.
0: I quins són aquests refugis climàtics que hi ha a la ciutat de Barcelona?
6: Doncs mira, són biblioteques, centres cívics, són mercats, això evidentment a més de parcs i jardins. Tots aquests punts serveixen per a la ciutadania perquè trobi un espai de confort tèrmic i de descans en moments de calor extrema. Entre aquests espais que hem dit, per segon any consecutiu, hi ha més de 60 microrefugis. Són farmàcies, comerços i entitats locals que permeten cobrir aquesta necessitat a bona part de la ciutat. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat. És a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
0: Perquè m'he quedat amb això, eh? Microrefugis, és a dir, tu pots entrar a una botiga, estar-hi una estona fins que et baixi la calorada o com funciona?
6: Exacte, i a més et donen serveis. Doncs potser hi ha alguns que t'oferiran aigua potable, alguns un lloc per descansar, o sigui, són petits punts allà on no arribava la xarxa d'equipaments públics, arriben amb aquests petits microrefugis, perquè a part de la calor, la regidora Marta Villanueva, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que els refugis climàtics també són una eina per millorar la salut de la ciutadania.
8: El refugi climàtic, més enllà de tenir un impacte sobre la protecció que hi ha de la calor, especialment en aquells que són a l'aire lliure, també generen un impacte positiu en el benestar físic i emocional de les persones, et connecta amb la naturalesa, hi ha espais de relaxació.
6: I enguany també s'ha reforçat, de cara als diumenges d'agost, això sí, la cobertura d'aquests espais, que és quan tradicionalment la xarxa es redueix, doncs aquest any s'ha pujat una mica més.
0: Molt bé, gràcies, Toni, bon dia.
6: Bon dia.
0: Doncs també és un refugi climàtic, sobretot més tirant a la tarda vespre, eh? La platja. Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les seves platges, milloren i s'amplien els serveis en un any en què els socorristes, ho vam explicar aquí també, de la Creu Roja, avisen que insistiran en la prevenció i l'Ajuntament està molt atent a possibles postes de tortugues. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quines novetats s'han presentat en els efectius de platja aquí a Tarragona?
9: Doncs mira, sobretot millores en neteja de platges, hi haurà més personal i també maquinària, també més freqüència de neteja en cales, zones rocoses i en la recollida de pèls de plàstic. També hi haurà més sistemes per facilitar l'accessibilitat en dutxes, serveis i zones de bany. Des de la Creu Roja destaquen que, tot i les dificultats per trobar personal qualificat, finalment han pogut obrir avui els 18 llocs de vigilància, les 8 platges que controlen amb 38 socorristes. Aleix Font, el coordinador, creu que hauran de redoblar, però esforços en prevenció per l'increment d'ofegaments que hi ha hagut en aquest inici de temporada.
10: Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
9: Un altre punt d'atenció serà el control de les postes de tortugues, segons explicava el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
11: Aquest any podria ser que tornés a passar, perquè ens va passant cada 2-3 anys, i sabem que el mar està ple de tortugues ja, ens ho diuen fins i tot els pescadors, i estem preparats en cas que fos necessari.
9: L'Ajuntament i la policia de platges vetllaran també perquè respectin els espais dunars de recuperació de la costa, que ja ocupen 20.000 metres quadrats. Tot el desplegament es mantindrà fins al 14 de setembre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre.
12: Catalunya al dia.

0: joc en línia que està triomfant a la xarxa social. Es diu Els 947, que són el nombre de municipis que hi ha a Catalunya. Segurament més d'un el coneixeu, fins i tot us hi heu enganxat. És un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula 30.000 partides jugades. Anem cap a Girona, allà hi tenim la Carla Saló Pujol. A veure, Carla, hi ha quatre modalitats de joc, quatre propostes diferents, ja se'n prepara una altra. Tu l'has provat? Com funciona?
1: Hola, bon dia. Sí, la primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser, per exemple, 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possibles. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa del municipi i, per la seva forma, l'has d'endevinar quin és. En el tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels països catalans.
0: I de qui ha sigut idea, això? Qui hi ha al darrere d'aquest joc?
1: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Va llançar el joc per internet el 29 de maig i en pocs dies es va fer viral, sobretot a la xarxa X. Font assegura que pot ser una bona manera per conèixer aquelles localitats més petites.
2: Els municipis de Catalunya es van anomenar com a mínim una vegada. Aleshores, doncs, a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs, anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
0: I clar, com passa moltes vegades, no, Carla? El que ha sigut clau en aquest èxit ha estat el boca a orella.
1: Doncs sí, l'Arnau no tenia expectatives a l'hora de publicar-lo i ara ja acumula quasi 30.000 partides jugades.
2: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
1: Apunta que va crear el joc com un passatemps i que no busca cap mena de lucre.

Paraules com vespreig en lloc de tardeo o combinat, quan el que volem és un cubata, això són alguns dels canvis de vocabulari que volen incorporar gairebé una vintena de sales de festa lleidatanes per fomentar

0: catalana en la seva activitat habitual. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
1: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
0: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
2: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
0: Per la seva banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en aquests locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya. Algunes de les 18 sales que hi participen són Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganits o la Boite.
3: Els restaurants catalans revisen la seva gestió econòmica amb més regularitat que els de la resta de l'Estat, però, en canvi, van per sota en la gestió digital de les reserves. Això són dades d'un informe de l'app de Fork sobre reptes i tendències de futur en el sector de la restauració. S'ha presentat avui a Barcelona, Òscar Callau.
4: L'estudi concreta que el 51% dels restaurants catalans revisen cada setmana la comptabilitat, 13 punts per damunt de la mitjana estatal. Les dades de l'estudi específiques per Catalunya s'han complementat amb testimonis de xefs sobre els seus models de gestió. Sentim Nando Jubany.
5: El que és important és que la recepta funcioni, te la comprin i te la paguin i tinguin ganes de venir als nostres restaurants.
4: Sentim Carlota Clavé, xef del restaurant La Gourmanda.
6: Utilitzem de Fork, no? Sens dubte, i ens ajuda moltíssim, no? A poder tenir doncs, un control, no? Una miqueta del que tindràs al dia. Però sí que és veritat que som molt romàntics i encara ens agrada doncs, rebre aquestes trucades i que ens truquin els clients.
4: L'informe de The Fork s'ha elaborat durant els primers mesos d'aquest any amb dades pròpies de l'APP de reserves i consultes a més de 600 restauradors espanyols.
3: I el Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 30a edició, rebatejat com a Escomostra.
7: Amb el canvi, l'Ajuntament de Sant Sadurní busca recosir la trencadissa al món de les bombolles i tornar a aixoplugar els elaboradors que els últims anys ja han abandonat la Deocava. De moment, els cellers confirmats a la mostra de l'octubre ja dupliquen els de l'any passat. 22 membres de cava, 13 de corpinat, 11 de clàssic penedès i 5 elaboradors ancestrals. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, destaca que tothom ha fet sacrificis pel bé del sector.
8: Sobretot la generositat de tothom. Aquests canvis impliquen que tothom ha de cedir, que tothom ha de donar. Estem marcant el camí del que ha de ser la nostra comarca, el nostre territori, no? Aquesta unitat com a sector que hem de tenir per afrontar doncs, tots aquests reptes, tots aquests desafiaments que ens venen en un futur.
3: Ara són 3:15 de 2.

0: quan queden menys de 2 mesos per poder veure l'eclipsi total de sol el 12 d'agost. Ja es van sabent quins són els espais òptims per contemplar-lo que habilitaran govern i ajuntaments. Avui ens fixem en Lleida, que serà la ciutat més gran de Catalunya on es podrà contemplar aquest fenomen. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquí s'han previst 2 espais amb capacitat per més de 13.000 persones.
1: Sí, són al Turó de la Seu Vella, l'espai més emblemàtic de la ciutat, on podran accedir 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri de Mangranès, el més gran, amb un aforament de 12.000. Hi haurà serveis bàsics i aparcament regulat. Caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta i es repartiran les ulleres necessàries per mirar el fenomen. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
2: Totes les persones que reservin la seva plaça de forma gratuïta rebran un QR que els permetrà accedir a l'espai on hagin triat, on hi hagi aforament, i se'ls lliuraran aquestes ulleres de protecció homologades per veure l'eclipsi amb tota seguretat.
1: Hem de recordar, Estel, que això són els llocs habilitats, però que l'eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la ciutat en direcció nord-oest, i aquí durarà uns 25 segons. Tot plegat també serà un repte turístic. Ara mateix molts hotels ja estan pràcticament plens en una setmana en què l'ocupació a Lleida sol rondar només el 10%.
0: Hi ha un projecte per restaurar, conservar i definir els usos.

0: Museus de la Muralla Medieval de la ciutat de Girona han encarregat un pla director que durant 3 anys analitzarà el seu estat i planificarà les millores que cal fer-hi. Fèlix Martín, des de Girona, per on començaran?
1: Hola, bon dia. Doncs no s'actuarà immediatament perquè ara per ara no hi ha un punt de la muralla on hi hagi danys gaire greus. Però el que es vol és evitar anar fent pedaços. Per tant, aquest pla director farà una planificació ordenada que inclourà un estudi històric, si cal fer nous estudis arqueològics, la restauració dels trams malmesos, l'enjardinament de l'entorn o bé concretar-ne els usos. També es vol aprofitar per integrar millor aquest monument en el context urbà de Girona, ha explicat el regidor de Cultura, Quim Ayats.
2: Sovint diem que Girona viu d'esquenes a la muralla. El pla que vol precisament també és revertir encara més doncs, aquesta situació i aconseguir doncs, que gironins i gironines redescobreixin la muralla.
1: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, li ha donat encara un toc més personal.
3: També és veritat que hi ha hagut milers de gironines i gironins que la primera cita que ha tingut amb la seva parella, especialment si, deixeu-me fer doncs, la broma, no? Els pares i les mares no sabien que això passava, doncs buscant un lloc una mica més amagat i romàntic, com és la muralla de Girona, i per tant no només escapen fora, sinó que la mateixa ciutat forma part, no? Per tant, de les nostres vides, d'aquesta identitat.
1: El pla director el financen l'Ajuntament i la Generalitat. Del conjunt de les antigues muralles, torres i baluarts de Girona, només una part és visible. Hi ha trams integrats en edificis i restes de la part doncs, que es va enderrocar, que estan en el subsol. L'origen es remunta a l'antiga ciutat romana entre els segles I i III, però es va ampliar al segle IX, també el XIV, i els últims baluarts són dels segles XVII i XVIII.
0: I la Casa Set d'Art subhasta aquesta tarda tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, la fotografia més antiga que es conserva de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Valeria Obereda.
4: Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puigboada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de la construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Pel que fa al retrat, Opiso dibuixa l'arquitecte concentrat en els plànols de la Sagrada Família. L'artista va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que als 12 anys col·laborava a la Sagrada Família en funcions d'ajudant, fotògraf o model per escultures.
0: I la Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art de Catalunya i de l'Estat, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha adquirit el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. És una operació que resol el relleu de la família Maragall, que no tenia successió interna. Joan Anton Maragall es mantindrà com a director de la sala i s'ha mostrat molt satisfet d'haver trobat aquesta solució. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la sala Parés.
0: L'inversor Jaume Sabater lidera projectes com el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona i va intentar, sense èxit, obrir una sucursal de l'Hermitage a la ciutat de Barcelona.

0: Esports.
1: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quatre catalans han debutat amb l'equip espanyol al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Ha estat un debut amb molts interrogants per l'equip espanyol.
2: Sí, l'actual campiona d'Europa i una de les favorites al Mundial de Futbol s'enfrontava a Cap Verd, equip que debuta en una Copa del Món i que és el lloc 67 del rànquing mundial. La selecció espanyola va dominar el joc, però no va aconseguir marcar i en part va ser per la bona actuació del porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, a qui van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí i el nou jugador a Madrid, Marc Cucurella, van sortir a l'11 inicial de l'equip espanyol i a la segona part, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no estava amoïnat malgrat el resultat.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: També van jugar els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament l'Aràbia ha empatat a un amb l'Uruguai aquesta matinada sense el blaugrana Araujo, lesionat. També de matinada empat a dos a l'Iran-Nova Zelanda. El debut dels iranians al Mundial ha estat enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut. Pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, un França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, però ja a les 3 de la pròxima matinada.
1: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, al millor de 5 partits.
2: Hi ha un factor pista a favor per als blaugranes. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, veu així el Pozo.
4: El Pozo lo veo un equipo muy sólido. Lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace. Que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Es que si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. O sea, al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo qué es el Barça para ellos. Es que al final estamos los dos mejores equipos de la Liga regular aquí.
2: Adolfo torna al Barça després de dos mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Es mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. El primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, avui a les 9 i en directe per Esport 3.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada.
2: L'equip blanc-i-blau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manolo González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i jugaran un altre amistós contra l'Olot el 18 de juliol, també a les 7.
1: I nou fitxatge del Noia d'hoquei patins.
2: És el jove de Terrassa, Marc Zanon, de 19 anys, que ha jugat al Cerdanyola i al Caldàs.
5: És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí l'any que ve, per aconseguir els objectius que tinguem i per intentar donar doncs alegries a la gent i a l'afició.
2: Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.
1: En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, que és Javi Aznar.
2: En 12 temporades com a entrenador de l'equip barceloní, Aznar ha guanyat la Champions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Javi Aznar marxa de mutu acord.
6: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys al seu palmarès i figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSE de Budapest, i el Sabadell masculí de waterpolo ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Herceg Novi Montenegrí.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. feia sortir el seu fill amb aquella cara tòtil, eh?
7: Fins dissabte es fa Olot al Car de Gràcia amb espectacles d'humor i de cunyeta amb l'objectiu de riure fort i en català. Va començar la setmana passada amb shows a Girona, ara és el torn de la capital de la Garrotxa. Demà al Teatre Principal hi actuarà en Peyu i dissabte, últim dia del Car de Gràcia, en Carles Xuriguera i en Fel Feixedes, que per cert dirigeix aquest festival. I portaran el seu espectacle Mares. Sempre és una bona recomanació tenir un espai on riure desenfermadament de les nostres misèries quotidianes, fer-ho també a la nostra llengua i amb els nostres referents. I tornem demà a partir de la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
8: El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
8: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
10: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
8: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
12: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
13: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
14: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
15: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
16: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
17: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
8: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
18: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà un arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran, presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra a Ucraïna i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
8: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
10: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
8: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
10: En plena judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
8: Connectem estem a Madrid, Tania Tàpia.
19: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
20: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
3: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
8: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
21: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
8: I ara, temps pel temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
23: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, a la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Ara són les 2:06. Del dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
11: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
8: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
24: Què tal, Joan? Bon dia.
8: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
24: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
25: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
24: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
8: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
26: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
27: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
16: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
17: Que s'aclareixin amb els seus lios, els lios del govern que el resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
26: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
8: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
18: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
1: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
18: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
18: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
8: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
2: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
4: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
2: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
5: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
2: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
8: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
6: Catalunya migdia.
7: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
9: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Catalunya migdia.
8: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
4: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Said.
14: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
4: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
8: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
15: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez de l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
19: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
15: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
20: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
15: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu del Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
28: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va tener que convocar elecciones generales.
15: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Espurua.
29: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué?
11: ¿para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores?
16: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
15: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
8: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
17: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, y Pache López, portaveu dels socialistes.
20: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
21: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
17: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
20: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
17: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
8: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
4: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
8: Encara una altra investigació, perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en escura.
22: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
23: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
22: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
23: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
22: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
8: Ara és 3:15. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
6: Catalunya migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
13: Catalunya migdia.
8: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
1: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
2: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb Lector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
1: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
5: Our children are leaderless.
18: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
1: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
8: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
24: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per a associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
25: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
24: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
26: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
24: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
8: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
3: Aquest matí, al Centre Obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
7: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
3: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
8: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
9: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
8: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
9: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Mulià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
8: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants. Cristian Roldán.
10: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
12: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos, y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que los adultos.
10: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
8: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
19: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
14: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
8: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
6: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
20: ¡Hijo! Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
21: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
27: Sí.
21: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
15: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
28: És veritat que la cara però estava rara.
15: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
8: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
29: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
30: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
29: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
30: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
29: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
8: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
31: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
32: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio o de Michelangelo o de Rafael o de Leonardo o de dones pintores, que també és el primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
31: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
8: I ara un altre canvi radical de registre. Mua, mua, mua. Perquè Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
33: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle cicle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
0: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
33: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
1: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
8: Mentre estan a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
2: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
3: Per què no fer que la socialització de joves i no tan joves, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
2: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
5: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
2: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
8: Catalunya migdia. 20 minuts i seran a les 3. Des de la informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
7: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Doncs sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamin i sense Lamin, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria a zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: As regras de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un-n'hi-do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, a l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen els Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi han permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial.

0: jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
1: Doncs sí, serà França, però qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial, també va ser la primera jornada, i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
2: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha, y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
1: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran 2 més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
3: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar 2 vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després. Francesc Ripoll.
4: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el play-off. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Dídac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
4: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
7: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic o allà, amb aquest...

0: Aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark Funès i a l'app.
2: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: Sí.
3: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
7: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
8: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
9: Som 3Cat.
10: Amb Waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu, David Ubach.
11: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de Waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
12: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
11: Com a entrenador del Sant Andreu femení de Waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut el Waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
10: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
13: Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
14: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. Dos o tres anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
13: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forletta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
10: I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
9: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
15: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido.
9: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
10: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
16: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
17: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, i evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
16: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin amb transport públic, sobretot amb metro.
10: Aquest és el so del moment en què ha arribat l'Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta Garcia.
18: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4-1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així no la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, l'Stanley Cup, que és com se coneix el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, no?, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial, i és també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, s'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'est estiu.
10: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta Garcia. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
18: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aixòs dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
10: sí,
18: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, Dene Wanch, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
10: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports al Tot Costa. I també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
19: Són les 3.
20: Catalunya Migdia.
19: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vienne, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
20: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
21: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels grups municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
20: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
22: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
20: I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
19: Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
19: I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda als tres.
23: Bona tarda.
19: I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
19: Què ens proposes avui?
0: Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no? Envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam, Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
19: Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
1: Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, diu, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No
0: sí,
1: pots
0: sí, clar,
1: esperar...
0: Clar. No,
1: hi ha,
0: no es pot esperar res més, ja.
1: No hi ha justícia, no hi ha parell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra... No hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà en aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura de lo possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important. És a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això. És a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
2: És veritat, això que deies, Marcos, em sembla interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
1: Hops.
2: Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
23: Jo no hi era. Jo no hi era, vull avisar que jo no hi era, perquè si no haguéssim parlat del Mundial.
2: Clar, no et vols sentir culpable, no?
23: Exacte.
2: No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal, malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Ara, quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc i no i doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de
0: la misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan,
2: cert.
0: Saps, vull dir, això sempre ho fan els homes, només ho fan els homes.
19: Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que en principi tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar, vull dir que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no, el violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
2: No,
19: torna a fallar el retrat aquest,
23: que,
19: no?
23: En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem.
2: Clar.
23: Perquè que siguin de Metges Sense Fronteres, ho ha dit, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? O 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'he recordat.
0: D'empleats són més de 40.000, o sigui, persones vinculades més de 40.000, vull dir que clar, el percentatge és molt baix. I en el fons és molt més baix segurament que en la majoria d'organitzacions, no? Però igualment això és això, la por de que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
2: Això és el que s'hauria d'evitar.
23: Clar, per això dic que al final la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els hi ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que en general fa una feina impecable.
2: També han après amb això, perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
23: sempre
2: la més correcta.
23: Sempre ha sigut lenta, sí.
3: I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fonts de la mateixa organització de Metges Sense Fronteres vol dir que com a mínim aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies han volgut sortir a dir la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa, com a mínim. A Metges Sense Fronteres se'ls pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
2: No han fet com l'Església, vols dir?
3: Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
0: Sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
3: Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
0: A vosaltres.
8: Catalunya migdia. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
25: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Catalunya migdia.
26: Les dones i els dies.
27: Amb Montse Virgili.
28: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
28: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
26: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
28: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
27: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
3: Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular del departament que porta la policia ha dit literalment al Matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
29: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via
7: anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
3: Això és el que ha dit Parlon al matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera porteu Sílvia Paneque, ha dit això.
9: La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
3: Aviam, què ha dit la consellera?
7: Jo el Mayol, que hi era.
23: Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
3: Però això li passa a vegades.
23: Això passa.
3: A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
23: Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
3: Això sol passar, també.
23: Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que has posat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que... o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. I ha respost amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, pues no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
3: I doncs, a més, no passa res. Rectificació en dos temps, perquè primer sí. Ve del mateix departament, però clar, conceptualment, que el departament corregeixi, encara que ells no diguin corregir, sinó posar context a la consellera, que és la cap del departament, conceptualment és una mica estrany. Després, quan la portaveu del govern diu el que diu, sí que aquí ja es detecta aquesta esmena, no?
2: Els departaments d'interior, les conselleries d'interior o els ministeris d'interior probablement són dels que tenen més problemes arreu, perquè per una qüestió de les competències que tenen, o sigui,
3: sí.
2: No té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes, i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès, però clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells, primer perquè aquesta, o sigui, la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació, i per tant ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten els periodistes, gairebé xiulen, no? Que és tan fàcil com dir sí o no. Es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui, home, jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política
23: i
2: resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada, per no faltar el respecte a ningú, però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar una informació.
1: Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Mayol, primera cosa.
2: Bueno, perquè tots hem fet això que diu el Mayol.
1: Però
2: jo estava a TV3
1: no
2: i quan
1: sembla,
2: he escoltat el tall...
1: Ella no dubta, en el vídeo, ella no dubta, sembla molt segura, Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en, els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
2: Avui ens passaran tots, eh?
1: Bueno, ui, quina por!
3: No patiu, que no els traurem de context aquestes afirmacions.
1: Sí, que la tregui. Però,
2: jo no és el primer cop que ho diem,
1: escolta'm,
2: crec.
1: Però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, va a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
3: Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
2: Correcte.
1: Bueno,
2: que en el temari,
1: no,
2: temari anava segur.
1: Ho sento. Llavors, si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar el Q&A. És a dir, però evidentment...
2: Bueno, això és pressuposar moltes coses,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Perquè tu pots dir, et preguntaran això, compte que et caurà aquesta, i no necessàriament...
1: El Departament de Comunicació d'Interior és molt potent. I quanta gent hi ha? Més que en algunes redaccions.
2: Sí,
1: d'aquesta
2: però,
1: ciutat.
2: Però tu dones...
1: I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
2: Ara tret la pancarta.
1: Parlem de tot. Llavors,
2: sí,
1: clar,
2: però Marcos,
1: llavors,
2: tu dones per... Però tu dones... Clar, no, però tu dones per fet que quan que el polític tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta a vegades no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament hi ha tots.
1: Sí.
23: Deixeu-me compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat el Departament d'Interior als mitjans, perquè diu: s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit, i llavors ja diu: la prova de concepte, escriuen una mica estrany, eh? Continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagi entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
2: Que diu que ja va, veurem si es continua.
23: No, i que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Ella, és a dir, hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
3: Les paraules volen dir coses,
23: clar.
3: I hi ha quatre conceptes molt importants. Diu: moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que a més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
2: Clar, si es reprèn és perquè no està.
3: I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot, que va, no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
1: Sí, perquè no és fàcil.
3: Tampoc genera
1: el consens en contra.
2: No li treguis al Marcos. Només sentir la paraula educativa...
3: Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
2: Que la consellera, jo en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
3: El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites tindrà dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir: mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà. Per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
1: En tot cas, és un tema maleït. O sigui, aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola, és un tema maleït.
2: Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir, si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això, és una cosa una mica, no, venien a dies d'Interior, si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
23: És que tornem als spin doctors un altre cop, no ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... Existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot, algú l'ha escrit, d'acord? Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
1: No,
23: és d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver imprès en una impressora de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
1: I en 400 centres s'està fent.
23: I que aquestes idees les ha avalat, exacte. S'està fent en 400 centres, que són menys dels que havien dit inicialment, perquè uns quants s'han baixat.
3: De Catalunya Ràdio em dic que era a 7 centres on s'estava fent. Hi havia algun dubte en la resposta de la...
1: Però a Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
3: Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol llavors, dir 7.
23: Avui encara és dia lectiu, no? Que no? No sé com anem. Sí, avui encara
2: avui
23: és dia lectiu.
2: No hi ha vaga.
23: Avui
2: hi ha hagut
23: Mossos a una escola. Avui hi ha hagut Mossos a 7 escoles. I la consellera d'Interior no sap si hi són, que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 7.000 Mossos, però potser...
1: Els Mossos s'han contagiat de l'activitat...
23: Davant d'aquesta pregunta, que era... Potser davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen Mossos i estan fent aquesta feina.
2: Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
23: I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja estem més acostumats.
1: Jo no crec que sigui descoordinació del govern, Jo crec que això no és descoordinació del govern.
3: Mira,
1: això és un problema.
3: T'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Pané, que m'ha dit sí, són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i al Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
1: Jo, quan he sentit, he pensat que ja dubtava.
2: Per tant, no s'ha paralitzat, perquè la gent sàpiga exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres que els queda una setmana de classe, sí, sí, encara hi haurà algun mosso per allà.
1: Sí, aquests divendres els mossos rebran una nota que dirà Déu, ha de millorar.
2: I... No li vull riure aquesta gràcia. És que no li... I se n'en va endavant.
3: Una intervenció de Marcos Lamela sense carregar contra el col·lectiu de docents.
2: Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran amb presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat?
23: A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà. Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i això... que no admetin de hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
1: Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
23: I tant, no cal que... S'admet la protesta.
3: Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol ens heu esbarat el dia. Recordem que
23: com sempre, de 6 a 12 fem el que podem.
3: I després de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzen.
23: També, sempre.
3: Això són sinergies de la ràdio pública.
2: També fem el que podem.
3: Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. I en aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa público-privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran empreses privades com, per exemple, el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu que en aquest cas és a San Fernando de Henares a Madrid. Després en podrem parlar, però ara per fer 4 preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
10: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
3: I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és, què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
10: Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica, molt estratègica, que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així, d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
3: La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
10: És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres en aquest moment a Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem d'alguna manera en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui, ai, mira, aquests, mira, tan col·legeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
3: La Carina Gibert ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però és l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts. Altra vegada, són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista, seria un problema?
10: Mira, jo primer faig un disclaimer, que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, O sigui que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment. És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el Big Data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa. No? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim que serà aquesta demora de la nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite, sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres des de l'àmbit científic veiem avenços que van molt, molt ràpid, cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present. No? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura amb el nivell de dificultat del problema i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, bé, jo crec que és molt important quan es parli d'aquesta gigafactoria de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar la gigafactoria si ens la donen, no?
3: Marcos.
1: Sí, professor Llibert, sóc el Marcos Lamelas, li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
10: Mira, la veritat és que no, segurament deu estar en algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center, o sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que Però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etcètera, etcètera. I per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
3: Neus.
2: Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
10: Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament i, per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim, ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades, on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona, que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que, si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic, a Catalunya i a tot arreu n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya, eh? Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
3: Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC, el dia que hem sabut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
10: Moltes gràcies.
3: I segurament els nostres oients del sud del país pensen, ah, mira, quan ens ha tornat a tocar. una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua.
23: Que fa soroll, diuen.
3: Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
2: Veient com ha anat el, com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels... els milions de fet, que implica i ja està.
3: A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
2: Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot. Ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio de atrás, no?
3: NIMBY.
1: Ja, però...
2: No, vull dir, que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
3: si vols,
2: ni vols
3: la sobirania,
2: eòlics.
3: Ho has de tenir a casa.
2: Bueno,
1: no
2: es produeix sola.
1: Però és que, a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
2: Clar, però això pregunto.
1: És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir,

0: no les vols. Personalment jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors, jo, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer, i altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament, ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
1: Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que clar, tot és una meravella...
0: No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
1: Per això, és a dir, ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. No sé quin... És a dir, retorn econòmic es pot esperar en quan el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'invento, amb l'acord. Després parlava...
0: Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
2: Si tu tens una nuclear, per exemple...
0: Ets un ajuntament ric.
2: Ets un ajuntament
0: molt ric.
1: Ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
0: Tens el millor polis...
2: Pues, escolta, l'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra l'IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però no
0: estan en contra de l'ampliació de l'aeroport.
2: No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments més històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya, sempre per trincar l'IBI sempre han estat disposats.
1: No diguis que trinca.
0: Jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o... És igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics, aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
3: Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de tenir dades emmagatzemades, de saber on són les nostres dades, i hem acabat parlant de la gestió del territori perquè una mica tot va confluir allà mateix, i per això us deia que segurament la gent que ens escolta des del sud deuen pensar això de ens torna a tocar. 10 minuts seran les 4, tenim pendent una pausa de publicitat i a la tornada parlarem d'una cosa que ha passat els últims minuts, que és que Junts volia forçar una votació al Congrés per demanar que es convoquessin eleccions generals anticipades, i la mesa del Congrés ha dit que no.
4: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
7: No, te'n falta una.
6: Ah, clar, la del tot costa.
7: Doncs som-hi, convocatòria.
8: Ahora bien lo bonito, atacantes.
7: Marc Crosas.
6: Natàlia Arroyo.
7: Gemmarí Dongu.
6: Bruna Vilamala.
7: Damià Abella. Ion Vaquero.
6: Ilia Sánchez.
9: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
6: al tot costa.
8: Momento, seguimos.
9: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
10: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: Catalunya migdia.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 20

0: i 9 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
2: Esclat. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
6: Sí.
5: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Us dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
10: Podem tornar a rajar els Spin Doctors?
11: És procés pur.
12: Sí.
11: És primera cosa, és procés pur.
13: Processisme, més aviat, no?
11: Bueno, és processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot, que, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandària per les mocions de confiança.
10: Perquè van fer una que li va sortir més o menys
13: bé. I va sortir bé al president Puigdemont.
10: I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
11: Ja, bueno, escolta,
13: però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer.
10: I hem sortit d'aquesta
13: edicció. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents. La qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
10: I li va sortir bé perquè era un bon moment per presentar-la.
13: Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa de Junts, de dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
10: Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc hi ha res. Si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
11: I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
10: Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
11: O sigui, fascinant.
13: No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, i aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? Això és, forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és: aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern, i que ja la resposta avui, quan tu no acceptes aquesta proposta, és perquè tens por que no te'n sortiràs.
9: Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, ni una majoria que el pugui
13: perquè estan bloquejats uns i altres.
10: És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura, o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va bé fer alguna cosa.
9: I tot això
13: que serà,
9: tenim...
13: que serà això segon.
11: Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca les eleccions,
13: sí.
11: El president el que decideix si presenta o no una qüestió de confiança. Sí. Perdó, és que ha de ser el president.
13: Estic d'acord, sí, és clar, això, sí, parlamentàriament és així.
9: I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà, José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per Plus Ultra com també per les joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, mourà coses o...
13: Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. Jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de Plus Ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
10: Jo crec que no mourà res, bueno, que seguirem en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui: mira, absolc Zapatero perquè m'ho he cregut tot, que no passarà.
11: El problema era...
13: Tampoc el pot absoldre, perquè demana instrucció.
11: Però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies, perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
13: I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Sí.
9: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
13: que caure
9: en qualsevol moment.
10: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
9: Aquests són capaços és
13: que sigui a bona hora,
9: també,
13: si us plau.
9: Molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3Cat Info per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer Parlon, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
13: Adéu.
11: Bona tarda.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon ha apuntat que s'havia aturat. L'acord entre els Estats Units i l'Iran impedirà a Teheran desenvolupar una arma nuclear, ho sosté el president nord-americà Donald Trump en el marc de la cimera del G7 a Evian. També recomana a Putin que negociï el final de la guerra a Ucraïna mentre els països més rics pressionen el Kremlin amb noves sancions. Molts libanesos miren de tornar al sud del país, sovint devastat un cop assolit l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Ni la presència militar israeliana, ni les amenaces de Benjamin Netanyahu, ni les crides a la prudència de les autoritats locals dissuadeixen els habitants de la zona. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que dijous el ple voti un avançament electoral. PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que el text presentat per Junts ja ho incloia. La Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos per al projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. L'executiu central anuncia una inversió de 719 milions d'euros i la Generalitat dona llum verd a l'empresa público-privada que impulsa la iniciativa. La Comissió de Mercats i Competència obre expedient als bancs Santander, BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja. Els investiguen per pràctiques anticompetitives en les hipoteques fixes. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La Conferència Episcopal també ha xifrat en 26 milions d'euros la despesa total de la visita del pontífex. Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes que actuaran a la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranars. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més de la primera jornada. Són el França-Senegal a les 9, a mitjanit Iraq-Noruega, a les 3 de la matinada Argentina-Algèria i a les 6 Àustria-Jordània. I l'Espanyol confirma un nou amistós de pretemporada, el 19 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa a les 7 i el Municipal de Palamós.
1: Fa calor, però en farà més. Avui les màximes vorejaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. L'embolic a l'executiu ha estat arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Primer a través d'una nota i aquest migdia a través de la consellera portaveu, el govern de la Generalitat ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon, com sentíem, ha dit que el pla estava en via de paràlisi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: El govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta. Al cap d'unes hores, el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. I aquest migdia, després, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
6: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
5: A l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb mal peu, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció del govern és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan s'avaluarà com ha anat la prova pilot.
1: Des de l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot per desplegar Mossos als centres educatius. Recorden al govern que el Parlament va votar una moció per demanar la retirada del pla i li demanen que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pilar Castillejo, de la CUP.
2: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
8: Que s'aclareixin amb els seus lios. Els lios del govern, que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
9: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
1: En canvi, des de Vox defensen la continuïtat del pla.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar a Evian, on es fa el G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar la pressió a Rússia, d'altra banda, per posar fi a la guerra d'Ucraïna, en una sessió matinal on també hi era Zelensky. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Evian, Jordi Ibaró.
10: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
11: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
10: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
11: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
10: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
1: El Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafien l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
12: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
13: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
12: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
14: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
12: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: 3CAT Info.
1: 4 i pràcticament 10 minuts, la mesa del Congrés veta que se sotmetin al ple els textos de Junts i el Partit Popular per demanar eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Eren dues esmenes no vinculants que l'òrgan que controlen PSOE i Sumar ha tirat enrere, al·legant que dissoldre les Corts i convocar els comicis és només competència del propi president espanyol. Els populars ja han anunciat que recorreran una decisió que titllen d'arbitrària. Esther Muñoz n'és la portaveu.
15: Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote? Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
1: Des de Junts consideren que el veto és inaudit i evidencia la debilitat extrema del govern espanyol. Josep Maria Cruzet, diputat juntaire, insistia que no té sentit que Sánchez vulgui esgotar la legislatura.
16: El president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
1: I recorden que fa unes setmanes el Congrés sí que va permetre una esmena similar a les d'ara. A l'altra cara de la moneda, els socialistes apunten que l'únic camí per fer fora Sánchez és el de la moció de censura i desafien els partits a impulsar-la, ho deia el portaveu parlamentari Patxi López.
17: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: I des d'Esquerra, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, s'ha desmarcat de la polèmica i en una piulada ha afirmat que els partits catalans s'haurien de centrar a tancar carpetes fonamentals per als catalans i no pas a anar de bracet amb el Partit Popular i Vox. Tot plegat a resultes dels casos de corrupció que assetgen el PSOE, un d'ells, el del cas Zapatero, el jutge que treballa en aquesta qüestió, rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però defensa que és innocent i confia que demà ho aclarirà tot. Madrid, Paula Brujats.
18: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
19: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
17: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
18: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
19: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
18: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
1: Ens quedem a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente, perquè amb l'últim informe de l'UCO sobre la taula, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a aquesta hora al Senat. Ho fa a petició del Partit Popular i per explicar les reunions que va mantenir amb Leire Díez, l'exmilitant socialista i la trama dedicada, presumptament, a desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Els de Feijóo i Vox n'han demanat la dimissió.
20: Després de conèixer l'informe de l'UCO, Mercedes González va admetre tres reunions amb Leire Díez. A través d'un comunicat, la directora de la Guàrdia Civil va indicar que dues de les trobades no tenien res a veure amb el cos, mentre que la tercera, l'exmilitant socialista, li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, una petició que González va rebutjar. Tot i l'últim informe, la ministra portaveu ha refermat el suport a la directora de la Guàrdia Civil per part de l'executiu.
19: Por supuesto, el gobierno mantiene la confianza, la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guàrdia Civil.
20: Des del PP, Miguel Tellado diu que la directora de la Guàrdia Civil no pot continuar ni un dia més en el seu càrrec.
21: Es indigna de seguir en su puesto. La que es incapaz de representar a esos que lo dan todo por la patria, porque ella lo que ha hecho es darlo todo en favor de la màfia socialista.
20: Les possibles maniobres de Díaz amb la Guàrdia Civil són un dels elements que estudien els investigadors del cas, perquè consideren que l'exmilitant socialista va intentar promoure una investigació contra l'UCO en relació amb unes presumptes filtracions, i diuen que Mercedes González estava al cas d'aquesta activitat. El PP i Vox exigeixen la dimissió de González, mentre la resta de grups de l'oposició demanen explicacions.
1: Hem arribat amb aquesta informació a 4:15 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, aturats a la Ronda de Dalt, des de Pedralbes i fins a Horta, en sentit Besòs. Primer hi havia un accident a l'altura de Sant Gervasi i un altre a l'altura d'Horta. Ja només queda aquest últim, però provoca encara aquesta retenció entre Pedralbes i Horta, direcció al Nus de Trinitat. A la Ronda Litoral, aturades habituals d'hora punta, entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port i a Sant Adrià, sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa als accessos, de moment la C58 i la C33 congestionades al tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a la B30, al lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, i a Bellaterra en sentit nord, i també a la mateixa autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. També es comencen a aturar els vehicles una mica més endavant, des de Granollers i fins la Roca del Vallès, també direcció Girona. També a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, i la C59 a Palau-solità i Plegamans en direcció Caldes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Néstor Gómez.
4: Tarda de calor intensa arreu del país, a totes les comarques de l'interior, per sobre dels 34 graus, a la façana costanera ja tocant els 30 i ja amb valors de 36 graus a Artés, Torroja del Priorat o Aldover, Girona arriba als 35 i destaquem els gairebé 38 graus de Vinebre, unes temperatures lògicament desbocades per aquestes dates que tindran continuïtat demà i fins i tot de cara a demà tendiran a intensificar-se. S'esperen valors de 38 graus aquest dimecres a Lleida, Tortosa i a Tàrrega. Tot això en una tarda en la qual avui es presenta el cel pràcticament serè arreu, tret de l'àrea del Pirineu, on cauen alguns ruixats cap a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i també cap a l'àrea de la Cerdanya. A diferència d'ahir, que van ser intensos, avui són moderats, però poden anar acompanyats fins i tot de tempesta. Aquesta situació tendirà a mantenir-se una miqueta demà, però en definitiva amb menys precipitacions. Un matí de dimecres assolellat de cap a cap, possiblement amb algun núvol baix cap al delta de l'Ebre de poca importància, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats principalment al Pirineu Occidental. També poden caure cap al sector del Ripollès, però seria molt més testimonial. I com dèiem, si avui de calor en fa molta, demà encara en farà més. Valors de 35 graus a la Catalunya Central, punts que poden arribar com Igualada als 36 graus i també cap a les comarques de Girona entre els 34 i els 35 graus. Una calor que ja avisem que tendrà a intensificar-se de cara al proper cap de setmana.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova a la Ribera d'Ebre aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa publico-privada que l'impulsarà. Haurà de competir amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta a l'Estat beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Saiz.
22: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere del projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen a empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid. Més qüestions. Els grans bancs i la guerra hipotecària estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador. La comissió estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja hauria pogut alterar la competència relevant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. Ara passen 20 minuts de les 4 de la tarda, fem una pausa i de seguida fem... expliquem quina ha estat la valoració que ha fet la Conferència Episcopal Espanyola de la visita del Papa Lleó 14 la setmana passada a l'Estat.
0: 3CAT Info.
2: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
5: Les curses importants les guanyava totes.
6: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
23: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
24: Pere Casacuberta.
25: Casacuberta. Ningú s'esperava que guanyés.
26: És una cosa totalment excepcional.
27: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
0: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: 3CAT Info.
1: Ho dèiem, la Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La reunió es va celebrar en el marc de la visita oficial del pontífex a l'Estat. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha respost a les crítiques de diverses associacions de víctimes que denunciaven que l'organització les va excloure de la reunió amb el Papa del 8 de juny a Madrid.
29: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir esta asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
1: I de forma paral·lela, el Congrés dels Diputats, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
30: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
1: La Conferència Episcopal també ha fet públic que la visita del Papa ha tingut un cost de 26 milions d'euros. La xifra supera els 25 milions que s'havien previst de forma inicial. I avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto, l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, on 176 estudiants negres van morir per la repressió policial en les protestes contra la segregació racial. Xavier Vilà.
14: La matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant, a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta és Jesse Machinini, que tenia 19 anys.
31: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
14: Peterson, tirotejat al cap, tenia 13 anys i va ser una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esvaïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
32: Our children are leaderless.
33: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
14: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, el 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. A 3Cat Info ens centrem ara en la informació esportiva.
7: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol sala engega avui el seu camí definitiu cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, és optimista.
9: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento y creo que vamos a salir en las mejores condiciones.
8: També podem sentir la valoració que en fa el jugador del Barça, Pito.
10: Aquí es, y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5, o lo importante va a ser ganar y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título.
8: Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen, però, absents Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest partit entre el Barça i el Pozo de Múrcia, primer partit de la final, començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe pel canal Esport 3.
7: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
8: En futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. Destaca, a les 9 del vespre, el França general. Didier Deschamps és el seleccionador francès de futbol.
11: Oui, c'est important, très important.
12: És important, és molt important, perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
11: L'ideal de bien commencer, commencer par une victoire.
8: A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega i a les 3, Argentina-Algèria, inici del 6è Mundial per Leo Messi, figura que valora el seu seleccionador Lionel Scaloni.
13: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
8: I a partir de les 6 de la matinada, Àustria-Jordània. També en clau de Copa del Món de futbol, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia, 5-1 en el seu debut.
7: 3Cat Info.
8: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manol González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Burnley i el Middlesbrough. El Madrid, per la seva banda, han anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027. I l'Espanyol femení, per la seva part, ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la pròxima temporada.
7: 3Cat Info.
8: El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de la Lliga CB. El blaugrana Darío Brizuela explica com han de jugar contra l'equip valencià, que tindrà el factor pista favorable.
15: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
8: Mentrestant, l'Uni Girona no podrà comptar amb Mariam Koulibaly la pròxima temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada. En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest mateix cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, als metges, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. En tennis, Paula Dosa juga aquesta tarda al torneig de Berlín, torneig sobre herba, en setzens de final contra la neerlandesa Susan Lamens. Serà a partir d'un quart de sis de la tarda. I en hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. Arriba procedent del Noia, que per la seva banda ha fitxat Marc Zanon, de 19 anys, un terrassenc que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes.

0: Senyar els horaris de 4:45 de la tarda. Moment a 3 que t'info de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant, començant per al govern de la Generalitat, que esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon ha apuntat que s'havia aturat. També ens hem fixat en l'acord entre els Estats Units i l'Iran que impedirà que Teheran desenvolupi una arma nuclear. Ho sosté el president nord-americà Donald Trump en el marc de la cimera del G7 a Evian, França. També recomana a Putin que negociï el final de la guerra a Ucraïna mentre els països més rics pressionen el Kremlin amb noves sancions. I el Senat interroga des d'aquesta hora la directora de la Guàrdia Civil pels seus vincles amb la suposada trama de Leire Díez. Fa mitja hora que ha començat aquesta compareixença. Ella ja ha parlat, ara són els grups qui li pregunten. Els informes de la investigació recullen que es va reunir en més d'una ocasió amb la presumpta líder de la xarxa que s'hauria dedicat a torpedinar processos judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. De seguida ho ampliem, però la propera mitja hora també ens portarà a parlar d'altres qüestions. Per exemple, que el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. D'altra banda, queden menys de 2 mesos per veure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i ja es van sabent quins són els espais òptims per contemplar-lo que habilitaran el govern i ajuntaments. Avui ens fixarem en Lleida. I els veïns de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, podran tornar a comprar medicaments al poble després de mig any sense farmàcia perquè la que hi havia va tancar per jubilació.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc menys de 25 minuts. Ricard, d'aquest estem pendents.
2: Mira, d'una banda, que el Barça Futbol Sala rep a les 9 del vespre el Pozo de Múrcia en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Serà una sèrie al millor de 5 partits, amb el factor pista favorable als blaugranes. I el Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. Destaquen el França-Senegal a les 9 del vespre i l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada, però també juguen l'Iran-Noruega a mitjanit i l'Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Ho ampliem tot, doncs, d'aquí a poc més de 20 minuts. Fa calor, és una evidència, però en farà més. Avui les màximes vorejaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta. De seguida repassem la polèmica sobre els Mossos d'Esquadra en instituts després que la consellera Parlon hagi dit al Matí de Catalunya Ràdio que la qüestió quedava aturada i que el govern l'hagi esmenat. També passarem per Evian sobre la cimera del G7. Però el que fem ara és anar a Madrid perquè la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha participat en un entramat per debilitar causes judicials que afecten el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, que ha començat a les 4 de la tarda i que encara està en marxa, Mercedes González ha afirmat que Leire Díez mai li va demanar res res il·lícit en les trobades informals que va tenir amb ella. Ho està seguint tot l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Mercedes González ha estat contundent i ha reiterat que mai ha participat en cap trama ni conspiració. Mai ha actuat, diu, en contra de la Guàrdia Civil i ha negat reiteradament haver mantingut cap tipus de reunió amb seu ministerial amb Leire Díez.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: Quan en varen fer directora general de la Guàrdia Civil, ha explicat Mercedes González, Leire Díez em va demanar prendre un cafè. Em va explicar que estava treballant de freelance. No em va especificar ni on ni per qui treballava. Una trobada ràpida va ser.
4: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigació en curso alguna de la Guàrdia Civil.
3: La Comissió d'Interior al Senat continua amb la intervenció de la resta de grups. El primer a fer-ho, el senador popular Luis Javier Santamaría.
0: Des de Madrid, seguint aquesta compareixença, Àngels Lafuente, gràcies, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: I el que us explicàvem abans, també el govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. L'embolica l'executiu ha estat arran d'una entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Primer a través d'una nota i aquest migdia a través de la consellera portaveu, el govern de la Generalitat ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon, com sentíem, deia que el pla estava en via de paràlisi. Paraula de la Generalitat, Albert Prat.
1: El govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta. Al cap d'unes hores, el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. I aquest migdia, després, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
6: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: A l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb mal peu, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció del govern és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan s'avaluarà com ha anat la prova pilot.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder del Qatar Abiyan a França, on es fa el G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolars i renya el seu aliat Benjamin Netanyahu. També els països més rics acorden a pujar la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. Enviat especial a Abiyan, Jordi Baró.
8: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
9: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
8: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
9: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
8: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: Amb tot, el Parlament Europeu segella l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'últim gran pas polític per engegar una entesa destinada a reduir les tensions mútues i evitar noves mesures proteccionistes de Washington. L'acord que ara es concentra es va acordar aviat farà un any i estableix aranzels del 15% per a la majoria dels productes europeus exportats al mercat nord-americà. El bloc europeu, en canvi, accepta no aplicar aranzels als béns procedents dels Estats Units. Després de la votació d'avui, ara caldrà la ratificació definitiva per part dels Estats membres abans d'entrar en vigor.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6 minuts i seran 4:45 de la tarda. El Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promouen el català com Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. Pel portaveu del Partit Popular al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes al que qualifica de xiringuitos independentistes.
10: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: És la primera vegada que el PP es defensa a Catalunya que es retirin les subvencions a les entitats pro-català. Ho fa a través de les quasi 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. També hi demana, entre d'altres coses, que s'augmenti el nombre de Mossos d'Esquadra i els recursos policials. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el port per limitar les terminals per intervenir en la massificació.
11: I juntament amb el tema fiscal, social, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels grups municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni actuï.
12: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
13: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país, i en concret en relació al model de creuers, que genera una gran pressió sobre l'espai públic, la mobilitat i els serveis de la ciutat.
0: Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol. I el jutge que investiga l'actriu Elisa Mulia per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena la seva detenció. En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que se la detingui i sigui posada a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Mulia ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant la justícia, s'exposava a ser arrestada.
7: 3CAT Info.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. En el cas dels mercaurans, com dèiem, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
14: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
0: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
14: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
0: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarol ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia. Queden menys de dos mesos per poder veure l'eclipsi total de Sol, que serà el 12 d'agost, i que ja es van sabent quins són els espais òptims per contemplar-lo, que habilitarà algun el govern i ajuntaments. Avui ens fixem en Lleida, que serà la ciutat més gran de Catalunya on es veurà el fenomen. A la capital del Segrià s'hi han previst dos espais amb capacitat per a més de 13.000 persones. Estela Busoms.
15: Són dos espais elevats, el Turó de la Seu Vella, l'espai més emblemàtic de la ciutat, on podran accedir 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri de Magraners, el més gran, amb un aforament de 12.000. Hi haurà serveis bàsics, transport i aparcament regulat. Caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta i es repartiran les ulleres necessàries per mirar el sol. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
16: Totes les persones que reservin la seva plaça de forma gratuïta rebran un QR que els hi permetrà accedir a l'espai on hagin triat, on hi hagi aforament, i se'ls hi lliuraran aquestes ulleres de protecció homologades per veure l'eclipsi amb tota seguretat.
15: Hem de recordar que aquests són els llocs habilitats, però que l'eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la ciutat en direcció nord-oest i aquí durarà uns 25 segons. Tot plegat també serà un repte turístic. Ara mateix molts hotels ja estan pràcticament plens en una setmana en què l'ocupació a Lleida sol rondar només el 10%.
0: I abans de l'àrea de serveis, passem per Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, perquè allà els veïns podran tornar a comprar medicaments al poble després de mig any sense farmàcia, perquè la que hi havia va tancar per jubilació. El servei de farmaciola, que funcionarà uns dies i hores de la setmana concrets, es posarà en marxa d'aquí a uns dos mesos, Clara Jordan.
17: L'Ajuntament ha cedit una part de la planta baixa per poder tenir, a través de la Generalitat, aquest servei de farmaciola. Això és perquè fa gairebé mig any que els veïns de Sant Jaume de Llierca han d'anar als pobles veïns a buscar els medicaments, per exemple, Montagut, Tortellà o Castellfollit de la Roca. Ho expliquen algunes veïnes.
18: Cada cop hi ha menys negocis als pobles. Pues una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja te n'has d'anar al següent poble.
19: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
18: És molt difícil mantindre un negoci en un poble. La gent treballa fora.
17: L'alcalde Jordi Cargol detalla quan estarà operativa.
20: Segurament que mitjans d'estiu finals la podrem tenir. En qüestió de 2-3 mesos hauríem de ser capaços tots plegats de poder donar ja servei.
17: Les farmacioles depenen d'una farmàcia i el govern les autoritza en funció de la casuística de cada municipi.
0: 3:45 de la tarda. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. 2 nous accidents que afecten la circulació a l'AP7, aturats a l'altura de Granollers, en direcció Girona, per un accident, segons informen des de Trànsit. Aquí no hi ha ocupat cap carril de circulació. També per accident hi ha tallada la carretera local B-2242 a l'altura del terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia en tots dos sentits. A l'àrea de Barcelona ja comencen les cues habituals d'hora punta, a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, l'AP7 a l'altura de Bellaterra i de Santa Perpètua en sentit nord i al lateral la B30 a Bellaterra direcció Girona, a Barberà del Vallès direcció

0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Calor molt intensa arreu del país amb unes temperatures totalment disparades, màximes que ja ronden la xifra dels 30-31 graus a la ciutat de Barcelona i Tarragona. Anem cap a Girona amb 35 provisionals a l'àrea de Lleida, perquè encara pot pujar bastant més. 36 graus a Artés, a Torroja del Priorat i al Dover, i destaquem gairebé 38 graus a Vinebre. Unes temperatures més pròpies d'època canicular, de mitjans del mes de juliol, que no pas de mitjans del mes de juny. I tot això amb una tarda assolellada a gran part del país. Només al Pirineu s'esperen aquestes nuvolades que ja estan descarregant alguns ruixats localment moderats a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i també a la Cerdanya i alguns punts fins i tot del Ripollès. Unes precipitacions, uns ruixats que poden ser moderats i acompanyats de tempesta i ens poden acompanyar fins pràcticament primeres hores del vespre. A partir d'aleshores tendiran a desaparèixer. I de cara a dimecres, doncs, un dia molt similar al d'avui, amb un sol al matí, amb ruixats de tarda al Pirineu, preferentment l'occidental, no pas a l'oriental, i sobretot el que tornarem a tenir demà és tanta calor o més que la d'avui. Demà s'esperen temperatures de 38 graus a Lleida, Tortosa i Tàrrega.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 12 minuts i seran les 5. Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va haver de tancar-la de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i la negativa a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
3: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
4: Sí, falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5 que té, els efectius de policia local, doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
3: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
5: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
3: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
6: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
1: Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural. Lleida, Noelia Caselles.
7: Són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Buat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual a la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
8: Per què no fer, doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
7: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
9: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
7: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
1: Els veïns del nucli del Garraf de Sitges s'oposen a la pretensió de les pedreres que hi ha al municipi de seguir amb la seva activitat extractiva més enllà del 2029. Falten 3 anys perquè s'acabi l'actual concessió de la Generalitat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
10: El gran problema, segons els veïns, són els núvols de pols que es formen quan les explosions perforen la muntanya del Garraf. Ara el gremi d'Àrids està tramitant la pròrroga d'aquesta activitat amb l'oposició de l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Sitges. Yolanda Drué és membre de la Junta de Veïns del poble de Garraf.
11: Una cosa és que estiguem resignats i hagin de conviure, perquè la normativa estableix que fins al 2029 les pedreres poden continuar, i l'altre és que hagin de continuar 30 anys més patint la pols, convivint amb camions, amb explosions, amb esquerdes a les cases que es mouen quan dinamiten. És insuportable.
10: El gremi d'Àrids té els seus arguments per demanar de seguir extraient pedra calcària del massís. Albert Avellaneda, director de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya.
12: És imprescindible per donar resposta a les necessitats que tenim ara i les que tindrem en un futur. Aquestes pedreres encara tenen reserves importants d'un recurs que és estratègic, molt proper a la principal àrea de consum i necessari, entre d'altres,

0: altres coses per la construcció de nous habitatges, per les obres de renovació i millora d'infraestructures de transport i per les infraestructures necessàries per la transició i adaptació climàtica.
1: La Generalitat no s'ha pronunciat mentre cada part ha començat contactes amb els grups parlamentaris.
2: 3CAT Info.
3: Gina Sta, que sentim de fons, Manina Herlop, Quimi Porteto o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Ens ho explica tot el Marc Ruiz.
4: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Gina Sta, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali, amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana, resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i de com l'han transformada les xarxes o la IA. El director artístic Joan Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
5: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
4: Aquest any desapareix el sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i l'Església de la Pietat.
5: Tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin.
4: De les 72 propostes artístiques que es podran veure al mercat aquest any, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, Henrio, Pep Jimeno, el Botifarra, o projectes també valencians com Malifeta, amb membres de Zo i Pupiles. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
3: En poques setmanes, un joc en línia dissenyat per un jove gironí ja acumula 30.000 partides jugades. Es tracta dels 947, un repte per buscar i posar a prova els coneixements sobre els 947 municipis que hi ha a Catalunya i que s'ha fet viral sobretot a la xarxa X Girona, Carla Saló Pujol.
6: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
7: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
6: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
7: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
6: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
3: 5 minuts i seran les 5.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça de Futbol Sala engega avui a les 9 del vespre el seu camí definitiu cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre que els murcians busquen el 5è. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez creu que hi arriben en un bon moment.
9: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento y creo que vamos a salir en las mejores condiciones.
8: El blaugrana Pito també demana que l'equip y los seguidores han de ir pas a pas.
10: Son otros partidos ahora, no podemos fijar en los que ya jugamos, entonces tenemos que estar centrados, como ha dicho Dida, primero partido, no pensar que podemos ganar los dos aquí, luego veremos en Murcia, ¿no? Primero mañana y luego veremos los demás. Yo creo que eso va a ser la clave también.
8: Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest partit entre el Barça i el Pozo, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per Esport 3.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen quatre partits més, encara de la primera jornada del Mundial de Futbol de la fase de grups. Destaca a les 9 del vespre el França-Senegal. Didier Deschamps és el seleccionador francès de futbol.
11: Oui, important, très important.
12: És important, és molt important, perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran dos partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
11: L'ideal de bien commencer, commencer par une victoire.
8: L'altre partit destacat d'aquesta jornada és l'Argentina-Algèria, que començarà a les 3 de la matinada. Serà l'inici també del 6è Mundial per Leo Messi, una figura que valora el seu seleccionador Lionel Scaloni.
13: Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
8: Els altres dos partits que jugaran a les pròximes hores són l'Iraq-Noruega, que començarà a mitjanit, i l'Àustria-Jordània, que ho farà a les 6 de la matinada. També en clau Copa del Món de futbol, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia per 5-1 en el debut.
2: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manuel González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Burnley i el Middlesbrough. El Madrid, per la seva banda, han anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027.
2: 3CAT Info.
8: El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de Lliga CB. El blaugrana Darío Brizuela explica com han de jugar contra l'equip valencià, que tindrà el factor pista favorable.
14: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
8: També en bàsquet, l'Uni Girona no podrà comptar amb Mariam Koulibaly la pròxima temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada. I a motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial que donaran el vistiplau definitiu.
2: 3CAT Info. Trescat Info.
15: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, el primer que fem aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
6: Comencen les cues habituals d'hora a punta. Els accessos a Barcelona n'hi ha a la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus a la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra, direcció Girona, Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i també aturant-se a la calçada central a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord.
15: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díaz, que és la suposada líder d'aquest entramat. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que dijous el ple voti un avançament electoral. PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que el text presentat per Junts ja ho incluïa. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon havia apuntat que aquesta prova s'havia aturat. La Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos pel projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. L'executiu central anuncia una inversió de 719 milions d'euros i la Generalitat dona llum verda a l'empresa público-privada que impulsa aquesta iniciativa. I Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
2: Esports.
8: El Barça de Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. Destaquen el França-Senegal a les 9 del vespre i l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada, però també juguen l'Iraq-Noruega a mitjanit i l'Àustria-Jordània a partir de les 6. I l'Espanyol confirma un nou amistós de pretemporada. Serà el 19 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa a les 7 i el Municipal de Palamós.
15: I pel que fa al temps, està fent molta calor i encara en farà més. Avui les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta.
2: 3CAT Info.
15: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, que encara està en marxa, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'una vegada amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per interferir en els seus casos. Anem, doncs, en directe cap a Madrid. Tot plegat ho està seguint l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per a anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat. I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
17: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
16: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona. González ha volgut deixar molt clar que no en sabia res de l'existència de Leire Díez, no la coneixia personalment i només després de ser nomenada directora general de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista es va posar en contacte amb ella.
17: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
16: González ha explicat que a la tercera reunió Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, una petició que la directora de la Guàrdia Civil va rebutjar de ple.
15: Gràcies, Àngels. Fins ara. Bona tarda.
16: Adéu, bona tarda.
15: A tot això, el jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració prevista per demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però alhora defensa que és innocent i confia que demà ho podrà aclarir tot. També des de Madrid, Paula Brugats.
18: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraban i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
19: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
20: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
18: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
19: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
18: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
15: I la mesa del Congrés ha vetat que se sotmetin al ple els textos de Junts i el PP per demanar eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Eren dues esmenes no vinculants que l'òrgan que controlen PSOE i Sumar ha tirat enrere, al·legant que dissoldre les Corts i convocar els comicis és només competència del president espanyol. Els populars ja han anunciat que recorreran una decisió que qualifiquen d'arbitrària. Esther Muñoz, portaveu.
21: Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote? Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
15: Des de Junts consideren que el veto és inaudit i evidencia la debilitat extrema del govern espanyol. Josep Maria Cruzet, diputat juntaire, insistia que no té sentit que Sánchez vulgui esgotar aquesta legislatura.
22: El president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
15: A l'altra cara de la moneda, els socialistes apunten que l'únic camí per fer fora Pedro Sánchez és el de la moció de censura i desafien els partits a impulsar-la. Ho deia el seu portaveu parlamentari, Patxi López.
20: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
15: Esquerra, de la seva banda, assegura que els partits catalans s'haurien de centrar a tancar carpetes fonamentals pels catalans i no pas a anar de bracet amb el Partit Popular i amb Vox.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, a Evian, on s'està fent una reunió del G7. I tenim un enviat especial, el Jordi Baró.
23: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
24: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
23: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
24: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
23: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
15: El Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Jerusalem, Jordi Brascó.
0: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
1: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
0: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
4: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
0: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
15: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. L'embolic a l'executiu ha estat arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat. Deia això.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
15: Primer a través d'una nota i aquest migdia a través de la consellera portaveu, el govern de la Generalitat ha dit, però, que tot segueix igual. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
7: El govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta. Al cap d'unes hores, el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. I aquest migdia, després, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
25: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
7: A l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb mal peu, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà i la intenció del govern és no ampliar-lo fins l'any que ve quan s'avaluarà com ha anat la prova pilot.
15: L'oposició demana al govern que aparqui definitivament aquest pla. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
26: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
27: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs a la comunitat educativa i a la societat en general.
28: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern, que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
29: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
15: En canvi, des de Vox sí que defensen la continuïtat d'aquest pla. Ara és un quart de sis de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades als accessos a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de Trinitat, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, l'AP7 a l'altura de Bellaterra i a Santa Perpètua en sentit nord en direcció Girona i també de Santa Perpètua a Barberà en direcció Tarragona, al lateral la B30 a l'altura de Barberà en sentit sud a Bellaterra en sentit nord, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Matà Taró, al punt de connexió amb la C32, l'autopista del Maresme, i a les rondes de Barcelona, cua a la ronda dalt entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, també a l'altura de Pedralbes, direcció Llobregat, i ronda litoral entre Passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, i a Sant Adrià, sentit Besòs, i de Vila Olímpica, a la Barceloneta, direcció Llobregat. Fora d'aquesta zona, pel que fa a incidències, es manté tallada la carretera local BB-2242 a Sant Sadurní d'Anoia, a causa d'una accident, segons informen des de trànsit. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
15: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
6: Tarda de calor intensa arreu del país, a totes les comarques de l'interior, per sobre dels 34 graus, a la façana costanera ja tocant els 30 i ja amb valors de 36 graus a Artés, Torroja del Priorat o Aldover, Girona arriba als 35 i destaquem els gairebé 38 graus de Vinebre, unes temperatures lògicament desbocades per aquestes dates que tindran continuïtat demà i fins i tot de cara a demà tendiran a intensificar-se, s'esperen valors de 38 graus aquest dimecres a Lleida, Tortosa i a Tàrrega. Tot això en una tarda en la qual avui es presenta el cel pràcticament serè arreu, tret de l'àrea del Pirineu, on cauen alguns ruixats cap a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i també cap a l'àrea de la Cerdanya. A diferència d'ahir que van ser intensos, avui són moderats, però poden anar acompanyats fins i tot de tempesta. Aquesta situació tendirà a mantenir-se una miqueta demà, però en definitiva amb menys precipitacions. Un matí de dimecres assolellat de cap a cap, possiblement amb algun núvol baix cap al delta de l'Ebre de poca importància, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats principalment al Pirineu Occidental. També poden caure cap al sector del Ripollès, però seria molt més testimonial. I com dèiem, si avui de calor en fa molta, demà encara en farà més. Valors de 35 graus a la Catalunya central, punts que poden arribar com Igualada als 36 graus i també cap a les comarques de Girona entre els 34 i els 35 graus. Una calor que ja avisem que tendrà a intensificar-se de cara al proper cap de setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: Ara passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa pública o privada que l'impulsarà. Haurà de competir amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta a l'Estat beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Said.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
15: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçaria aquesta gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi ha darrere aquest projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid. I els grans bancs i la guerra hipotecària estan al punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador. La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja hauria pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques de tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu Competència, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es podria allargar encara fins als 2 anys.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La reunió es va celebrar en el marc de la visita oficial del Pontífex a Espanya. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Lluís Argüello, ha respost a les crítiques de diverses associacions.
9: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
15: I des del Congrés dels Diputats, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al govern espanyol que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
10: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
15: La Conferència Episcopal també ha fet públic que la visita del Papa ha tingut un cost de 26 milions d'euros. Aquesta xifra supera els 25 milions que s'havien previst de forma inicial. I des d'avui i fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant de temps porten al carrer, la seva salut, si han rebut suport social, si estan empadronats o si han patit algun tipus d'agressió, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
11: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
12: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
15: Les enquestes s'allargaran fins dijous i després, amb totes les dades recollides, se'n farà un informe.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: I de seguida arriben els esports, però abans parlem de música. Ginestar, Maria Gerlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic, Barcelona, Marc Ruiz.
13: Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Via Cali, amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana, resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i de com l'han transformada les xarxes o la IA. El director artístic Joan Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
14: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
13: Aquest any desapareix el sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i l'Església de la Pietat.
14: Tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin.
13: De les 72 propostes artístiques que es podran veure al mercat aquest any, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Gerlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, Henrió, Pep Jiménez, el Botifarra o projectes també valencians com Malifeta, amb membres de Zoo i Pupiles. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
15: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. El Barça Futbol Sala engega avui el seu camí definitiu cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez és optimista, però també espera fer servir i utilitzar el factor pista a favor.
16: Es vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, es campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto, el del martes de mañana, y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
1: Javier Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen absents, però Pol Pacheco i Lucas Granda. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. Aquest enfrontament Barça-El Pozo començarà a les 9 del vespre i el podreu veure en directe per Esport 3.
15: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Parlem ara de futbol, parlem ara del Mundial. Entre aquesta nit i aquesta matinada jugaran 4 partits més de la primera jornada de la fase de grups. Destaquen 2, el França-Senegal a les 9 del vespre, i en el qual podem sentir Didier Deschamps, el seleccionador francès de futbol.
17: Oui, est important, très important.
18: És important, és molt important, perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
17: L'ideal de bien commencer, commencer par une victoire.
1: L'altre partit destacat és l'Argentina-Algèria, que començarà a les 3 de la matinada. Suposa l'inici del 6è Mundial per Leo Messi, una figura que valora el seu seleccionador Lionel Scaloni.
19: Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
1: A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega i a les 6 de la matinada l'Àustria-Jordània. També en clau Copa del Món de Futbol, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia, substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir mateix arran de la golejada encaixada davant Suècia per 5-1 en el debut.
15: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manuel González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Barley i el Middlesbrough anglès. I el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat 1A1 Ràdio, la fase que dona el tret de sortir al procés de liquidació de l'entitat s'ha obert després de no haver-se presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute pendent dins el calendari marcat. Aquesta xifra supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i encara pot ser recorreguda.

0: Ara són 6:15 de la tarda. D'entrada, fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues a l'AP7, a l'altura de Bellaterra, en sentit nord, a Santa Perpètua de Mogoda, en tots dos sentits, i a la Roca del Vallès, direcció Girona. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
0: A més, a aquesta hora estem destacant que la directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díaz, la suposada líder d'aquest entramat. I la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. A més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, també us explicarem que la bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament. Fins ara només ho feia els dies de ple. El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars dictades per aquest mateix tribunal arran d'un requeriment presentat per l'entitat Impulsor Ciudadano. També passarem per València. Un home s'ha entregat a la policia i ha admès haver matat el logopeda del seu fill de 2 anys. L'home argumenta que tenia la sospita que estava abusant de la criatura. I abans d'arribar a les 6 de la tarda també explicarem que el segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula. Ho ha anunciat la productora Universal Pictures. El director del film serà Fèlix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. I en esports, què destacarem, Ricard?
2: Mira, que d'una banda el Barça Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. I el Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. Destaquen el França-Senegal a les 9 i l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada, però també es disputen l'Iraq-Noruega a mitjanit i l'Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: I pel que fa al temps, fa molta calor i encara en farà més. Avui les màximes vorejaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o fins i tot més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta. Ara passen 3 minuts de 6:15.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, que encara està en marxa, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir els seus casos. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per a anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. González ha volgut deixar molt clar que no en sabia res de l'existència de Leire Díez, no la coneixia personalment, i només després de ser nomenada directora general de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista es va posar en contacte amb ella.
5: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado, y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
4: González ha explicat que a la tercera reunió Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, una petició que la directora de la Guàrdia Civil va rebutjar de ple.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar a Evian, on s'està fent una reunió del G7. I tenim un enviat especial, el Jordi Baró.
6: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
7: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
6: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
7: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
6: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: El Parlament Europeu ha segellat l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'últim gran pas polític per engegar una entesa destinada a reduir les tensions mútues i a evitar noves mesures proteccionistes de Washington. L'acord que ara es concreta es va acordar aviat farà un any i estableix aranzels del 15% per a la majoria dels productes europeus exportats al mercat nord-americà. El bloc europeu, en canvi, accepta no aplicar aranzels als béns procedents dels Estats Units. Després de la votació d'avui, ara caldrà la ratificació definitiva per part dels estats membres abans d'entrar en vigor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya i no només els dies de ple, com s'ha fet els últims 45 anys. El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars dictades pel mateix tribunal. La mesa ha acordat acatar la resolució judicial per protegir els funcionaris de la cambra. El Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 1980, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple amb l'acord de tots els grups. A partir de dijous al vespre, quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanent hissades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament aquest contenciós. Ara passen 8 minuts de 6:15 de la tarda. Han detingut un noi de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Hauria passat ahir a la tarda a València. El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre del logopeda abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure l'enregistrament de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià. I presó provisional sense fiança pels veïns de Berga detinguts la setmana passada pel crim de la Baells, ho ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Berga, Nàtia Dell.
8: El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant al pantà de la Baells ara fa 2 mesos, a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada. El va trobar per casualitat una dona mentre passejava. Diverses fonts apunten que el crim s'hauria produït al domicili de la víctima i després haurien arrossegat i llançat el cadàver al pantà per intentar desfer-se del cos. Tot fa pensar que víctima i detinguts es coneixien, tots vivien al barri vell. La causa oberta és per homicidi. La policia ha precintat tant el pis de la víctima com el pis de la parella un home i una dona veïns de Berga després de registrar-los en presència judicial.
0: I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament va haver de tancar-la de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i la negativa a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Ens ho explica des de Lloret la Laia Claret.
9: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
10: Sí, falten, han faltat i faltarà. Lloret de Mar, per allò 5 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
9: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
11: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
9: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
0: Coincidint amb l'inici de l'estiu, l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les tasques de prevenció d'incendis forestals. Sobretot s'intervindrà a la Serra de Marina, a l'Ordal i al Parc del Garraf. L'ENS supramunicipal inverteix 1.350.000 euros en aquestes actuacions forestals per mirar de reduir el risc d'incendi. Torrelles de Llobregat, David Àngela.
12: Les actuacions han començat per Torrelles de Llobregat i per acabar on s'estan fent franges perimetrals de protecció en diverses urbanitzacions. En queda fora el Parc de Collserola perquè la seva gestió depèn del Consorci. A banda de franges perimetrals, també es fa neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i arranjaments de camins per facilitar la tasca dels bombers. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
13: De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs, s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori, del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
12: Pel que fa al risc d'incendis d'aquest estiu, Jesús Fernández Rodríguez, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana, adverteix que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient per estar tranquils, una situació que pot canviar les pròximes setmanes si empitjoren els paràmetres.
14: Venim d'una època de molta pluja, per tant, combustible acumulat bastant important, però de moment amb humitat relativa suficient com per estar una mica tranquils. Llavors, dependrà una mica de les condicions de les properes setmanes. Si arriba a assecar-se aquesta vegetació, doncs podríem tenir condicions bastant complicades.
12: L'àrea metropolitana també compta amb la silvopastura, aprofitant ramats per netejar el sotabosc, concretament el turó de Can Miravitges, a l'antic berenador de Can Ruti o el torrent de Batzac.
0: I Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les platges que milloren i s'amplien. Els socorristes de la Creu Roja avisen que insistiran en la prevenció i l'Ajuntament estarà molt atent a possibles postes de tortugues. Tarragona, Manel Sastre.
15: Enguany s'hi destina més personal i maquinària amb més freqüència de neteja, sobretot en cales i zones rocoses. Tot i les dificultats per trobar personal, finalment la Creu Roja ha pogut obrir a temps els 18 llocs de vigilància, les 8 platges que controlen, amb 38 socorristes. Aleix Font, el coordinador, creu que es doblaran esforços en prevenció després de l'increment d'ofegaments que s'ha notat en aquest inici de temporada.
16: Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
15: Un altre punt d'atenció serà el control de les postes de tortuga, segons explicava el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
17: Aquest any podria ser que tornés a passar, perquè ens va passar en cada 2-3 anys, i sabem que el mar està ple de tortugues ja, ens ho diuen fins i tot els pescadors, i estem preparats en cas que fos necessari.
15: L'Ajuntament demana que respectin els espais dunars, que ja ocupen 20.000 metres quadrats.
0: A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a ser en format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30, per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des del web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar entre els més de 2.000 establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Ara són 6:15 de la tarda, moment d'obrir l'àrea de serveis i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Pel que fa a incidències, es manté tallada la carretera local B-2242 a Sant Sadurní d'Anoia en tots dos sentits a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. A l'àrea de Barcelona es mantenen les aturades a les entrades per la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. A la mateixa C-58 també aturats entre Cerdanyola i Badia en direcció Terrassa per alguna possible incidència i també entre Sant Quirze i Sabadell Nord en direcció Barcelona. A l'AP7, aturades a l'altura de Bellaterra i de Santa Perpètua en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i més endavant també retencions a la mateixa AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Girona. També cues a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, la C-60 a Argentona en direcció Mataró fins al punt d'enllaç amb la C-32, l'autopista del Maresme, autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció Barcelona, també a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, autopista B23 entre Sant Just d'Esvern i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i a les rondes, cues a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, també entre Sant Gervasi i Pedralbes, direcció Llobregat, i la ronda litoral de passeig de la zona franca Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, la C-31, retencions des de l'Hospitalet a la

0: d'Aldover i destaquem gairebé 38 graus a Vinebre, unes temperatures més pròpies d'època canicular, de mitjans del mes de juliol, que no pas de mitjans del mes de juny. I tot això amb una tarda assolellada a gran part del país. Només al Pirineu s'esperen aquestes nuvolades que ja estan descarregant alguns ruixats localment moderats a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i també a la Cerdanya i alguns punts fins i tot del Ripollès. Unes precipitacions, uns ruixats que poden ser moderats i acompanyats de tempesta i ens poden acompanyar fins pràcticament primeres hores del vespre. A partir d'aleshores tendiran a desaparèixer. I de cara a dimecres, doncs un dia molt similar al d'avui, amb un sol al matí, amb ruixats de tarda al Pirineu, preferentment l'occidental, no pas a l'oriental, i sobretot el que tornarem a tenir demà és tanta calor o més que la d'avui. Demà s'esperen temperatures de 38 graus a Lleida, Tortosa i Tàrrega.
1: Tresca Info.
2: Angie Ange.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir...
5: Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir...
3: Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
3: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
10: 10 minuts i les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Girona i la Generalitat engeguen un projecte per restaurar, conservar i definir els usos de l'antiga muralla que envolta la ciutat i de la qual només se'n conserva visible una part. Girona, Fèlix Martín.
11: Han encarregat un pla director que durant 3 anys analitzarà el seu estat i farà una planificació ordenada de les millores que cal fer-hi, si calen nous estudis arqueològics i concretar-ne els usos. També es vol aprofitar per integrar millor la muralla de Girona a la ciutat, ha destacat el regidor de Cultura, Quim Ayats.
12: Sovint diem que Girona viu d'esquenes a la muralla. El pla que vol precisament també és revertir encara més doncs, aquesta situació i aconseguir doncs, que gironins i gironines redescobreixin la muralla.
11: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, li ha donat encara un toc més personal.
13: També és veritat que hi ha hagut milers de gironines i gironins que la primera cita que ha tingut amb la seva parella, especialment si... deixeu-me fer doncs, la broma, no? Els pares i les mares no sabien que això passava, doncs buscant un lloc una mica més amagat i romàntic, com és la muralla.
11: Del conjunt de les antigues muralles, torres i baluars, només una part és visible. El pla director el financen l'Ajuntament de Girona i la Generalitat.
10: El Cabatast de Sant Sadurní d'Anoia celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 30a edició rebatejat com a Escuma Nostra. Escuma Mostra. Amb el canvi, l'Ajuntament de Sant Sadurní busca recosir la trencadissa al món de les bombolles i tornar a aixoplugar els elaboradors que els últims anys han abandonat la Deo Cava. De moment, els cellers confirmats a la mostra de l'octubre ja dupliquen els de l'any passat. 22 membres de Cava, 13 de Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 elaboradors ancestrals. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, destaca que tothom ha fet sacrificis pel bé del sector.
14: Sobretot la generositat de tothom. Aquests canvis impliquen que tothom ha de cedir, que tothom ha de donar. Estem marcant el camí del que ha de ser la nostra comarca, el nostre territori, no? Aquesta unitat com a sector que hem de tenir per afrontar doncs, tots aquests reptes, tots aquests desafiaments que ens venen en un futur.
10: L'Escomostra es farà al Parc de Lluís Companys, on la fira es va traslladar l'any 2022.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Fèlix Vizcarret, que és un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge engegarà a l'octubre i està previst que s'estreni el 9 de juliol de l'any vinent, quan farà 30 anys d'aquests fets. I la Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art establerta a l'estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater, conseller delegat del Fons

0: Stoneweg ha adquirit a títol personal el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. L'operació, segons un comunicat, resol el relleu generacional de la família Maragall, que no tenia successió interna. Tot i el canvi de propietat majoritària, Joan Anton Maragall, que es mantindrà com a director de la sala, s'ha mostrat molt satisfet de la solució en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo tinc 76 anys. Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la Sala Parés. Jaume Sabater és una persona molt respectuosa pel llegat de la Sala Parés, per la seva història. Es mantindran no només l'equip humà, sinó la nostra línia de treball.
0: I el llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de Les Vides, el clàssic de Giorgio Vasari del segle XVI, sobre els grans pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià. Montse Mas.
2: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del Renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Miquel o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf.
4: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Miquel Àngel, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és el primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
2: El text, afegeix l'escriptor, destaca pel seu estil àgil i les anècdotes i xafarderies dels tallers del moment.
3: Pues el mal caràcter de Miquel Àngel, la vida bohèmia de Pietro de Cosimo, que s'alimenta només d'ous durs, adulteris i infidelitats. En canvi, quan conta la seva vida és molt discret, però no conta que es va casar amb una joveneta de 11 anys, germana de la seva amant, i se va casar per una manera restituir l'honor a la família Bach. Sí. Curiosament, pot ser la vida més novel·lesca de totes les que explica és la seua, i no l'explica. Per això l'ha explicat jo la introducció.
2: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
0: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Laia. El Barça de Futbol Sala engega avui mateix el seu camí definitiu cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en el primer partit d'una final, que és el millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez és optimista i també creo que han de aprovechar el fet de tener el factor pista favorable.
6: Es vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto, el del martes de mañana. Y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
5: Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat, però segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. El Barça aspira al 8è títol de Lliga. Aquest partit començarà a les 9 del vespre i el podrà veure en directe per Esport 3.
7: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: Pel que fa al futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destaquen 2. Un, a les 9 del vespre, el França-Senegal, amb Didier Deschamps a la banqueta francesa.
8: Oui, c'est important, très important.
9: És important, és molt important, perquè és el primer partit, ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més, i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
8: L'ideal de bien commencer, commencer par une victoire.
5: I el segon partit destacable és l'Argentina-Algèria, que començarà a les 3 de la matinada. Sentim Lionel Scaloni, el seleccionador argentí.
10: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo. Pero a nivel de selecciones, han hecho mérito para estar en un Mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
5: A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega i a les 6 de la matinada a l'Àustria-Jordània. També en clau mundial, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix en ple mundial el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia en el debut de totes dues seleccions. També en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanc i blau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manuel González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Burnley i el Middlesbrough anglès. El Madrid, per la seva banda, han anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més, fins al 2027. El Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i al Granada. I el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida, segons ha avançat 1A1 Ràdio. El procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
7: 3CAT Info.
5: El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de la Lliga CB. El blaugrana Darío Brizuela explica com han de jugar contra l'equip valencià, que tindrà el factor pista a favor.
11: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
5: Mentrestant, l'Unis Girona no podrà comptar amb Mariam Koulibaly la pròxima temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada. I a motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona a Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu.
7: Tresca Info.
12: Són les 6, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
13: Cues d'hora punta a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la P7 a l'altura de Bellaterra i de la Roca del Vallès en direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, i també retencions destacables a les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, en ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, ronda litoral des de Zona Franca fins al port.
12: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença, el senat Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que dijous al ple demanés a Pedro Sánchez un avançament electoral. PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que el text presentat per Junts ja ho incorporava. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, i segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. I molts libanesos miren de tornar al sud del país, sovint devastat, un cop assolit l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Ni la presència militar israeliana ni les amenaces de Benjamin Netanyahu, ni tampoc les crides a la prudència de les autoritats locals dissuadeixen els habitants de la zona. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon ha apuntat que s'havia aturat. Pla conjunt d'una vintena de discoteques i pubs de Lleida ciutat per punxar més música en català també volen que la llengua catalana sigui la principal a l'hora d'entendre els clients. Ho fan conjuntament amb Òmnium Cultural, que farà cursos per als treballadors que no el parlen. I la història de l'art de Giorgio Vasari es publica en català per primera vegada. El clàssic renaixentista arriba traduït després de dues dècades de treball de l'advocat Martí Domínguez Pérez, una tasca culminada pel seu fill de manera pòstuma.
7: Esports.
5: El Barça de Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga, una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. El França-Senegal a les 9, l'Iraq-Noruega a mitjanit, l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada i l'Àustria-Jordània a les 6.
12: I fa calor, però en farà més. Avui les màximes voregen els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta.
7: 3CAT Info.
12: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
12: La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, que encara està en marxa, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per a anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
15: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
14: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. González ha volgut deixar molt clar que no en sabia res de l'existència de Leire Díez, no la coneixia personalment, i només després de ser nomenada directora general de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista es va posar en contacte amb ella.
15: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado, y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
14: González ha explicat que a la tercera reunió Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, una petició que la directora de la Guàrdia Civil va rebutjar de ple.
12: El jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però defensa que és innocent i confia que demà ho aclarirà tot. Madrid, Paula Brujats.
16: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraban i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara enfora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
17: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
18: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
16: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
17: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
16: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
12: I la mesa del Congrés veta que se sotmetin al ple els textos de Junts i el Partit Popular per demanar eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Eren dues esmenes no vinculants que l'òrgan que controlen PSOE i Sumar ha tirat enrere al·legant que dissoldre les Corts i convocar els comicis és només competència del president espanyol. Els populars ja han anunciat que recorreran una decisió que qualifiquen d'arbitrària. Esther Muñoz n'és la portaveu dels populars.
19: Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote? Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
12: Des de Junts consideren que el veto és inaudit i evidencia la debilitat extrema del govern espanyol. Josep Maria Cruzet, diputat juntaire, insistia que no té sentit que Sánchez vulgui esgotar la legislatura.
20: El president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
12: I recorden que fa unes setmanes el Congrés sí que va permetre una esmena similar a les d'ara. A l'altra cara de la moneda, els socialistes apunten que l'únic camí per fer fora Sánchez és la de la moció de censura i desafien els partits per impulsar-la. Ho deia el seu portaveu parlamentari, Patxi López.
18: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
12: I des d'Esquerra, el líder dels republicans Oriol Junqueras s'ha desmarcat de la polèmica i en una piulada ha afirmat que els partits catalans s'haurien de centrar a tancar carpetes fonamentals per als catalans i no pas anar de bracet amb el Partit Popular i Vox.
7: 3CAT Info.
12: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, i no Ginebra, com s'havia dit inicialment. Ho ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump, per la seva part, ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar a Evian, on es fa el G7 i on hi ha el nostre enviat especial, el Jordi Baró.
21: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
22: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
21: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
22: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
21: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
12: I el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
23: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
24: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
23: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
25: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
23: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
12: 6 i 12 minuts.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
12: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. L'embolic a l'executiu ha estat arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
0: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
12: Primer, a través d'una nota, i aquest migdia a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat aquestes paraules de la portaveu de la consellera d'Interior, en què assegurava que el pla estava en via de paràlisi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
1: El govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta. Al cap d'unes hores, el mateix departament a més un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. I aquest migdia, després, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
2: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: A l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb mal peu, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció del govern és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan s'avaluarà com ha anat la prova pilot.
12: Des de l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot per desplegar Mossos als centres educatius. Recorden al govern que el Parlament va votar una moció per demanar la retirada del pla i li demanen que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pilar Castillejo, de la CUP.
3: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
4: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
6: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern, que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
26: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
12: Des de Vox, en canvi, defensen la continuïtat del pla. Hem arribat així a 6:45 de la tarda. Equip Viari, Marilus García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. La via més congestionada avui és l'autopista AP7. En alguns trams hi ha congestió des de Montornès del Vallès fins a la Roca del Vallès, en sentit nord, fins al punt d'enllaç amb la comarcal 1415C i també amb la C60. De moment no consta cap incidència en aquests punts, però és possible que hi sigui. També aturats a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i a Bellaterra en sentit nord, i al lateral la B30 a l'altura de Bellaterra, direcció Girona, i a Barberà del Vallès, direcció Barcelona-Tarragona. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i la mateixa C58 a l'altura de Sant Quirze fins a Sabadell Nord, direcció Barcelona, i també a l'altura de Badia en direcció Terrassa. Cues també a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, autovia A2 a Cornellà en direcció d'entrada a Barcelona, també una mica en direcció de sortida, i la B23 entre Esplugues i l'entrada de Barcelona per la Diagonal o bé per enllaçar amb la Ronda a Dalt. La mateixa Ronda a Dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i també a l'altura de Sant Gervasi i de Pedralbes, direcció Llobregat. La Ronda Litoral aturada entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via es mantenen les aturades des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat Plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Barcelona. El transport públic, el tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas a la línia T4 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat. Més informació actualitzada al punt de 2:15.
7: El temps.
5: Néstor Gómez.
8: Un dia més tornem a tenir dos protagonistes del dia. Per un costat, la calor. Calor intensa amb unes màximes que s'han acostat a la xifra dels 38 graus. Ha estat el cas de Vinebre. 37 graus avui de temperatura màxima a Artés, Seròs, Alcarràs i també la mateixa ciutat de Lleida. I tot això amb unes precipitacions que s'han gestat a partir de primera hora de la tarda i han descarregat amb intensitat especialment cap a la Cerdanya, on destaquen els 41 litres de Malniu. També al Ripollès destaquen amb els 23 de Duc de Ter o també els 13 de Núria. Unes precipitacions que encara descarreguen i descarregaran fins a primera hora del vespre. A partir de les hores tendiran a desfer-se per donar pas a una nit i matinada tranquil·la arreu del país. De cara a demà, doncs tornarem a parlar de sol matinal arreu del país. Potser cap al Delta de l'Ebre tenim algun núvol baix de poca importància i a la tarda, com cada tarda pràcticament d'estiu, tot i que no estem oficialment a l'estiu, tornaran a créixer aquests núvols cap al sector del Pirineu i tornarem a parlar d'alguns ruixats. Sembla que demà quedaríem molt més concentrats al Pirineu més occidental. Poden arribar al Ripollès, però quedaríem molt cap a les capçaleres del Ter i del Freser. I tot això en un dia molt càlid. Si avui ha fet calor, demà encara en farà més. S'esperen màximes de 35 graus o més a les comarques de Girona, Catalunya Central, i 36 graus i més cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors de 38 graus de temperatura màxima a Lleida, Tortosa i Tàrrega. Temperatures de 37 graus, per exemple, a Móra d'Ebre. Unes temperatures que encara pujaran molt més de cara a finals de setmana.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
5: 11 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda als grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les Hipoteques. L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, el CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja han pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. I això ho acaben pagant els consumidors, segons denuncia la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, a su fin, Patricia Suárez.
9: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
5: La Comissió dels Mercats i la Competència aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. I a partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que, com a novetat, aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar entre els més de 2.000 establiments que hi participen o fins a meitat de setembre per cedir-los als centres educatius.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
10: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria. I que brilli la vida. No buscàvem res, ens ha tocat...
5: A Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural. Lleida, Noelia Caselles.
11: Són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Buat. Fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual a la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
14: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
11: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
15: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
11: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
27: Aquest no és el meu got. S'ha de fer el discurs.
5: Els llibres que van fundar la història de l'art occidental es podran llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica traducció de Les vides, el clàssic de Giorgio Vasari, al segle 16 sobre els grans pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià. Montse Mas.
16: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del Renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Miquel Àngel o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment de Ghirlandaio, o de Miquel Àngel, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és el primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
16: El text, afegeix l'escriptor, destaca pel seu estil àgil i les anècdotes i xafarderies dels tallers del moment.
17: Pues el mal caràcter de Miquel Àngel, la vida bohèmia de Piero de Cosimo, que s'alimenta només d'ous durs, adulteris i infidelitats. En canvi, quan conta la seva vida, és molt discret, però no conta que es va casar amb una joveneta de 11 anys, germana de la seva amant, i se va casar per, d'una manera, restituir l'honor a la família Bacci. Curiosament, pot ser la vida més novel·lesca de totes les que he explicat la seva, i no l'ha explicat. Per això l'ha explicat jo la introducció.
16: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou el retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
5: I ara us parlem d'una iniciativa d'aquí, de casa nostra. En poques setmanes, un joc en línia dissenyat per un jove gironí ja acumula 30.000 partides jugades. Es tracta dels 947, un repte que busca posar a prova els coneixements sobre els 947 municipis que hi ha a Catalunya i que s'ha fet viral, sobretot a la xarxa X. Girona, Carla Saló Pujol.
18: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
19: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
18: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
19: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
18: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un 5è repte.
20: Al Catalunya al dia parlem de tu.
21: I de tu,
20: i de tu.
21: Sí, sí,
20: i de tu també.
21: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
20: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
22: I no quedarà pagesia i un dels...
20: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
24: 170.000 turistes.
28: Tot i que el projecte ha reduït dimensions.
29: Entre l'aldea Amposta, Tortosa i...
20: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
5: 5 minuts i seran 6:45.
20: Esports.
5: Ricard Isidro, bona tarda.
30: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final cap al títol de Lliga. És una sèrie, al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i el tècnic blaugrana Javi Rodríguez és optimista.
31: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento y creo que vamos a salir en las mejores condiciones.
30: Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionats a l'espatlla dreta, però segueixen sent baixa Pol Pacheco i Lucas Granda. El Barça aspira al 8è títol de Lliga. Un partit, un Barça-El Pozo, que començarà a les 9 del vespre i que podreu veure en directe per Esport 3.
20: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
30: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. Destaquen el França-Senegal a les 9 del vespre i l'Argentina-Algèria a partir de les 3 de la matinada. Sobre la França-Senegal en parla el seleccionador francès Didier Deschamps.
32: Oui, c'est important, très important.
33: És important, és molt important, perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
30: I sobre l'Argentina-Algèria, sentim el seleccionador argentí Lionel Scaloni assegurant que no se'n refien de la selecció algeriana.
0: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo. Pero a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
30: L'inici d'aquest partit suposarà el sisè mundial per Leo Messi. A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega i a les 6 de la matinada l'Àustria-Jordània. També en clau mundial, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia, substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir d'arran de la golejada encaixada davant Suècia per 5-1 en el debut.
20: 3CAT Info.
30: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manuel González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Burnley i el Middlesbrough. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat la renovació d'Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027. El Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades, prové del Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa primer i al Granada després. I el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat 1A1 Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
20: 3CAT Info.
30: Més coses. El motor Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. En tennis, Paula Badosa està jugant als 16 de final del torneig de Berlín contra la neerlandesa Susan Lammens en el moment en què Badosa guanya el primer set per 6-3 i tot just ara començarà a disputar-se el segon set. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. Arriba procedent del Noia, que per la seva banda ha fitxat Marc Zanon, de 19 anys, un tercer que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes. Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Novi Montenegrí.

0: Són 6:45 de la tarda. Fem un cop d'ull als principals temes que us estem explicant a 3Cat Info. Actualitzem, però abans, la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Les vies més congestionades, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt entre l'Hospitalet i Vallcarca, ronda litoral de Zona Franca fins al port. També llargues cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la P7 a la Roca del Vallès en direcció Girona.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. A nivell internacional, la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Dues qüestions que ampliem de seguida, però a la propera mitja hora també ens farem ressò d'altres qüestions. Per exemple, que la Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos per al projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. Presó provisional sense fiança per als veïns de Berga detinguts pel crim de la Baells i també parlarem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. De seguida ho expliquem.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7, Ricard, amb quins temes sobre la taula.
3: El primer en futbol sala, el Barça rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Es tracta d'una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. I com ve sent habitual aquests últims dies, parlarem del Mundial de Futbol. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més, el França-Senegal a les 9, l'Iraq-Noruega a mitjanit, l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada i l'Àustria-Jordània a les 6.
0: Avui a Vinebre s'han acostat els 38 graus, han estat un dia amb una calor intensa que ha generat ruixats i tempestes al Pirineu. Demà la calor s'intensificarà arreu del país amb màximes que tocaran els 38 graus també a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I el temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Prepirineu i Pirineu. Passen 6:55 de 6:45 de la tarda. La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, que encara està en marxa, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per a anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. González ha volgut deixar molt clar que no en sabia res de l'existència de Leire Díez, no la coneixia personalment i només després de ser nomenada directora general de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista es va posar en contacte amb ella.
5: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
4: González ha explicat que a la tercera reunió Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, una petició que la directora de la Guàrdia Civil va rebutjar de ple.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 6:34, la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, i segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, Evian, on es fa el G7 i on hi ha l'enviat especial d'aquesta casa, Jordi Baró.
6: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
7: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
6: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
7: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
6: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: El Parlament Europeu segella l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'últim gran pas polític per engegar una entesa destinada a reduir les tensions mútues i evitar noves mesures proteccionistes de Washington. L'acord, que ara es concreta, es va acordar aviat farà un any i estableix aranzels del 15% per a la majoria dels productes europeus exportats al mercat nord-americà. El bloc europeu, en canvi, accepta no aplicar aranzels als béns procedents dels Estats Units. Després de la votació d'avui, ara caldrà la ratificació definitiva per part dels Estats membres abans d'entrar en vigor. I la policia polonesa investiga la mort a trets de l'artista rus Semyon Skierpeski, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que ha tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. Skierpeski era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i el dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín. Aquest cas recorda el d'altres opositors del govern rus que han estat víctimes d'atacs a l'estranger, per exemple, el de l'exagent Alexander Litvinenko, que va morir per una intoxicació per Polònia el 2006 al Regne Unit, o la de l'agent dobler rus Sergei Skripal i la seva filla el 2018, que va sobreviure a una intoxicació que també va matar una dona britànica.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova a la Ribera d'Ebre aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa pública o privada que l'impulsarà. Haurà de competir amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta a l'Estat beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
0: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere del projecte. L'executiu espanyol un 48% i el 51% se'l reparteixen a empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid. Doncs pels experts, la concessió de la gigafactoria a Catalunya seria un avanç important per a l'estratègia digital del país perquè permetria que les dades dels catalans depenguessin menys de serveis externs. Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, ha defensat la infraestructura al Catalunya Migdia.
9: Estem, d'alguna manera, en fals perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
0: Gibert assegura que l'altre valor estratègic de la gigafactoria és que permet que les petites i mitjanes empreses catalanes puguin fer el salt cap a la indústria tecnològica més avançada sense anar a buscar recursos fora, i si bé reconeix que la gigafactoria pot tenir una despesa energètica important, creu que els avenços tecnològics en mitigaran aviat els efectes negatius. Encara en plan econòmic, una empresa de Bellpuig a l'Urgell està a punt de tancar i deixar sense feina una setantena de treballadors. Fundiciones Montfort, especialista en la fosa d'alumini des de fa més de 80 anys, va entrar en concurs de creditors i ara ja es troba en liquidació. L'administrador concursal busca abans de final de mes un comprador que es quedi la planta i, si més no, part dels treballadors. Per si de cas, l'Ajuntament i la resta d'administracions treballen per recol·locar els empleats. Els sindicats acusen de mala gestió la direcció de l'empresa, que no vol fer declaracions.
2: 3CAT Info.
0: La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La reunió es va celebrar en el marc de la visita oficial del Pontífex a l'Estat la setmana passada. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha respost a les crítiques de diverses associacions de víctimes que denunciaven que l'organització les va excloure de la reunió amb el Papa el 8 de juny a Madrid.
10: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
0: I de forma paral·lela al Congrés, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció pels delictes d'abusos sexuals.
11: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
0: La Conferència Episcopal ha fet públic que la visita del Papa ha tingut un cost de 26 milions d'euros, la xifra supera els 25 milions que s'havien previst de forma inicial. Presó provisional sense fiança per als veïns de Berga detinguts pel crim de la Baells. Ho ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Berga, Natia Dell.
12: El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant al pantà de la Baells ara fa 2 mesos, a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada. El va trobar per casualitat una dona mentre passejava. Diverses fonts apunten que el crim s'hauria produït al domicili de la víctima i després haurien arrossegat i llançat el cadàver al pantà per intentar desfer-se del cos. Tot fa pensar que víctima i detinguts es coneixien tots vivint al barri vell. La causa oberta és per homicidi. La policia ha precintat tant el pis de la víctima com el pis de la parella un home i una dona veïns de Berga després de registrar-los en presència judicial.
0: Detingut un noi de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda a València. El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar, la policia va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure l'enregistrament de les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i 50 fleques de degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat aquests 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Parellarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
13: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
0: Pel que fa a les fleques d'agustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
13: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
0: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarol ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descartant denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia. Hem arribat, doncs, a 6:45 de la tarda a 3Cat Info, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Marilus García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté la congestió a l'AP7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord en direcció Girona fins al punt de connexió amb la C60, on hi ha alguna possible incidència just aquí a l'inici de la C60. A la resta, cues més o menys habituals d'hora punta a la mateixa autopista AP7 amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i al lateral de B30 a Barberà direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, la C59 a Palau Solità i Plegamans per anar cap a Caldes, C60 Argentona direcció Mataró, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, autovia A2 a Cornellà direcció Barcelona, la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i pel que fa a les rondes continuen congestionades, sobretot en sentit Besòs, tot i que millora la retenció. A la ronda a dalt encara cua entre Esplugues i Vallcarca i també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, la C31, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins passat plaça Cerdà, direcció d'entrada a Barcelona, i a la banda nord, a l'autopista del Maresme, aturats a l'altura de Badalona Centre, direcció Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que al tramvia de Barcelona es mantenen alterades les freqüències de pas a la línia T4 del tram Besòs per un comboi i avariat. Més informació actualitzada al punt de les 7.
0: El temps. Néstor Gómez.
14: Tarda de ruixats i tempestes, especialment molt concentrades al sector del Pirineu, des de l'Alta Ribagorça, passant pel Pallars, algunes també cap al sector de l'Alt Urgell, però sobretot a la Cerdanya i al Ripollès. Unes precipitacions que han deixat 41 litres a Malniu, 23 a Ull de Ter, Núria 13, Molló 7 litres, o així Clareny 5 litres per metre quadrat. Unes pluges que encara continuaran vives fins a primera hora del vespre. Un cop vagi baixant el sol i te'n deixi marxar, ja no tindran energia, la perdran, i això farà que es desfacin totes les tempestes.

0: baix cap al delta de l'Ebre de ràpida retirada i una tarda en la qual tornaran a aparèixer els ruixats i alguna tempesta cap al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 30a edició, rebatejat com a Escomostra. Amb el canvi, l'Ajuntament de Sant Sadurní busca recosir la trencadissa al món de les bombolles i tornar a aixoplugar els elaboradors que els últims anys han abandonat la D.O. Cava. De moment, els cellers confirmats a la mostra de l'octubre ja dupliquen els de l'any passat: 22 membres de Cava, 13 de Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 elaboradors ancestrals. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, destaca que tothom ha fet sacrificis pel bé del sector.
3: Sobretot la generositat de tothom. Aquests canvis impliquen que tothom ha de cedir, que tothom ha de donar. Estem marcant el camí del que ha de ser la nostra comarca, el nostre territori, no? Aquesta unitat com a sector que hem de tenir per afrontar, doncs, tots aquests reptes, tots aquests desafiaments que ens venen en un futur.
2: L'Escomostra es farà al Parc de Lluís Companys, on la fira es va traslladar al 2022. I fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho ha permès comprovar una base de dades publicada per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: És una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
5: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
4: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa que qualifiquen d'excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra des de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
2: L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Es van trobar de forma inesperada. Fa dos anys van aparèixer dos llibres de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs a la Terra Alta. Parlem d'un immoble que forma part del catàleg de l'Inventari Arquitectònic de Catalunya i que, de fet, també està en vies de convertir-se en propietat de l'Ajuntament Terralti. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu, entre els que hi havia els dos documents. Un cop els van rebre, des de l'ENS van contacte amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que ha estat qui ha confirmat que eren escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'Arxiu Comarcal.
7: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
6: L'ús de textos en hebreu per enquadernar llibres era força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península.
7: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
6: La major part del fons a la Casa Coll es pot consultar en obert al web Arxius en línia.
2: Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les platges que milloren i s'amplien. Els socorristes de la Creu Roja avisen que insistiran en la prevenció i l'Ajuntament estarà molt atent a possibles postes de tortugues. Tarragona, Manel Sastre.
8: Enguany s'hi destina més personal i maquinària amb més freqüència de neteja, sobretot en cales i zones rocoses. Tot i les dificultats per trobar personal, finalment la Creu Roja ha pogut obrir a temps els 18 llocs de vigilància, les 8 platges que controlen, amb 38 socorristes. Aleix Font, el coordinador, creu que es doblaran esforços en prevenció després de l'increment d'ofegaments que s'ha notat en aquest inici de temporada.
9: Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
8: Un altre punt d'atenció serà el control de les postes de tortuga, segons explicava el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
10: Aquest any podria ser que tornés a passar, perquè ens va passant cada 2-3 anys, i sabem que el mar està ple de tortugues ja, ens ho diuen fins i tot els pescadors, i estem preparats en cas que fos necessari.
8: L'Ajuntament demana que respectin els espais dunars, que ja ocupen 20.000 metres quadrats.
2: I saltem a Girona, perquè allà l'Ajuntament i la Generalitat engeguen un projecte per restaurar, conservar i definir els usos de l'antiga muralla que envolta la ciutat i de la qual

0: només se'n conserva visible una part, Fèlix Martín.
1: Han encarregat un pla director que durant 3 anys analitzarà el seu estat i farà una planificació ordenada de les millores que cal fer-hi, si calen nous estudis arqueològics i concretar-ne els usos. També es vol aprofitar per integrar millor la muralla de Girona a la ciutat, ha destacat el regidor de Cultura, Quim Ayats.
2: Sovint diem que Girona viu d'esquenes a la muralla. El pla el que vol precisament també és revertir encara més aquesta situació i aconseguir que gironins i gironines redescobreixin la muralla.
1: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, li ha donat encara un toc més personal.
3: També és veritat que hi ha hagut milers de gironines i gironins que la primera cita que ha tingut amb la seva parella, especialment si, deixeu-me fer la broma, no? Els pares i les mares no sabien que això passava, buscant un lloc una mica més amagat i romàntic com és la muralla.
1: Del conjunt de les antigues muralles, torres i baluars, només una part és visible. El pla director el financen l'Ajuntament de Girona i la Generalitat.
4: 3CAT Info.
0: El segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons anuncia la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge engegarà a l'octubre i està previst que s'estreni el 9 de juliol de l'any vinent, quan farà 30 anys dels fets.
4: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
5: I de tu, i de tu.
4: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
5: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
6: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
4: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
7: 170.000 turistes...
8: El projecte ha reduït dimensions.
9: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
4: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran les 7.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. El Barça Futbol Sala engega avui el seu camí definitiu cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, és optimista i sobretot tenint el factor pista a favor.
11: És vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, es campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto, el del martes de mañana, y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
10: Per aquest partit, Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos de baixa. En canvi, segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. El conjunt blaugrana espera el 8è títol de Lliga, mentre que per als murcians seria el 5è. Un enfrontament Barça-El-Pozo, primer partit de la final de la Lliga, que començarà a les 9 del vespre i que podreu veure en directe per Esport 3.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: En futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destaca, primer de tots, el França-Senegal, que començarà a les 9 del vespre. Didier Deschamps és el seleccionador francès.
12: Oui, important, très important.
13: És important, és molt important, perquè és el primer partit, ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més, i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
12: L'ideal de bien commencer, commencer par une victoire.
10: Dels altres 3 partits també destaca l'Argentina-Algèria. A partir de les 3, Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
14: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo. Pero a nivel de selecciones... han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
10: Per tant, aquesta matinada comença el 6è Mundial per Leo Messi. A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega i a partir de les 6, Àustria-Jordània. També en clau mundial, el francès Hervé Renard, des del nou seleccionador de Tunísia, substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia per 5-1 en el seu debut. També en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanc-i-blau s'enfrontarà al Pau francès de la segona divisió el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. Mentrestant, el Madrid han anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027, mentre que el Girona ha fet oficial a la incorporació del blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir primer la temporada passada a l'Europa i tot seguit al Granada. I el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat 1A1 Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
4: 3CAT Info.
10: El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de la Lliga CB. El blaugrana Darío Brizuela explica com han de jugar contra l'equip valencià, que tindrà el factor pista favorable.
7: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
10: I en tenis, Pau Lavadosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig de Berlín sobre herba, després de superar la neerlandesa Susan Lammens per 2-16-0, 6-3 i 6-2.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Encara queden cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i destaquem també la ronda de dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca sentit Besòs.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El Partit Popular anuncia que recorrerà al veto de la mesa del Congrés a sotmetre al ple uns textos dels populars i Junts que reclamaven un avançament electoral. Els juntaires ho titllen d'inaudit i asseguren que és una mostra més de la debilitat de l'executiu espanyol. L'òrgan ha tombat la iniciativa amb la majoria del PSOE i Sumar. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors per un cas d'abusos i explotació sexual en camps de refugiats sudanesos al Txad. Una investigació interna de l'ONG, revelada per l'agència Associated Press, conclou que empleats locals i internacionals d'aquesta organització van abusar de menors o bé els oferien menjar i feina a canvi de sexe. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient als bancs Santander, BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja. Els investiguen per pràctiques anticompetitives en les hipoteques fixes. I Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
0: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga, una sèrie en millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més, el França-Senegal a partir de les 9, a mitjanit Irak-Noruega, a les 3 Argentina-Algèria i a les 6 Àustria-Jordània.
1: I pel que fa al temps, avui Vinebre s'ha acostat als 38 graus. Ha estat un dia amb una calor intensa que ha generat ruixats i tempestes al Pirineu. Demà la calor s'intensifica arreu del país, amb màximes que tocaran els 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis a Matller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir les seves investigacions. Tant el Partit Popular com Vox han exigit la seva dimissió. Anem doncs en directe cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern, i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
6: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
5: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
4: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Koldo, també al Senat.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
1: A tot això, el jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta, doncs, la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però alhora defensa que és innocent i confia que demà ho aclarirà tot. Tornem cap a Madrid, ara amb la Paula Brugets.
7: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
8: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
9: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
7: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
8: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
7: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
1: La mesa del Congrés veta que se sotmetin al ple els textos de Junts i el PP per demanar eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Eren dues esmenes no vinculants que l'òrgan que controlen PSOE i Sumar ha tirat enrere, al·legant que dissoldre les Corts i convocar els comicis és només competència del president espanyol. Els populars ja han dit que recorreran una decisió que qualifiquen d'arbitrària, mentre que els juntaires consideren que el moviment de la mesa evidencia la debilitat del govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu del PP, i Jordi Turull, número 2 dels de Puigdemont.
10: Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
11: Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts, la qual cosa dona quin nivell de conviccions democràtiques tenen.
1: A l'altra cara de la moneda, els socialistes apunten que l'únic camí per fer fora Sánchez és el de la moció de censura i desafien els partits a impulsar-la. Ho deia el seu portaveu parlamentari, Patxi López.
9: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: Això mentre el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha posat més llenya al foc i creu que tot plegat és el preludi de la unió dels vots de Junts, el PP i Vox per expulsar Sánchez de la Moncloa.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
1: En aquesta mateixa línia, Oriol Junqueras ha afirmat en una piulada que els partits catalans s'haurien de centrar a tancar carpetes fonamentals pels catalans i no pas a anar de bracet amb el Partit Popular i amb Vox.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no pas a Ginebra, com s'havia dit inicialment. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, a Evian, que és on s'està fent el G7. Allà hi tenim un enviat especial, Jordi Baró.
13: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
1: Això mentre el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafien l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud del Líban intenta tornar cap a casa seva. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
16: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
15: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
17: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
15: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra als instituts que ho demanin continua activa. L'embolic a l'executiu ha estat arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que aquest pla quedava aturat, deia això.
18: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Ara bé, primer a través d'una nota i després a través de la consellera portaveu, el govern de la Generalitat ha dit que tot segueix igual, Albert Prat.
19: El govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta. Al cap d'unes hores, el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. I aquest migdia, després, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
20: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
19: A l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb mal peu, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció del govern és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan s'avaluarà com ha anat la prova pilot.
1: L'oposició demana al govern que aparqui definitivament aquest pla. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
2: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
21: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs a la comunitat educativa i a la societat en general.
22: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern, que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
23: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
1: Ara és un quart de vuit de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. La primera connexió és per saber com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes. Mariluz García, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Doncs ja s'estan esvaint la majoria de retencions, però encara en queden a la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. També a la B30, al lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, i a Bellaterra, direcció Girona. En tots dos casos, fins al punt de connexió amb la C58. També una petita retenció encara a la C60, a l'altura d'Argentona, en sentit sud fins l'enllaç amb la C32, l'autopista del Maresme, i la B23, també el tram final d'entrada a Barcelona entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. A les rondes també s'han reduït ja força les cues, però queda encara congestió a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i pel que fa a la ronda litoral, a l'altura de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc i també a Sant Adrià, sentit Besòs, i també a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, C31, retencions entre l'Hospitalet, a l'altura de Bellvitge, i Fira Gran Via. Compte perquè hi ha alguna possible incidència en aquesta zona en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
25: Un dia més tornem a tenir dos protagonistes del dia. Per un costat, la calor. Calor intensa amb unes màximes que s'han acostat a la xifra dels 38 graus. Ha estat el cas de Vinebre. 37 graus avui de temperatura màxima a Artés, Seròs, Alcarràs i també la mateixa ciutat de Lleida. I tot això amb unes precipitacions que s'han gestat a partir de primera hora de la tarda i han descarregat amb intensitat especialment cap a la Cerdanya, on destaquen els 41 litres de Malniu. També el Ripollès de destaquem els 23 de Duc de Ter o també els 13 de Núria. Unes precipitacions que encara descarreguen i descarregaran fins a primera hora del vespre. A partir d'aleshores tendiran a desfer-se per donar pas a una nit i matinada tranquil·la arreu del país. De cara a demà, doncs tornarem a parlar de sol matinal arreu del país. Potser cap al Delta de l'Ebre tenim algun núvol baix de poca importància i a la tarda, com cada tarda pràcticament d'estiu, tot i que no estem oficialment a l'estiu, tornaran a créixer aquests núvols cap al sector del Pirineu i tornarem a parlar d'alguns ruixats. Sembla que demà quedarien molt més concentrats al Pirineu més occidental. Poden arribar al Ripollès, però quedarien molt cap a les capçaleres del Ter i del Freser. I tot això en un dia molt càlid. Si avui ha fet calor, demà encara en farà més. S'esperen màximes de 35 graus o més a les comarques de Girona, Catalunya Central, i 36 graus i més cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors de 38 graus de temperatura màxima a Lleida, Tortosa i Tàrrega. Temperatures de 37 graus, per exemple, a Móra d'Ebre. Unes temperatures que encara pujaran molt més de cara a finals de setmana.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 10 minuts i seran dos quarts. Un informe intern de l'organització no governamental Metges Sense Fronteres conclou que desenes de treballadors van abusar de menors en camps de refugiats de sudanesos al Txad. Segons ha revelat l'agència d'informació Associated Press, la investigació interna de l'ONG conclou que empleats locals i també internacionals d'aquesta organització van abusar de menors o bé els oferien menjar i feina a canvi de sexe. Els fets es van començar a investigar a finals del 2024 i les víctimes, a més de dones refugiades del Sudan, també són dones del Txad i treballadores i contractistes de Metges Sense Fronteres. Alguns dels casos denunciats són d'explotació sexual. Empleats de l'ONG exigien tenir relacions sexuals amb dones refugiades a canvi de proporcionar-los menjar, aigua o llocs de feina. També s'han documentat casos de prostitució als camps de refugiats amb menors d'edat. L'ONG admet que l'informe no inclou tots els casos reals per la dificultat de trobar testimonis de les denúncies i tampoc alguns dels denunciats pels freqüents canvis de plantilla de l'organització al país africà. Com a resultat d'aquesta investigació interna, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 dels treballadors denunciats per aquests abusos.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els grans bancs espanyols estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les Hipoteques. L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, el CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. I això ho acaben pagant els consumidors. Segons denuncia la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, Patricia Suárez.
3: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
1: La Comissió dels Mercats i la Competència aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys. I nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa pública o privada que l'impulsarà. Haurà de competir amb una 70 de candidatures, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest any. Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Compta amb una infraestructura com aquesta a l'estat espanyol beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Saiz.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió que podria arribar als 5.000 milions d'euros. I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa a prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant de temps porten de carrer, la seva salut, si han rebut suport social, si estan empadronats o si han patit algun tipus d'agressió i les experiències són molt diverses, com expliquen Luigi i l'Igor.
5: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
6: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
7: L'any passat,

0: I aquests que sonen són els Ginestar, perquè seran un dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic, que inclou més de 70 propostes artístiques que ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali, amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maika, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i de com l'han transformada les xarxes o la IA. El director artístic Joan Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
2: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
1: Aquest any desapareix el sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i l'Església de la Pietat.
2: Tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin.
1: De les 72 propostes artístiques que es podran veure al mercat aquest any, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, Henrio, Pep Jimeno, el Botifarra, o projectes també valencians com Malifeta, amb membres de Zoo i Pupiles. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat, que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Laia. El Barça de futbol sala s'enfronta a les 9 del vespre al Pozo de Múrcia en el primer partit de la final de la Lliga, a una sèrie al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, és optimista.
4: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento y creo que vamos a salir en las mejores condiciones.
3: Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo per a aquest partit d'avui després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. En canvi, segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. El Barça aspira al 8è títol de Lliga. Aquest partit, Barça-El Pozo de Múrcia, començarà a les 9 del vespre i el podreu veure en directe per Esport 3.
5: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destaquen 2 d'aquests enfrontaments, el França-Senegal, a les 9 del vespre, per començar, amb Didier Deschamps com a seleccionador francès.
6: Oui, c'est important, très important.
7: És important, és molt important, perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu, perquè encara ens quedaran 2 partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
6: L'ideal de bien commencer par une victoire.
3: El segon partit destacat és l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada, que suposa l'inici del 6è Mundial per Leo Messi. Sobre el jugador en parla el seu seleccionador, Lionel Scaloni.
8: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
3: A mitjanit es disputarà l'Iraq-Noruega i a les 6 del matí l'Àustria-Jordània. També en clau de Mundial, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi després que ahir el destituïssin arran de la golejada encaixada davant Suècia per 5-1 en el partit de debut.
5: 3Cat Info.
3: Més futbol. L'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol, a les 7 de la tarda, al municipal de Palamós. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada primer a l'Europa i després al Granada. I el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat 1A1 Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
5: 3CAT Info.
3: En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig de Berlín després de superar la neerlandesa Susan Lamens per 2-16-0, 6-3 i 6-2. En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir al circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. I en hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. Arriba procedent del Noia, que ha fitxat per la seva banda Marc Zanon, de 19 anys, un terrassenc, que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes.
5: 3CAT Info.

0: Ara són 8:15 i a aquesta hora estem destacant que la directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. I la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no pas a Ginebra, com s'havia dit inicialment. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. A més, des d'ara i fins a les 8, passarem un reportatge sobre l'anomenat aixecament de Soweto, l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica. Fa exactament 50 anys, 176 estudiants negres hi van morir per la repressió policial en unes protestes contra la segregació racial. També destacarem un informe d'economistes catalans que apunta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i que continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que els autòctons. Hi ha un mes mal comptat per l'eclipsi total de sol d'aquest estiu. Explicarem quins punts ha habilitat l'Ajuntament de Lleida per poder-lo observar. S'hi esperen 13.000 persones. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Mira, d'una banda, que el Barça de Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre, d'aquí una hora i mitja mal comptada, en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. I entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més del Mundial de Futbol. A les 9, França-Senegal. A mitjanit, Iraq-Noruega. A les 3, Argentina-Algèria. I a les 6, Àustria-Jordània.
0: I pel que fa al temps, avui Vinebre s'ha acostat als 38 graus. Ha estat un dia amb una calor intensa que ha generat ruixats i tempestes al Pirineu. Demà la calor s'intensificarà arreu del país amb màximes que tocaran els 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'una vegada amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir algunes investigacions. Tant el PP com Vox li han exigit la dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
3: En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
4: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
3: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
5: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
4: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
3: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la Comissió d'Investigació del cas Koldo, també al Senat.
0: A tot això, el Partit Popular i Junts condemnen que la mesa del Congrés impedeixi la votació en ple de dues esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions. Mentre els populars ja han avançat que emprendran accions legals per revertir aquesta decisió, els de Carles Puigdemont defensen que és una exhibició més de la fragilitat del govern espanyol i recorden que setmanes enrere l'òrgan que presideix la cambra, amb majoria del PSOE i de Sumar, sí que va deixar votar un text molt similar. Esther Muñoz, portaveu del PP, i Jordi Turull, número 2 del Juntaires.
6: Són mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
7: Defensem que la legislatura ja no dona per més. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Els socialistes, però, insisteixen que les capacitats per dissoldre les Corts i avançar eleccions només les té el president espanyol i desafien els partits a impulsar una moció de censura contra ell. Patxi López és el seu portaveu parlamentari.
8: És l'acte de major covardia política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moció de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: Això mentre el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha posat més llenya al foc i creu que tot plegat és el preludi de la unió dels vots de Junts, el PP i Vox per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa.
9: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conformen una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, a Evian, on es fa el G7. Enviat especial, Jordi Baró.
10: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
11: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
10: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
11: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
10: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: El Parlament Europeu segella l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'últim gran pas polític per engegar una entesa destinada a reduir les tensions mútues i evitar noves mesures proteccionistes de Washington. L'acord que ara es concreta es va acordar aviat farà un any i estableix aranzels del 15% per a la majoria dels productes europeus exportats al mercat nord-americà. El bloc europeu, en canvi, accepta no aplicar aranzels als béns procedents dels Estats Units. Després de la votació d'avui, ara caldrà la ratificació definitiva per part dels estats membres abans d'entrar en vigor. I ho hem destacat al sumari, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto, l'enorme barri perifèric de Johannesburg a Sud-àfrica, on 176 estudiants negres van morir per la repressió policial en les protestes contra la segregació racial. Xavier Vilà.
12: La matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant, a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta és Jesse Machinini, que tenia 19 anys.
13: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
12: Peterson, tirotejat al cap, tenia 13 anys i va ser una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esvaïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
14: Our children are leaderless.
15: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
12: Oh, Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, el 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
0: I la bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple com s'ha fet els últims 45 anys. El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars dictades pel mateix tribunal. La mesa ha acordat acatar la resolució judicial per protegir els funcionaris de la cambra. El Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 1980, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple, amb l'acord de tots els grups. A partir de dijous al vespre, quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanent hissades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament aquest contenciós. I encara relacionat amb la política, a poc menys d'un any de les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i ara Pacte Local concorreran plegats a Mollerussa, la capital del Pla d'Urgell. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, Anna Carné. Anem doncs fins a Mollerussa, Julià Albacar.
16: L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local sota la marca Mollerussa Primer s'ha escenificat esta tarda a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
17: Un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
16: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
18: I quan és infinitament molt més el que t'uneix a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat?
16: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit, amb Junts per Catalunya i el PSC. A la demarcació de Lleida, este és el segon acord al que arriba Ara Pacte Local de cara als comicis de l'any vinent, després que fa unes setmanes es donés a conèixer que l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, anirà de la mà amb el Partit Socialista.
0: Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i que continuen tenint més atur i més pobresa que la població autòctona. La taxa d'atur és molt semblant a la dels seus pares i si treballen fan feines poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors d'aquest informe.
19: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Segons aquest estudi, el nivell formatiu dels immigrants se situa entre els més baixos de la Unió Europea i la taxa d'abandonament escolar triplica la dels nascuts al país. Per això els economistes proposen planificar els fluxos migratoris com fan altres països com el Canadà o Austràlia.
19: La immigració hauria d'incorporar criteris clars de selecció, per exemple, el nivell formatiu, l'experiència professional, la capacitat d'inserció laboral, coneixements lingüístics. Hi ha exemples de països que estan aplicant això i són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes.
0: L'informe demana també que la preservació i la transmissió de la llengua i la cultura catalanes sigui un eix central de qualsevol política migratòria.
2: 3Cat Info.
0: Presó provisional sense fiança pels veïns de Berga detinguts pel crim de Lavaells. Ho ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des de Berga, Nàtia Dell.
20: El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant al pantà de Lavaells ara fa 2 mesos, a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada. El va trobar per casualitat una dona mentre passejava. Diverses fonts apunten que el crim s'hauria produït al domicili de la víctima i després haurien arrossegat i llançat el cadàver al pantà per intentar desfer-se del cos. Tot fa pensar que víctima i detinguts es coneixien tots vivint al barri vell. La causa oberta és per homicidi. La policia ha precintat tant al pis de la víctima com al pis de la parella un home i una dona veïns de Berga després de registrar-los en presència judicial.
0: Ara són 3:15. I la primera connexió de l'àrea de serveis de 3CAT Info és per l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident. Ara a l'autovia 2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona, queda un sol carril obert a la circulació, però ara hi ha un baix volum de trànsit i de moment només provoca un quilòmetre de cua. Aquest accident ha passat fa breus minuts. També hi havia una col·lisió a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, en direcció Barcelona. Ja tots els carrils oberts a la circulació. Queda circulació lenta en aquesta zona, però ja s'està esvaint. I ja només en veiem retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, molt puntuals, a l'altura de Montjuïc, en sentit en Besòs, també a l'altura de Sant Adrià fins a Santa Coloma, i també a l'altura de Montjuïc en direcció Llobregat per alguna possible incidència. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
21: Tarda de ruixats i tempestes, especialment molt concentrades al sector del Pirineu, des de l'Alta Ribagorça, passant pel Pallars, algunes també cap al sector de l'Alt Urgell, però sobretot a la Cerdanya i al Ripollès. Unes precipitacions que han deixat 41 litres a Malniu, 23 a Ulldeter, Núria 13, Molló 7 litres o a Gisclareny 5 litres per metre quadrat. Unes pluges que encara continuaran vives fins a primera hora del vespre. Un cop vagi baixant el sol i tendeixi a marxar, ja no tindran energia, la perdran i això farà que es desfacin totes les tempestes, tot per donar pas a una nit i matinada molt plàcida. Una serenor que ha vingut avui acompanyada també d'aquestes temperatures tan altes que han arribat gairebé als 38 graus a Vinebre. I si avui n'ha fet de calor, demà encara n'en farà més. S'esperen màximes de 38 graus cap a punts de Ponent i també de l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes de 37 graus, per exemple, a Móra d'Ebre, Mollerussa, Balaguer i Tremp. 35 graus a la Catalunya central i a l'àrea de les comarques de Girona i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Colla la calor i encara la collera més cap a finals de setmana. Tot això en un dimecres que serà assolellat al matí, potser amb algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, de ràpida retirada, i una tarda en la qual tornaran a aparèixer els ruixats i alguna tempesta cap al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
22: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
23: Les curses importants les guanyava totes.
24: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
25: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
26: Pere Casacuberta.
27: Ningú s'esperava que guanyés.
28: És una cosa totalment excepcional.

0: s'hi han previst dos espais amb capacitat per més de 13.000 persones. Lleida, Estela Bussoms.
1: Són dos espais elevats, el Turó de la Seu Vella, l'espai més emblemàtic de la ciutat, on podran accedir 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri de Magraners, el més gran, amb un aforament de 12.000. Hi haurà serveis bàsics, transport i aparcament regulat. Caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta i es repartiran les ulleres necessàries per mirar el sol. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
2: Totes les persones que reservin la seva plaça de forma gratuïta rebran un QR que els hi permetrà accedir a l'espai on hagin triat, on hi hagi aforament, i se'ls hi lliuraran aquestes ulleres de protecció homologades per veure l'eclipsi amb tota seguretat.
1: Hem de recordar que aquests són els llocs habilitats, però que l'eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la ciutat en direcció nord-oest, i aquí durarà uns 25 segons. Tot plegat també serà un repte turístic. Ara mateix molts hotels ja estan pràcticament plens en una setmana en què l'ocupació a Lleida sol rondar només el 10%.
0: Barcelona ampliarà aquest estiu la seva xarxa de refugis climàtics fins als 500 espais, un centenar més que l'any passat. Segons l'Ajuntament, la pràctica totalitat dels veïns de la ciutat disposaran d'un punt de confort tèrmic a menys de 10 minuts caminant de casa. La xarxa està formada per equipaments municipals com biblioteques, centres cívics i mercats, així com per parcs i zones verdes que ofereixen un espai on protegir-se de les altes temperatures i descansar durant els episodis de calor intensa. També es manté la iniciativa dels microrefugis climàtics, amb més de 60 farmàcies, establiments comercials i entitats de barri que col·laboren per ampliar aquesta cobertura arreu de la ciutat. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat, és a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
0: Per la seva banda, la regidora Marta Villanueva ha subratllat que els refugis climàtics contribueixen a protegir la salut de la població, especialment dels col·lectius més vulnerables.
4: El refugi climàtic, més enllà de tenir un impacte sobre la protecció que hi ha de la calor, especialment en aquells que són a l'aire lliure, també generen un impacte positiu en el benestar físic i emocional de les persones. Et connecta amb la naturalesa, hi ha espais de relaxació.
0: Com a novetat d'aquest any, també s'ha ampliat el servei durant els diumenges del mes d'agost, un període en què habitualment hi havia menys espais disponibles. I els restaurants catalans revisen la seva gestió econòmica amb més regularitat que els de la resta de l'Estat, però, en canvi, van per sota en la gestió digital de les reserves. Són dades d'un informe de l'APP The Fork sobre reptes i tendències de futur en el sector de la restauració que s'ha presentat avui a Barcelona. Òscar Callau.
5: L'estudi concreta que el 51% dels restaurants catalans revisen cada setmana la comptabilitat, 13 punts per damunt de la mitjana estatal. Les reserves digitals representen més de la meitat de la facturació per al 50% de restaurants espanyols. En canvi, els catalans estan 7 punts per sota en aquesta tecnologia. La gestió de les ressenyes dels clients i el control de la reputació online ocupa cada cop més temps dels restauradors. Un 35% dels establiments hi dedica més de 2 hores setmanals. Les dades de l'estudi específiques per Catalunya s'han complementat amb testimonis de xefs sobre els seus models de gestió. Sentim Nando Jubany.
6: El problema és que tu pots ser el millor cuiner del món o tenir el millor restaurant del món, que si no hi ha negoci has de tancar el xiringuito. És a dir, ha de ser viable. Es parla de la sostenibilitat moltes vegades. I al final la sostenibilitat és que sigui sostenible aquest negoci i sobretot que es mantingui per si sol.
5: Rafa Zafra, xef i propietari dels restaurants barcelonins Estimar, Amar i Masia Tibidabo, ha explicat per què fa poc va haver de tancar l'establiment per feina per plaer.
7: Este lo hice con mucha ilusión porque era de todo el más económico, ¿no? Llenábamos, 250 cubiertos al día. Pero claro, facturaba pues 3.000, 4.000 euros. Cuando eso te lo facturamos en una mesa buena, en uno de mis restaurantes, pues ahí es donde tenemos que decidir por dónde vamos y lo que no vamos.
5: L'informe de The Fork s'ha elaborat durant els primers mesos d'aquest any amb dades pròpies de l'APP de reserves i consultes a més de 600 restauradors espanyols.
0: I els veïns de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, podran tornar a comprar medicaments al poble després de mig any sense farmàcia perquè la que hi havia va tancar per jubilació. El servei de farmaciola, que funcionarà uns dies i hores a la setmana concrets, es posarà en marxa d'aquí a 2 mesos. Sant Jaume de Llierca, Clara Jordan.
8: L'Ajuntament ha cedit una part de la planta baixa per poder tenir a través de la Generalitat aquest servei de farmaciola. Això és perquè fa gairebé mig any que els veïns de Sant Jaume de Llierca han d'anar als pobles veïns a buscar els medicaments, per exemple, Montagut, Tortellà o Castellfollit de la Roca. Ho expliquen algunes veïnes.
9: Cada cop hi ha menys negoci.

0: als pobles. Vas una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja te n'has d'anar al següent poble.
1: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
0: És molt difícil mantindre un negoci en un poble. La gent treballa fora.
2: L'alcalde Jordi Cargol detalla quan estarà operativa.
3: Segurament que mitjans d'estiu finals la podrem tenir. En qüestió de 2-3 mesos hauríem de ser capaços tots plegats de poder donar ja servei.
2: Les farmacioles depenen d'una farmàcia i el govern les autoritza en funció de la casuística de cada municipi.
4: I de seguida els esports, però abans us hem d'explicar que la cantant britànica Bonnie Tyler està a l'UCI d'un hospital de Portugal. It's a heartache, nothing but a heartache. Fa setmanes que va ingressar-hi per unes complicacions intestinals després d'una intervenció quirúrgica. A les últimes hores ha entrat en coma, però ja l'hauria superat. Malgrat tot, segueix greu en observació permanent. A més, els metges que la tracten preveuen que la recuperació total de la intèrpret portarà temps. Tyler, de 74 anys, es va fer famosa als 70 i als 80 amb cançons com It's a Heartache o Total Eclipse of the Heart. El seu equip ha confirmat que cancel·laran o posposaran tots els concerts previstos per aquest estiu.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: En poques setmanes, un joc en línia dissenyat per un jove gironí ja acumula 30.000 partides jugades. Es tracta dels 947, un repte que busca posar a prova els coneixements sobre els 947 municipis que hi ha a Catalunya i que s'ha fet viral sobretot a la xarxa X. Carla Saló Pujol.
6: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
7: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
6: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
7: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
6: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un 5è repte.
4: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia. El Barça de Futbol Sala intentarà des d'avui el seu camí cap al 8è títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor, fet que valora molt positivament el tècnic del Barça, Javi Rodríguez.
9: Es vital. Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los 2, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto, el del martes de mañana, y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
8: Javier Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos de baixa lesionat a l'espatlla dreta, però segueixen sent absents Pol Pacheco i Lucas Granda. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre que els murcians busquen el 5è. Un enfrontament, Barça-Pozo, que començarà a les 9 i el podrà veure en directe per Esport 3.
5: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
8: Entre aquesta nit i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. Destaca primer de tots el França-Senegal a partir de les 9 del vespre. En Didier Deschamps és el seleccionador francès de futbol.
10: Oui, important, très important.
11: És important, és molt important perquè és el primer partit i ho és per tots els equips que s'estrenen a la competició. Però no és decisiu perquè encara ens quedaran 2 partits més i només cal recordar que l'últim campió del món es va estrenar fa 4 anys amb una derrota i després va guanyar el Mundial. Ara bé, l'ideal és començar bé i amb una victòria.
8: A mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, a les 3 l'Argentina-Algèria i a les 6 l'Àustria-Jordània. També en clau mundial, el francès Hervé Renard, el nou seleccionador de Tunísia, substitueix a mig mundial el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia en el debut.
12: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. El Madrid, per la seva banda, ara anuncia la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027 i el Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada primer a Europa i després al Granada.
13: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
8: En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona a Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig de Berlín després de superar la neerlandesa Susan Lammens per 2-7-0, 6-3 i 6-2. Demà s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.

0: 3Cat Info.
1: Les 8, bona tarda. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb l'Ire Díaz i la suposada líder de l'entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El PP anuncia que recorrerà el veto de la mesa del Congrés a sotmetre al ple uns textos dels Populars i Junts que reclamaven un avançament electoral. Els juntaires ho titllen d'inaudit i asseguren que és una mostra més de la debilitat de l'executiu espanyol. L'òrgan ha tombat la iniciativa amb la majoria del PSOE i Sumar. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i aparqui definitivament el pla. Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors per un cas d'abusos i explotació sexual en camps de refugiats sudanesos al Txad. Una investigació interna de l'ONG, revelada per l'agència Associated Press, conclou que els empleats locals i internacionals de l'organització van abusar de menors i els oferien menjar i feina a canvi de sexe. La Comissió de Mercats i Competència obre expedient als bancs Santander, BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja. Els investiguen per pràctiques anticompetitives en les hipoteques fixes. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto cap a associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La Conferència Episcopal també ha xifrat en 26 milions d'euros la despesa total de la visita del pontífex. I l'autora i il·lustradora valenciana Lirios Bou guanya el Premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre durant l'acte de celebració dels 60 anys de la col·lecció Els gourmets de la galera. Hi assisteixen una cinquantena d'autors i il·lustradors.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. I al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. A partir de les 9, França-Senegal, a mitjanit Iraq-Noruega, a les 3, Argentina-Algèria i a les 6, Àustria-Jordània.
1: Si avui ha fet calor, demà se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i a l'Ebre es poden assolir els 38. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat arreu, amb ruixats de tarda només al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: 3 minuts per sobre de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En declaracions al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb l'Eire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir les seves investigacions. Al PP i Vox li han exigit la dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb l'Eire Díaz, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díaz, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
6: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral,
2: hay miseria.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
5: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
4: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Koldo, també al Senat.
1: I el jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però defensa que és innocent i confia que demà ho aclarirà tot. Madrid, Paula Brujats.
6: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
7: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
8: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
6: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
7: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
6: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
1: El PP i Junts condemnen que la mesa del Congrés impedeixi la votació al ple de dues esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions. Mentre que els populars ja han avançat que emprendran accions legals per revertir la decisió, els de Puigdemont defensen que és una exhibició més de la fragilitat del govern espanyol i recorden que, setmanes enrere, l'òrgan que presideix la cambra, majoria de PSOE i Sumar, sí que va deixar votar un text molt similar. Esther Muñoz és la portaveu dels populars i Jordi Turull, número 2 dels juntaires.
9: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
10: Defensem que la legislatura ja no dona per més. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socialistes però insisteixen que les capacitats per dissoldre les Corts i avançar eleccions només les té el president espanyol i desafien els partits a impulsar una moció de censura contra ell. Patxi López és el seu portaveu parlamentari.
8: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
1: Això mentre el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha posat més llenya al foc i creu que tot plegat és el preludi de la unió dels vots de Junts, PP i Vox per expulsar Sánchez de la Moncloa.
11: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
1: 8 i 8.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Anem ara a Evian, a França, perquè la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres a un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha revelat que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Com dèiem, ho ha dit a la trobada amb el líder de Qatar a Evian, on es fa el G7. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
12: Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic encara el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Suïssa, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
13: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
12: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA i de membres destacats del seu govern sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
13: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
12: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
1: I el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
14: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
2: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
15: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
2: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Nora Parlon ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
16: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a la paraula de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
17: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
18: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
19: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
1: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla. Canviem radicalment de qüestió. Un informe intern de l'organització no governamental Metges Sense Frontera conclou que desenes de treballadors van abusar de menors en camps de refugiats de sudanesos al Txad. Segons ha revelat l'agència d'informació Associated Press, la investigació interna de l'ONG conclou que empleats locals i internacionals de l'organització van abusar de menors o els oferien menjar i feina a canvi de sexe. Els fets van començar a investigar a finals del 2024 i les víctimes, a més de dones refugiades del Sudan, també són dones del Txad i treballadores i contractistes de Metges Sense Fronteres. Alguns dels casos denunciats són d'explotació sexual. Empleats de l'ONG exigien tenir relacions sexuals amb dones refugiades a canvi de proporcionar-los menjar, aigua o llocs de feina. També s'han documentat casos de prostitució als camps de refugiats amb menors d'edat. L'ONG admet que l'informe no inclou tots els casos reals per la dificultat de trobar testimonis de les denúncies i tampoc alguns dels denunciants pels freqüents canvis de plantilla de l'organització del País Àfrica. Com a resultat de la investigació interna, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 dels treballadors denunciats per aquests abusos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pràcticament hem arribat així a un quart de nou del vespre. Temps ara per l'àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit, també de la xarxa de transports públics del país i després la previsió meteorològica. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Hi ha hagut un nou accident. Ara ha passat a la C-16, a l'est del Llobregat, a l'altura de Porreig, al Berguedà, en direcció Manresa, en sentit sud. Hi ha tallada la sortida de Porreig Nord, però no provoca retencions perquè hi ha un volum de trànsit baix a aquesta hora. Sí que hi ha complicacions a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit sud, en direcció Barcelona. Aquí hi ha hagut una topada entre el que sembla diversos vehicles, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Hi ha dos carrils tallats a la circulació, només un d'obert al carril de l'esquerra, ja que hi estan intervenint els equips d'emergències, entre els quals alguns del sistema d'emergències mèdiques. Hi ha un quilòmetre de cua aproximadament en aquesta zona, però si és possible, feu servir altres vies alternatives. També hi ha encara cua a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs per alguna possible incidència, mentre que la resta de la xarxa viària, la circulació ja pràcticament normalitzada pel que fa als accessos a Barcelona. I es manté tallada una carretera local, la BB 2242 a Sant Sadurní d'Anoia en tots dos sentits a causa d'un accident que ha passat a quarts de cinc d'aquesta tarda, segons informen des de trànsit. El transport públic, el tramvia de Barcelona, a causa d'un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
21: Tarda de ruixats i localment intensos els que han caigut avui, restringits a l'àrea del Pirineu. Destaquen, per exemple, les 41 litres que s'han registrat amb el Niu, 23 a Ull de Ter, 13 a Núria, 7 a Molló o 5 a Gisclareny. Unes precipitacions que no han baixat com d'altres dies cap a punts del Prepirineu. I tot això també en un dia molt càlid. Les temperatures gairebé han tocat la xifra dels 38 graus a Vinebre. I atenció, perquè aquesta calor tindrà continuïtat i fins i tot s'accentuarà encara més de cara a demà. Demà s'esperen temperatures de 35-36 graus a les comarques de Girona, Catalunya Central i atenció perquè cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir els 38. I si en tenim poca calor ja amb aquesta, atenció de cara al proper cap de setmana perquè és molt probable que superem clarament la xifra dels 40 graus. No avancem esdeveniments i ens centrem en aquest dimecres que serà assolellat de cap a cap amb algunes nuvolades sobretot de tarda al Pirineu i que sí que deixaran alguns ruixats entre el Pallars i el nord del Ripollès, unes precipitacions que, a tot estirar, tendiran a ser moderades.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Més qüestions quan són les 8 i pràcticament 18 minuts. Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les Hipoteques Fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
22: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiación y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
1: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un punt per cent més baixos que la mitjana de l'eurozona. Precisament el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha obert la porta a posar límits a la concessió d'hipoteques de més de risc si continua l'escala de preus de l'habitatge. Tot i que ha assegurat que el crèdit privat no representa un perill per a la banca, ha afegit que caldrà actuar a temps perquè no ho acabi sent. El governador del Banc d'Espanya ha revelat que l'estoc de crèdit ja representa un 5% del producte interior brut.
0: 3CAT Info.
1: La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagués cap veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la trobada amb el Papa Lleó XIV. La reunió es va celebrar en el marc de la visita oficial del Pontífex a l'Estat. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha respost a les crítiques de diverses associacions de víctimes que denunciaven que l'organització les va excloure de la reunió amb el Papa del 8 de juny a Madrid.
3: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
1: I de forma paral·lela, al Congrés de Diputats, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció pels delictes d'abusos sexuals.
4: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
1: La Conferència Episcopal també ha fet públic que la visita del Papa ha tingut un cost de 26 milions d'euros. La xifra supera els 25 que s'havien previst de forma inicial.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'autora i il·lustradora Lirios Bou ha estat guardonada amb el Premi Emili Teixidor per als primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre durant la celebració del 60è aniversari de la col·lecció Els grumets de la Galera, en un acte en què assisteixen una cinquantena d'autors i il·lustradors. Barcelona, Montse Camps.
5: El protagonista del conte és el senyor Rutinelli, un gos amb vida tranquil·la i organitzada, però un dia un vent huracanat s'emporta les seves agendes i comença així una vida plena d'imprevistos que li ensenyaran que a vegades no és dolent perdre el control i deixar lloc a la improvisació. La valenciana Lirios Bou ha escrit i il·lustrat el conte i defensa el goig de la lectura per sobre del missatge.
23: El tema este de que últimament tots els llibres han de tindre com un que serveixin per alguna cosa, que ensenyen alguna cosa, que tinguen un missatge superprofund. Jo el vaig escriure per passar-m'ho bé inicialment jo, i si després la xica hi ha al llit i s'ho passa bé, genial. El meu únic objectiu era la diversió i el goig de llegir, que se'ns oblida, que els menuts s'han de llegir per diversió i pel goig de la lectura.
5: El Premi Emili Teixidor, dotat amb 2.500 euros i que es publicarà en català i castellà l'octubre, s'entrega en un dia molt especial perquè la Galera celebra 60 anys de la col·lecció dels grumets de la Galera, que va néixer amb l'objectiu d'oferir als nens i joves llibres que combinessin intel·ligència, rigor i alegria. Va començar amb els Odempitus de Sebastià Sorribes, una de les obres més importants de la literatura infantil contemporània. Pema Maimó és directora de la Galera en declaracions a aquesta emissora.
24: El tercer llibre més llegit després de La plaça del Diamant i El mecanó escrit de segon origen, un altre llibre mític de totes les nostres infanteses i joventuts. Que els Odempitus hagi perdurat i que encara s'estigui llegint i que s'hagi convertit per això en un mite. I que retrata tan bé una època i tan bé, no, de les aventures. Els Odempitus és pura aventura. O sigui, és pura aventura a partir d'una cosa com és la solidaritat.
5: 50 autors i il·lustradors de la col·lecció, com Maite Carranza, Oriol Canosa o Mercè Canela, assisteixen a la celebració a la seu de l'editorial La Casa Bacus de Barcelona. Maria Rovira, coneguda com a Oya Sherman, ha fet el pregó i s'ha fet un homenatge a Anna Fiter, una de les autores emblemàtiques de la Galera.
1: La Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art establerta a l'Estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater, conseller delegat del fons Stoneberg, ha adquirit el títol personal al 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. L'operació, segons un comunicat, resol el relleu generacional de la família Maragall, que no tenia successió interna. Tot i el canvi de propietat majoritària, Joan Anton Maragall, que es mantindrà com a director de la sala, s'ha mostrat molt satisfet de la solució en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Jo tinc 76 anys. Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la Sala Parés. Jaume Sabater és una persona molt respectuosa pel llegat de la Sala Parés, per la seva història. Es mantindran no només l'equip humà, sinó la nostra línia de treball.
1: L'inversor Jaume Sabater lidera projectes com el Palau Martorell o el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona i el seu fons va ser el mateix que va intentar sense èxit obrir una sucursal de l'Hermitage a la ciutat. I encara abans dels esports, una darrera informació relacionada amb el món cultural, una exposició d'última generació que descobreix els edificis de Gaudí, que no s'han arribat a construir, s'estrenarà al setembre a l'Espai Imagina, un nou centre d'experiències a Barcelona. Impulsat pel grup Mediapro i sota el títol de Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la mostra descodificarà el sistema amb què Antoni Gaudí convertia geometria, funcionalitat i simbolisme en arquitectura. La mostra, comissionada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la UPC, estarà disponible en català, castellà i anglès. L'exposició vol proposar un recorregut sensorial pel sistema de treball de l'arquitecte. Segons els responsables de la mostra, Gaudí va deixar un sistema, un ADN, plànols, maquetes i tècniques amb les quals arquitectes i estudiosos han pogut continuar el treball. A partir de la realitat virtual i els grans formats audiovisuals, la mostra fa accessibles tant les obres construïdes com a projectes inèdits, com la font monumental de la plaça Catalunya o l'hotel Attraction de Nova York, reconstruïts digitalment a partir d'estudis de la Càtedra Gaudí de la UPC.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: 5 minuts i seran 8:45.
0: Esports.
1: David Tubac, bona tarda.
6: Bona tarda, temps per als esports. 5 minuts per repassar-los encapçalats a aquesta hora per partits que han de començar a les 9. D'aquí una mica més de mitja hora d'una banda a la Lliga de Futbol Sala arrenca el play-off final per al títol entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Una eliminatòria al millor de 5 partits calça aquest vespre al Taló, com dèiem, a partir de les 9 al Palau Laurana, i és que el Barça té factor pista favorable en tant que primer classificat de la fase regular amb el Pozo, que va acabar segon. Per tant, arriben els dos millors al final d'aquesta lliga regular de futbol sala, amb un Barça doncs, que buscarà començar amb bon peu aquesta final enfront del conjunt murcià. Un Barça que recupera Adolfo de cara a aquesta sèrie final, tot i que això sí, manté les baixes de Pol Pacheco i de Lucas Granda. Aquest Barça Pozo es podrà veure per Esport 3 i n'anirem actualitzant el marcador aquí en següents blocs informatius a 3Cat Info. També a les 9, al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, arrenca un nou partit, el França-Senegal, debut doncs de la selecció francesa, una de les aspirants al títol en aquest Mundial, que rebrà, s'enfrontarà, volíem dir, a la selecció africana. A la mitjanit hora catalana jugarà l'Iraq-Noruega i a les 3 de la matinada l'Argentina-Algèria. Per tant, estrena de la selecció argentina, que és l'actual campiona mundial, ho va aconseguir el 2022 a Qatar, en el que serà el 6è mundial per a Leo Messi. A la prèvia, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha assegurat que dels algerians se'n refien més aviat poc.
7: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo. Pero a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un Mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
6: A les 6 del matí de demà dimecres es jugarà l'Àustria-Jordània. També de la Copa del Món de Futbol afegim que el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada en el debut dels tunisians davant de Suècia per 5-1.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Sense deixar el futbol promundial a banda, destaquem també que el Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Izan González, de 21 anys, per les tres properes temporades. Prové del Cornellà, que el va cedir la temporada passada, primer a l'Europa i després al Granada. Sentim les valoracions d'Izan arran del seu fitxatge pel club gironí.
8: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
6: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda, al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manolo González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i ha fet oficials ja amistosos de pretemporada contra l'Olot, el Burnley i el Middlesbrough. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més, fins al 2027. I el Madrid han anunciat també la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més, igualment fins al 2027, doncs. I afegim encara en futbol que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda encara.
0: Trescat Info.
6: Recuperem el fil poliesportiu parlant d'handbol i de les recents declaracions que ha fet Dicky Amem, el jugador del Barça, fa ben poca estona, com dèiem, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, tot just 48 hores després de guanyar un nou títol a la Lliga de Campions.
9: O sea que a nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. O sea que no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho, estoy muy, muy feliz y muy orgullo del equipo.
6: I en motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya.

0: Senyal els horaris de 8:45 del vespre. Sintonitzeu 3CAT Info. Fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora, començant per la directora de la Guàrdia Civil, que nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez i la suposada líder de l'entramat. El PP i Vox li han demanat la dimissió. El Partit Popular, d'altra banda, anuncia que recorrerà el veto de la mesa del Congrés a sotmetre al ple uns textos dels Populars i Junts que reclamaven un avançament electoral. Els juntaires ho titllen d'inaudit i asseguren que és una mostra més de la debilitat de l'executiu espanyol. L'òrgan ha tombat la iniciativa amb la majoria del PSOE i Sumar. I pendents un dia més del que passi amb el conflicte a l'Orient Mitjà. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. D'altra banda, us parlarem d'altres qüestions, per exemple, d'una decisió de la justícia. La bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple com s'ha fet els últims 45 anys. S'ha acabat sense acord la reunió entre els treballadors de les biblioteques de Barcelona i la direcció del Consorci de Biblioteques de la Ciutat, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. I veïns de la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva, instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars davant la falta de resposta a les queixes que han fet a l'Ajuntament.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. David Ubach, de què estem pendents?
2: Del partit que arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana, el Barça de futbol celebrarà el Pozo de Múrcia en el primer enfrontament de l'eliminatòria final per el títol de la Lliga. Els blaugranes tenen el factor fista favorable en una sèrie que és el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Javi Rodríguez recupera Adolfo mentre que manté les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda.
0: Si avui ha fet calor, atenció perquè demà se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat arreu, amb ruixats de tarda només als Pirineus. Ara passen 2:30 de 8:45 del vespre. La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir les seves investigacions. Al PP i Vox li han exigit la dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Amb tot rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
4: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
3: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
5: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
4: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
3: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Koldo, també al Senat.
0: El PP i Junts condemnen que la mesa del Congrés impedeixi la votació al ple de dues esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions. Mentre que els populars ja han avançat que emprendran accions legals per revertir la decisió, els de Puigdemont defensen que és una exhibició més de la fragilitat del govern espanyol i recorden que setmanes enrere l'òrgan que va presidir la cambra, que presideix, de fet, la cambra, amb majoria del PSOE i Sumar, sí que va deixar votar un text molt similar. Esther Muñoz, portaveu del PP, i Jordi Turull, número 2 dels juntaires.
6: Són mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
7: Defensem que la legislatura ja no dona per més i què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Els socialistes, però, insisteixen que les capacitats per dissoldre les Corts i avançar eleccions només les té el president espanyol i desafien els partits a impulsar una moció de censura contra ell. Patxi López és el portaveu parlamentari.
1: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: Això, mentre el líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha posat més llenya al foc i creu que tot plegat és el preludi de la unió dels vots de Junts, el PP i Vox per expulsar Sánchez de la Moncloa.
8: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gustan, ¿no?
9: 3CAT Info.
0: 8:35, el preu del petroli torna a caure amb força avui per sota dels $80 al barril de Brent després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
10: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
11: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
10: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
11: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
10: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
9: 3CAT Info.
0: 8:45 del vespre, la bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple, com s'ha fet els últims 45 anys. El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de la Cambra contra les mesures cautelars dictades pel mateix tribunal. La mesa ha acordat acatar la resolució judicial per protegir els funcionaris de la Cambra. El Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple, amb l'acord de tots els grups. A partir de dijous al vespre, quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanentitzades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós. El Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promouen el català com Plataforma per la Llengua o la Bressola, a la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes al que qualifica de xiringuitos independentistes.
12: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: És la primera vegada que el PP defensa a Catalunya que es retirin les subvencions a les entitats pel català. Ho fa a través de les quasi 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. També hi demana, entre d'altres coses, que s'augmenti el nombre de Mossos d'Esquadra i els recursos policials. I encara en clau política, en aquest cas local, a poc menys d'un any per les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i ara Pacte Local concorreran plegats a Mollerussa, la capital del Pla de l'Urgell. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'ara Pacte Local, Anna Carné. Anem fins a Mollerussa, Júlia Albacar.
13: L'acord entre Junts per Catalunya i ara Pacte Local, sota la marca Mollerussa Primer, s'ha escenificat esta tarda a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
14: Un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
13: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I quan és infinitament molt més el que t'uneix
7: a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat?
13: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit, amb Junts per Catalunya i el PSC. A la demarcació de Lleida, este és el segon acord al que arriba Ara Pacte Local de cara als comicis de l'any vinent, després que fa unes setmanes es donés a conèixer que l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, anirà de la mà amb el Partit Socialista.
0: 3CAT Info. L'últim pacient que estava ingressat per antivirus a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha rebut l'alta i ja és a casa seva. Segons informen des del Ministeri de Sanitat, amb aquesta alta ja no queda cap pacient hospitalitzat pel brot d'antivirus que es va declarar en un creuer antàrtic. Les 12 persones que feien quarantena al mateix hospital i que no havien desenvolupat la malaltia van rebre l'alta el 7 de juny i han continuat fent aïllament a casa seva. El protocol estableix que els possibles contactes d'un positiu per antivirus han de fer 42 dies de confinament. Més qüestions. L'Ajuntament de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligències artificials. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
15: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
16: Puede tener la decisión desde el territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
15: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
17: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen en aquests serveis ens podríem trobar amb un problema.
15: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
18: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
15: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
0: Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el port per limitar les terminals per intervenir en la massificació.
19: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels uns municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera que ara que l'alcalde Jaume Collboni actuï.
20: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
21: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país, i en concret en relació al model de creuers que genera una gran pressió sobre l'espai públic, la mobilitat i els serveis de la ciutat.
0: Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol. I abans de l'àrea de serveis, us expliquem que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Després de 6 hores de negociació no s'ha arribat a una entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Sentim Montse Serra, del Comitè de Vaga de la Intersindical, en declaracions a aquesta emissora.
2: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que almenys avui l'Ajuntament no ha donat per acabada la negociació. Aquest migdia la Comissió de Cultura del Consistori ha aprovat per unanimitat, tret del PSC, una proposició que defensa l'obertura d'espais de negociació amb la representació dels treballadors per tractar les reivindicacions plantejades i cercar solucions que permetin millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari. Passa mig minut de 8:45 del vespre. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La circulació ja en general força tranquil·la, però hi ha dues incidències. L'accident, que encara hi és a l'autovia A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en direcció d'entrada a Barcelona, han topat una moto i un altre vehicle de més dimensions. Hi ha 2 carrils tallats a la circulació, un d'obert. Ara, pel que veiem per càmeres, tot just ha marxat l'ambulància del sistema d'emergències mèdiques que hi estava treballant, però encara hi ha 2 carrils tallats a la circulació i un quilòmetre de cua en aquest punt. També hi ha congestió ara a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Besòs, i això passa perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. I al tramvia de Barcelona es mantenen alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat.
0: El temps. Néstor Gómez.
22: Després d'un matí assolellat hem tingut una tarda amb enrenou meteorològic a les comarques estrictament del Pirineu, que és on han descarregat els ruixats i les tempestes. Fins a 41 litres per metre quadrat amb el Niu, a la Cerdanya, i destaquem també els 23 d'Ull de Ter al Ripollès. A la resta del país les precipitacions no han arribat i sobretot el que hem tingut és una tarda assolellada que ha ajudat sobretot al sud del país a impulsar la temperatura ben amunt. Unes màximes que a Vinebre han arribat als 37,5 graus. Destaquem també Artés, Seròs o també Alcarràs i Lleida, 37 graus o gairebé 37 graus. I una calor que anirà a més de cara aquest dimecres. Unes temperatures que tocaran la xifra dels 38 graus a poblacions com Lleida, Tortosa o Tàrrega. 37 graus de temperatura màxima prevista per dimecres a Móra d'Ebre, Mollerussa, Balaguer i Tremp. I temperatures altes a tota la Catalunya central i comarques de Girona per sobre dels 34 graus. També a la façana costanera la calor es deixarà sentir amb màximes entre els 28 i els 33. El dia serà assolellat, potser a primera hora del dia amb algun núvol cap al delta de l'Ebre, de poca importància, i els núvols més importants arribaran a la tarda. Creixeran a partir del migdia a qualsevol punt del Pirineu i estrictament o bàsicament restringits a l'àrea del Pirineu és on s'esperen alguns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, però en principi tendiran a ser moderats. La situació de calor tindrà continuïtat durant tota la setmana i s'accentuarà molt més de cara al proper cap de setmana, on és molt probable que superem la xifra dels 40 graus.
23: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 12 minuts per arribar a les 9. Veïns de la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva, instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars davant la falta de resposta a les seves queixes de l'Ajuntament, diuen.

0: ell.
1: Volem un poble més actiu, més viu, amb més oferta, doncs, això, per poder passar aquestes nits caloroses, no?, de l'estiu. I amb respecte, doncs, crec que es pot conviure amb les dues coses.
0: Els veïns reclamen reunir-se amb l'alcalde.
2: Coincidint amb l'inici de l'estiu, l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les tasques de prevenció d'incendis forestals. Sobretot s'intervindrà a la Serra de Marina, a l'Urdal i al Parc del Garraf. L'ens supramunicipal inverteix 1.350.000 euros en aquestes actuacions forestals per mirar de reduir el risc d'incendi. Torrelles de Llobregat, David Àngela.
3: Les actuacions han començat per Torrelles de Llobregat i per Gavà, on s'estan fent franges perimetrals de protecció en diverses urbanitzacions. En queda fora el Parc de Collserola perquè la seva gestió depèn del consorci. A banda de franges perimetrals, també es fa neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i arranjaments de camins per facilitar la tasca dels bombers. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
4: De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs més una realitat del territori, del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
3: Pel que fa al risc d'incendis d'aquest estiu, Jesús Fernández Rodríguez, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana, adverteix que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient per estar tranquils, una situació que pot canviar les pròximes setmanes si empitjoren els paràmetres.
5: Venim d'una època de molta pluja, per tant, combustible acumulat bastant important, però de moment amb humitat relativa suficient com per estar una mica tranquils. Llavors, dependrà una mica de les condicions de les properes setmanes. Si arriba a assecar-se aquesta vegetació, doncs podríem tenir condicions bastant complicades.
3: L'àrea metropolitana també compta amb la silvopastura, aprofitant ramats per netejar el sotabosc, concretament el turó de Can Miravitges, a l'antic berenador de Can Ruti o el torrent de Batzac.
2: I els bombers alerten que les altes temperatures de l'inici de la primavera dificulten la campanya contra els incendis forestals a les Terres de l'Ebre. Els cossos d'emergència preveuen una campanya semblant a la de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
6: En el record encara hi ha les flames i les conseqüències de l'incendi del juliol de l'any passat a Paüls, aquí al Baix Ebre, que segons dades dels agents rurals va cremar gairebé 2.400 hectàrees. Aquest últim hivern, més plujós de l'habitual a Terres de l'Ebre, sumat al calorós inici de primavera, donen com a resultat la situació que descrivia així Ricard Expósito, cap d'emergències aquí a les Terres de l'Ebre.
7: Això que ha facilitat que a l'inici de primavera hagi hagut un augment de la vegetació i dels rebrots de la vegetació més arbustiva i arbòria, i ara ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, doncs els herbassars començaran a engruir-se.
6: I encara un problema afegit, el de l'augment de la vegetació als camps.
7: És conseqüència de la política agrària comuna, de la PAC, que promou el que s'anomena ecorègims, que el que busca, té com a objectiu fixar el carboni al territori, i el que fa és que els terrenys conreats se subvencionen de forma voluntària perquè deixin créixer vegetació.
6: Per tot plegat es fa una crida a vigilar i molt les activitats a l'exterior, sobretot durant els mesos de juny i juliol.
2: Els veïns del nucli de Garraf de Sitges s'oposen a la pretensió de les pedreres que hi ha al municipi de seguir amb la seva activitat extractiva més enllà del 2029. Falten 3 anys perquè s'acabi l'actual concessió de la Generalitat. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
8: El gran problema, segons els veïns, són els núvols de pols que es formen quan les explosions perforen la muntanya del Garraf. Ara el gremi d'Àrids està tramitant la pròrroga d'aquesta activitat amb l'oposició de l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Sitges. Yolanda Drué és membre de la Junta de Veïns del poble de Garraf.
9: I una cosa és que estiguem resignats i hagin de conviure perquè la normativa estableix que fins al 2029 les pedreres poden continuar, i l'altre és que hagin de continuar 30 anys més patint la pols, convivint amb camions, amb explosions, amb esquerdes a les cases que es mouen quan dinamiten. És insuportable.
8: El gremi d'Àrids té els seus arguments per demanar de seguir extraient pedra calcària del massís. Albert Avellaneda, director de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya.
10: És imprescindible per donar resposta a les necessitats que tenim ara i les que tindrem en un futur. Aquestes pedreres encara tenen reserves importants d'un recurs que és estratègic, molt proper a la principal àrea de consum i necessari, entre d'altres coses, per la construcció de nous habitatges, per les obres de renovació i millora d'infraestructures de transport i per les infraestructures necessàries per la transició i adaptació climàtica.
8: La Generalitat no s'ha pronunciat mentre cada part ha començat contactes amb els grups parlamentaris.
11: 3CAT Info.
12: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
13: Vols saber què passa al Parlament?
14: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
15: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
13: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
16: Podem dir que està en temps de descompte.
17: ¿Por qué su gobierno siempre pone por...

0: Adelante a los extranjeros.
1: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
2: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
3: La prohibició de les compres especulatives serà...
4: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
5: Escolta l'Hemicicle.
6: S'aixeca la sessió.
5: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
7: Poc més de 5 minuts i seran les 9.
5: Esports.
7: David Tubac, bona tarda.
8: Bona tarda, esports, que arrenquem ben pendents del partit que ha de començar d'aquí a 5 minuts tot just ara al Palau Blaugrana, un Barça-Pozo de Múrcia que suposa el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, una eliminatòria que és el millor de 5 enfrontaments i amb el Barça que té el factor pista favorable. Aquest enfrontament el seguirem des del Palau Blaugrana amb en Francesc Ripoll, que ja podem saludar. Francesc, bona nit, com es presenta el partit?
9: Hola, bona nit. Doncs de moment es presentarà una bona entrada al Palau Blaugrana, molta expectació per veure aquest partidàs, aquesta final entre el primer de la Lliga Regular, el Barça, i el segon, el Pozo de Múrcia, un Barça que fa més de 2 anys que no aixeca un títol i que té una gran oportunitat després de perdre la final de la Copa d'Espanya als penals i també als penals, les semifinals de la Copa del Rei. El Barça que arriba amb la tranquil·litat de saber que jugarà la Champions la temporada que ve perquè és finalista, però ara Javi Rodríguez que vol aixecar el seu primer títol com a entrenador del Barça. A punt de començar aquesta final entre el Barça i el Pozo de Múrcia a les 9 al Palau Blaugrana.
8: I a les 9 també estarem molt pendents del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb un partit de la primera jornada del grup I. És el França-Senegal, amb el combinat francès que és un dels aspirants al títol en aquest Mundial i, de fet, va guanyar ja l'equip de Didier Deschamps la Copa del Món l'any 2018. A les 12 tindrem l'Iraq-Noruega i a les 3, hora catalana, el debut de la selecció argentina, l'actual campiona, enfront d'Algèria, en el que serà el 6è Mundial per a Leo Messi. De tot plegat n'ha parlat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo, pero a nivel de selecciones... Han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
8: I a les 6 del matí de demà dimecres tindrem l'Àustria-Jordània. També pel que fa a la Copa del Món, afegim que el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït a Ri, arran de la golejada encaixada davant de Suècia en el debut per 5-1.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: També en futbol, però mundial a banda, afegim que el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029. Prové del Cornellà, que el va cedir la temporada passada primer a l'Europa i després al Granada. Izan s'expressava així arran del seu fitxatge.
11: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
8: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva part, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I el Madrid també renovació, en aquest cas, del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més. Pel que fa al vessant judicial del futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i encara pot ser recorreguda.
5: 3CAT Info.
8: En clau poliesportiva, recuperem aquest fil encara amb un minut per davant, parlem d'handbol, perquè dic a Mem, jugador destacat del Barça d'handbol, ha passat fa ben poca estona pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, tot just 48 hores després d'haver aixecat un nou títol de Lliga de Campions amb l'equip blaugrana. Mem s'ha referit al fet que hagin aixecat el ple de títols aquesta temporada.
12: O sea que a nivell d'equip ha sido una temporada increïble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, O sea que no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho, estoy muy, muy feliz y muy orgulloso de l'equip.
8: En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir al circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. I afegim que en waterpolo el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí.
5: Trescat Info.
0: Bona nit, són les 9. La mesa del Congrés veta que es puguin debatre les iniciatives de Junts i el PP que reclamaven un avançament electoral. El PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Junts ho ha qualificat d'inaudit i el PP recorrerà la decisió. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon havia apuntat que s'havia aturat. La Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos pel projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. L'executiu central anuncia una inversió de 719 milions d'euros i la Generalitat dona llum verda a l'empresa pública o privada que impulsa aquesta iniciativa. S'ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Per tant, continua la vaga indefinida que va començar el 26 de maig.
5: Esports.
8: Ha començat ja el Palau Blaugrana el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. De moment, primer minut de joc sense gols. El marcador es manté en empat a 0. Aquesta eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable a l'equip blaugrana. El Mundial de Futbol arrenca ara al França-Senegal, partit del grup I de la primera jornada, en un duel en què els francesos es presenten a la cita mundialista com un dels aspirants al títol. I a la primera divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I pel que fa al temps, si avui ha fet calor, demà encara se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i a l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat a tot arreu, amb ruixats de tarda només al Pirineu.
5: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
5: Trescat Info.
6: Trescat Info.
0: Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i ha intentat forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i han impedit una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Pedro Sánchez que posi punt i final a aquesta legislatura. Madrid, Paula Brujats.
13: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
14: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern?
6: anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
13: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
15: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
13: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
16: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
13: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
17: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
13: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: I continuem encara a Madrid perquè el jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb la i el cor, Paula, però alhora defensa que és innocent.
18: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
19: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
15: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
18: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez, diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
19: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
18: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
0: A tot això, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir les seves investigacions. Al PP i Vox li han exigit la dimissió. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
20: En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
21: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
20: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
21: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
20: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
22: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
20: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
21: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
20: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la Comissió d'Investigació del cas Coldo, també al Senat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El preu del petroli torna a caure amb força avui per sota dels $80 al barril de Brent després que el Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
1: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: El Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brascó.
3: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
23: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
3: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
24: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
3: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents. Deia això.
25: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Ara bé, el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona pels centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
26: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque ha explicat que ara mateix hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Ara bé, els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament
8: i que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat d'aquest pla.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Ara és 9:15 de la nit.
5: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
9: Tarda de ruixats i localment intensos els que han caigut avui, restringits a l'àrea del Pirineu. Destaquen, per exemple, els 41 litres que s'han registrat a Malniu, 23 a Ulldeter, 13 a Núria, 7 a Molló o 5 a Gisclareny. Unes precipitacions que no han baixat, com d'altres dies, cap a punts del Prepirineu. I tot això també en un dia molt càlid. Les temperatures gairebé han tocat la xifra dels 38 graus a Vinebre. I atenció, perquè aquesta calor tindrà continuïtat i fins i tot s'accentuarà encara a més de cara a demà. Demà s'esperen temperatures de 35-36 graus a les comarques de Girona, Catalunya Central, i atenció, perquè cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir els 38. I si en tenim poca calor ja amb aquesta, atenció de cara al proper cap de setmana, perquè és molt probable que superem clarament la xifra dels 40 graus. No avancem esdeveniments i ens centrem en aquest dimecres, que serà assolellat de cap a cap, amb algunes nuvolades sobretot de tarda al Pirineu, i que sí que deixaran alguns ruixats entre el Pallars i al nord del Ripollès, unes precipitacions que, a tot estirar, tendiran a ser moderades.
5: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: El Catalunya Nit, per tant, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem a aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
5: L'aposta.
0: I per això ja tenim preparat a l'estudi de 3Cat Info, com cada dia, el Marc Güell. Bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Què ens explicareu avui?
12: Doncs mira, diversos fronts polítics i judicials oberts, i podem dir que tots lligats entre ells, perquè estem a poques hores de la declaració demà de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional com a investigat. Doncs bé, avui Junts i el PP han presentat dues esmenes al Congrés demanant que s'avancin eleccions, però no se n'han sortit perquè ho ha vetat la mesa del Congrés, on Sumar i els socialistes tenen majoria. I tot això també el mateix dia que també ha comparegut al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, que ha negat haver ordenat les investigacions contra l'UCO en el marc del cas Leire Díez. Per tant, també a partir de les 10 hi posarem ordre i ho explicarem tot plegat. També passarem per aquesta cimera del G7 a França, on hi tenim en Jordi Baró. Es va ultimant la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Sentirem què ha dit Donald Trump, que assegura que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran, però també ha carregat contra Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin. I avui al programa també parlarem del crim organitzat vinculat al narcotràfic.
27: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
12: Mireu, ell és Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra. És una de les veus que veurem diumenge al 30 Minuts de TV3. Aquest reportatge es diu La narcoamenaça. Explica que des de fa temps diverses institucions europees avisen que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més, i això posa en risc la seguretat dels països europeus, de les mateixes institucions, però també de la societat. Aquest reportatge es fixa en com ho han abordat Bèlgica i Marsella, ara que ja en parlava aquest agent dels Mossos, i què pot acabar passant aquí. I de tot això en parlarem amb la periodista Fàtima Llambric, que és una de les autores d'aquest reportatge d'aquest 30 minuts.
0: Doncs tot això i més a partir de les 10. Gràcies, Marc. Bona nit.
12: Bona nit.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 10 de la nit. Continuem repassant l'actualitat. L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligències artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Boigas.
6: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
13: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
6: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%. L'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen a empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
14: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
6: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
15: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
6: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
0: I la COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació, diu, del sistema sanitari.
16: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
17: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
17: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat també una rectificació.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a una entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Sentim Montse Serra, del Comitè de Vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que almenys avui l'Ajuntament no ha donat per acabada la negociació. Aquest migdia, la Comissió de Cultura del Consistori ha aprovat per unanimitat, tret del PSC, una proposició que defensa l'obertura d'espais de negociació amb la representació dels treballadors per tractar les reivindicacions plantejades i per cercar solucions que permetin millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari. I l'entitat Acció Cassandra ha presentat una querella contra els Mossos d'Esquadra i el cos de la policia espanyola per l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Els fets van passar el 10 de juny, quan es va fer la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Prop de 600 cantaires van ser desallotjats de la basílica i posteriorment encapsulats en un operatiu policial i de seguretat que, segons la querella, no tenia prou cobertura legal. L'entitat apunta a possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació, i no descarta responsabilitats penals per part del patronat de la Sagrada Família. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que el segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge engegarà a l'octubre i està previst que s'estreni el 9 de juliol de l'any vinent, quan farà 30 anys d'aquests fets.
5: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
1: Bona nit, esports, que arrenquem ara pendents de l'esport en joc. Partits en marxa aquí a la sintonia de 3Cat Info, començant pel primer enfrontament de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. En dansa ja des de les 9 al Pla Blaugrana i en un duel que no ha començat gaire bé per als de Javi Rodríguez. Sapiguem-ne com marxa el partit del marcador de la mà d'en Francesc Ripoll. Aquí saludem de nou. Francesc, bona nit.
2: Bona nit. No, les coses no han començat bé perquè quan falten 7 minuts per arribar al descans el Barça està perdent per 0-1 i no només això, sinó que Pito, una de les estrelles del Barça, ha estat expulsat. Una expulsió revisada amb el videoarbitratge, molt rigorosa, molt protestada, però que fa que Pito es perdi també el partit de dijous aquí al Palau. Al Barça, però, que està intentant empatar el partit del Pozo Mercat, aprofitant la superioritat numèrica. Menys de 7 minuts pel descans. Barça 0, el Pozo de Múrcia 1.
1: Això a la Lliga de Futbol Sala, primer partit d'una eliminatòria que és el millor de 5 enfrontaments amb el factor pista favorable al Barça. Aquest Barça-Pozo, Barça 0, Pozo 1, es pot veure per Esport 3. També tenim en joc aquesta hora un nou partit al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. És un duel de la primera jornada del grup I que enfronta França amb Senegal, i a l'equador de la primera meitat, al minut 24, el marcador és d'empat a 0. A les 12 de la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega. A les 3, hora catalana, l'Argentina-Algèria, en el que serà el debut de la vigent campiona, la selecció argentina de Leo Messi, que iniciarà el seu 6è mundial. I de tot plegat n'ha parlat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
19: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo, pero a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
1: I a les 6 del matí d'aquest dimecres, també a hora de casa nostra, es disputarà l'Àustria-Jordània. També de la Copa del Món afegim que el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant de Suècia per 5-1 en l'estrena dels tunisians.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: També en futbol, però mundial a banda, destaquem que el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per a 3 temporades fins al 2029. Prové del Cornellà, que la temporada anterior el va cedir primer a l'Europa i després al Granada. En declaracions als mitjans del club, Izan ha expressat la seva felicitat per fitxar pel Girona.
20: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit Estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'Espanyol femení, mentrestant, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027 i el Madrid ha anunciat la continuïtat per un any més del defensa alemany Antonio Rüdiger, de 33 anys.
5: Trescat Info.
1: De l'àmbit poliesportiu, novament, ens fem ressò també de l'actualitat del motor, perquè Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar a prop als metges del Mundial, que li donaran o no el vistiplau definitiu. En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín, després de superar la neerlandesa Susan Lammens en dos sets, 6-3 i 6-2. I en hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest mitjà Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. Arriba procedent del Noia, que ha fitxat Marc Zanon, de 19 anys, un terrassenc que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes. Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola. I en bàsquet, l'Uni Girona no comptarà amb Mariam Koulibaly de cara a la propera temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina aquest últim curs.

0: Ara són 9:45 de la nit. A aquesta hora destaquem que la mesa del Congrés veta que es puguin debatre les iniciatives de Junts i el PP que reclamaven un avançament electoral. El PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Junts ho ha qualificat d'inaudit i el PP recorrerà la decisió. Tot això el dia que la directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. I del món, el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors per un cas d'abusos i explotació sexual en camps de refugiats sudanesos al Txad. També que a València han detingut un home que ha admès haver matat el logopeda del seu fill. L'home argumenta que tenia la sospita que abusava de la criatura de 2 anys. La policia ho està investigant. I també destacarem que l'autora i il·lustradora valenciana Lirios Bou guanya el Premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre en un acte amb una 50 d'autors i il·lustradors. I en esports, què destacarem, David?
1: Doncs que hi ha en joc la final, el primer partit de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. De moment, a 5 minuts pel descans, és a dir, el 15 de la primera meitat, el marcador li és advers a l'equip blaurana, que perd 0-2 davant dels murcians en una eliminatòria que és el millor de 5 partits i amb el factor pista favorable als blauranes, que de moment estan cedint 0-2 a 5 pel descans.
0: I pel que fa al temps, si avui ha fet calor, demà encara se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat a tot arreu, amb ruixats de tarda només al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 9:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i ha intentat forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i han impedit una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Pedro Sánchez que posi punt i final a aquesta legislatura. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
3: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez, que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
3: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
6: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y 3 meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
3: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
7: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
3: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: A tot això, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'una vegada amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir les seves investigacions. El PP i Vox li han exigit que plegui. Madrid ara Àngels Lafuente.
8: En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern, i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
9: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
8: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díaz, ha estat contundent.
9: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díaz, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
8: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
10: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
8: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
9: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
8: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González, i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Koldo, també al Senat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El preu del petroli torna a caure amb força avui per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
11: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics, i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
12: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre, i no ho faran.
11: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu, demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
12: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
11: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Un informe intern de l'organització no governamental Metges Sense Fronteres conclou que desenes de treballadors van abusar de menors en camps de refugiats de sudanesos al Txad. Segons ha revelat l'agència d'informació Associated Press, la investigació interna de l'ONG conclou que empleats locals i internacionals d'aquesta organització van abusar de menors o els oferien menjar i feina a canvi de sexe. Els fets es van començar a investigar a finals del 2024, i les víctimes, a més de dones refugiades del Sudan, també són dones del Txad i treballadores i contractistes de Metges Sense Fronteres. Alguns dels casos denunciats són d'explotació sexual. Empleats de l'ONG exigien tenir relacions sexuals amb dones refugiades a canvi de proporcionar-los menjar, aigua o llocs de feina. També s'han documentat casos de prostitució als camps de refugiats, fins i tot amb menors d'edat. L'ONG admet que l'informe no inclou tots els casos reals per la dificultat de trobar testimonis de les denúncies, i tampoc alguns dels denunciats pels freqüents canvis de plantilla de l'organització al país africà. Com a resultat de la investigació interna, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 dels treballadors denunciats per aquests abusos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell de Ministres dona permís a la Generalitat perquè s'endeuti de gairebé 3.200 milions d'euros amb operacions a curt termini per tenir diners immediatament. Els imports es destinaran a liquidar deutes que acaben els propers 6 mesos, així com a noves operacions fins a finals d'aquest any, com ara cobrir el dia a dia dels ens públics. L'autorització s'emmarca en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la LOFCA de Finançament de les Comunitats Autònomes. I la bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya i no només els dies de ple, com s'ha fet els últims 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars dictades per aquest mateix tribunal. La mesa ha acordat acatar aquesta resolució judicial per protegir els funcionaris de la cambra. El Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple amb l'acord de tots els grups. A partir de dijous al vespre, quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanent hissades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós. I encara de l'àmbit polític, el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com són la Plataforma per la Llengua o la Bressola, a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
13: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. I a poc menys d'un any de les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i Ara Pacte Local concorreran plegats a Mollerussa, la capital del Pla d'Urgell. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, Anna Carné. Ens ho explica des de Mollerussa, Júlia Albacar.
14: L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local, sota la marca Mollerussa Primer, s'ha escenificat esta tarda a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
15: Un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
14: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
16: I quan és infinitament molt més el que t'uneix a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat?
14: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit amb Junts per Catalunya i el PSC. A la demarcació de Lleida, este és el segon acord, el que arriba ara a Pacte Local, de cara als comicis de l'any vinent, després que fa unes setmanes es donés a conèixer que l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, anirà de la mà amb el Partit Socialista.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El jutge que investiga l'actriu Elisa Moulia per suposades calumnies a Íñigo Errejón ordena la seva detenció. En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que se la detingui i sigui posada a disposició judicial per no compareixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Moulia ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant la justícia, s'exposava a ser arrestada. I al País Valencià, la policia ha detingut un home de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va passar ahir a la tarda a València. El pare de la criatura es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació està oberta.
17: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat ja l'arma del crim. Ara són 3:15 de la nit.
2: El temps.
0: Moment d'escoltar la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
18: Després d'un matí assolellat hem tingut una tarda amb enrenou meteorològic a les comarques estrictament del Pirineu, que és on han descarregat els ruixats i les tempestes. Fins a 41 litres per metre quadrat amb el Niu, a la Cerdanya, i destaquem també els 23 d'Ull de Ter al Ripollès. A la resta del país les precipitacions no han arribat i, sobretot, el que hem tingut és una tarda assolellada que ha ajudat, sobretot al sud del país, a impulsar la temperatura ben amunt. Unes màximes que a Vinebre han arribat als 37,5 graus. Destaquem també Artés, Seròs o també Alcarràs i Lleida, 37 graus o gairebé 37 graus. I una calor que anirà a més de cara aquest dimecres. Unes temperatures que tocaran la xifra dels 38 graus a poblacions com Lleida, Tortosa o Tàrrega. 37 graus de temperatura màxima prevista per dimecres a Móra d'Ebre, Mollerussa, Balaguer i Tremp. I temperatures altes a tota la Catalunya central i comarques de Girona per sobre dels 34 graus. També a la façana costanera la calor es deixarà sentir amb màximes entre els 28 i els 33. El dia serà assolellat, potser a primera hora del dia amb algun núvol cap al delta de l'Ebre, de poca importància, i els núvols més importants arribaran a la tarda. Creixeran a partir del migdia a qualsevol punt del Pirineu i estrictament o bàsicament restringits a l'àrea del Pirineu és on s'esperen alguns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, però en principi tendiran a ser moderats. La situació de calor tindrà continuïtat durant tota la setmana i s'accentuarà molt més de cara al proper cap de setmana, on és molt probable que superem la xifra dels 40 graus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va haver de tancar-la de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i la negativa a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Laia Claret.
19: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
20: Sí, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a I25S que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
19: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
21: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
19: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.

0: Fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho ha permès comprovar una base de dades publicada per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: És una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
2: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
1: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres

0: de Catalunya i que, de fet, també està en vies de convertir-se en propietat de l'Ajuntament de Ralti. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu, entre els que hi havia els dos documents. Un cop els van rebre, des de l'ENS van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada, que ha estat qui ha confirmat que eren escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'Arxiu Comarcal.
1: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
0: L'ús de textos en hebreu per enquadernar llibres era força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península.
1: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
0: La major part del fons a la Casa Coll es pot consultar en obert al web Arxius en línia.
2: L'autora i il·lustradora Lídia Osbou ha estat guardonada amb el Premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre durant la celebració del 60è aniversari de la col·lecció Els grumets de la galera, en un acte en què assisteixen una cinquantena d'autors i il·lustradors. Barcelona, Montse Camps.
3: El protagonista del conte és el senyor Rutinelli, un gos amb vida tranquil·la i organitzada, però un dia un vent huracanat s'emporta les seves agendes i comença així una vida plena d'imprevistos que li ensenyaran que a vegades no és dolent perdre el control i deixar lloc a la improvisació. La valenciana Lídia Osbou ha escrit i il·lustrat el conte i defensa el goig de la lectura per sobre del missatge.
4: El tema este de que últimament tots els llibres han de tindre com que serveixin per alguna cosa, que ensenyen alguna cosa, que tinguen un missatge superprofund. Jo el vaig escriure per passar-me bé inicialment jo, i si després la xica i el llit i s'ho passa bé, genial. El meu únic objectiu era la diversió i el goig de llegir, que se'ns oblida, que els menuts s'han de llegir per diversió i pel goig de la lectura.
3: El Premi Emili Teixidor, dotat amb 2.500 euros i que es publicarà en català i castellà l'octubre, s'entrega en un dia molt especial perquè La Galera celebra 60 anys de la col·lecció dels grumets de La Galera, que va néixer amb l'objectiu d'oferir als nens i joves llibres que combinessin intel·ligència, rigor i alegria. Va començar amb Els odempitos de Sebastià Sorribes, una de les obres més importants de la literatura infantil contemporània. Pema Maimó és directora de La Galera en declaracions a aquesta emissora.
5: El tercer llibre més llegit després de La plaça del Diamant i El mecanoscrit de segon origen, un altre llibre mític de totes les nostres infanteses i joventuts. Que Els odempitos hagi perdurat i que encara s'estigui llegint i que s'hagi convertit per això en un mite. I que retrata tan bé una època i tan bé, no, de les aventures. Els odempitos és pura aventura. O sigui, és pura aventura a partir d'una cosa com és la solidaritat.
3: 50 autors i il·lustradors de la col·lecció, com Maite Carranza, Oriol Canosa o Mercè Canela, assisteixen a la celebració a la seu de l'editorial La Casa Bacus de Barcelona. Maria Rovira, coneguda com a Oya Sherman, ha fet el pregó i s'ha fet un homenatge a Anna Fiter, una de les autores emblemàtiques de La Galera.
2: I abans dels esports us expliquem novetats del mercat de música viva de Vic. Mua, mua, mua. Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, Marc Ruiz.
6: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali, amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana, resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i de com l'han transformada les xarxes o la IA. El director artístic Joan Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
7: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de de metapensament en el sector.
6: Aquest any desapareix el sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i l'Església de la Pietat.
7: Tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar perquè els programadors d'arreu del país i de l'Estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin.
6: De les 72 propostes

0: artístiques que es podran veure al mercat aquest any, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, Henry O, Pep Jimeno, el Botifarra, o projectes també valencians com Malifeta, amb membres de Zo i Pupiles. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
1: 5 minuts i les 10.
2: Esports.
1: Amb el David Huac, bona nit.
3: Bona nit, 5 minuts, una mica menys per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia. L'encapçalem amb Esport en Joc. Amb un primer pas pel Palau Blaugrana, on s'està jugant el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Partit al descans en una eliminatòria que és el millor de 5 enfrontaments i amb el factor pista favorable als blaugranes, que, de tota manera, malgrat jugar a casa, de moment van ben a remolc en el marcador. L'actualitzem amb en Francesc Ripoll de moment. Francesc, bona nit.
4: Hola, bona nit. A punt de començar la segona meitat. Ho farà tot just ara. Com deies, el Barça remolc perquè està perdent per 0 gols a 3 davant el Pozo de Múrcia. 3 gols a la primera meitat en un partit marcat per la polèmica arbitral, sobretot per la primera expulsió de Pito, que ha vist vermella directa amb empat a 0 al marcador, i amb aquesta avantatge numèrica està quan el Pozo ha fet el 0-1. El Barça també ha demanat una falta amb el 0-2, que després de revisar-la l'àrbitre no ha assenyalat, i més tard ha arribat el tercer. El Barça, que busca escurçar distàncies al marcador, comença ara la segona meitat, 20 segons de la represa. Barça 0, el Pozo 3.
3: Així doncs, el Barça ben a remolc al marcador, ha de remuntar en aquesta segona meitat per evitar perdre el factor pista. També tenim Esport en Joc al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Avui, amb un partit del grup I de la primera jornada, s'estan enfrontant França i el Senegal, de moment sense gols al descans al final de la primera meitat. Totes dues seleccions empaten a 0. Més tard, a la mitjanit, a les 12, hora catalana, tindrem l'Iraq-Noruega. A les 3, el debut de la vigent campiona, la selecció argentina de Leo Messi, que iniciarà el seu 6è Mundial. Els argentins s'enfrontaran a Algèria. I a les 6 del matí, hora catalana, de demà dimecres, l'Àustria-Jordània. També de la Copa del Món, un apunt, perquè la selecció tunisiana ja té nou entrenador, és el francès Hervé Renard, en substitució del cessat ahir Sabri Lamouchi.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Més futbol, però mundial a banda. El Girona ha comunicat la incorporació del blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades. El migcampista prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada primer a l'Europa i després al Granada. Sentim les valoracions d'Izan.
5: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
3: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanc i blau s'enfrontarà al Pou de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. Per la seva banda, l'Espanyol femení ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més. I el Madrid, renovació també del defensa alemany Antonio Rüdiger, de 33 anys, fins al 2027. I afegirem encara en futbol que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, que és hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució encara no és ferma i, per tant, pot ser recorreguda.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Recuperem fil poliesportiu per parlar d'handbol, i és que fa una estona que hi ha hagut presència del jugador del Barça d'handbol, Dica Mem, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un Mem que, 48 hores després de guanyar el títol de la Lliga de Campions i completar un ple de títols aquesta temporada, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta temporada.
6: O sea, que a nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. O sea que, no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho... Estoy muy, muy feliz y muy orgullo del equipo.
3: En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, al Gran Premi de la República Txeca, un mes després del fort accident que va patir al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.

0: setmana Pedro Sánchez viurà jornades complicades. Avui n'ha estat un exemple. Junts i el Partit Popular han demanat que es voti al Congrés la petició d'avançar eleccions. La mesa ho ha tombat amb la majoria del PSOE i Sumar, al·legant que la convocatòria electoral és una prerrogativa del president del govern. Jordi Turull, de Junts, i Esther Muñoz, portaveu del PP, diuen que la situació és insostenible.
1: Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
2: Que són mentirosos, que són corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
0: L'argument de la covardia és justament el que ha fet servir també el PSOE per respondre.
3: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: I aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la comissió del Senat en què s'investiga el cas Leire Díez. Ha admès reunions amb ella, però hi ha tret ferro i ha afirmat que no va maniobrar per frenar cap investigació del cos que dirigeix.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guàrdia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
0: Aquestes són algunes de les coses que han passat avui, però és que demà la tensió pujarà encara més a Ferraz. D'entrada, de bon matí, li tocarà declarar davant del jutge a Zapatero. Haurà de respondre, per exemple, d'on van sortir les joies valorades en 1.300.000 euros que van trobar a la seva caixa forta.
5: Catalunya nit. El preu del petroli ha caigut per sota dels 80 dòlars al barril de Brent davant la perspectiva que divendres a Suïssa es signi el memoràndum de pau entre l'Iran i els Estats Units. Un memoràndum del qual encara no sabem els detalls, tot i que Donald Trump assegura que impedirà que Teheran pugui fabricar armes nuclears. Ja veurem en quins termes s'expressa aquest memoràndum. Un president dels Estats Units que avui s'ha mostrat descontent amb Netanyahu i Putin.
6: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
5: Tot això s'està coent a la cimera del G7 a França, on tenim el Jordi Baró.
0: I abans de les 11 conversarem amb la periodista Fàtima Llambrí, que ens parlarà de la narcoamenaça, el 30 minuts que s'emetrà diumenge a TV3. Entre altres coses, alerta que la violència, que abans només afectava les bandes de traficants, en alguns punts d'Europa ja ha passat a ser contra les institucions i la societat. Aquest 30 minuts aborda els casos de Bèlgica i de Marsella, que segons Llambrí val la pena prendre nota del que ha passat allà perquè podria arribar a passar aquí.
5: I al Catalunya Nit escoltarem una de les parelles de moda de Hollywood.
7: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos.
5: Parella a la vida real i a la gran pantalla. Tom Holland és Spider-Man.
8: I mean, look, Barcelona is one of my favorite places to visit.
5: I avui a Madrid ens ha dit que és un enamorat de Barcelona, una de les seves ciutats preferides del món. I ella és Zendaya, MG Spider-Man.
9: Yeah, it's interesting. We were kind of sitting down trying to figure out, like, who these characters have much.
5: El nostre company Dani Sainz de Aja els ha entrevistat a Madrid per parlar de Brand New Day, la nova entrega de l'heroi de Marvel, que s'estrenarà el 29 de juliol.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Junts per Catalunya està pressionant Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana a la Moncloa. Intenta forçar que el Congrés li demani eleccions anticipades. Els de Carles Puigdemont es volien posar al costat del Partit Popular per exigir la convocatòria electoral, però el PSOE i Sumar han aprofitat la seva majoria a la mesa del Congrés per vetar la iniciativa i impedir la votació. Un nou xoc que arriba a poques hores d'un moment crític per al govern espanyol. La declaració a l'Audiència Nacional demà de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Comencem per aquest intent de Junts. Què és el que ha intentat el partit de Puigdemont i què volia deixar en evidència?
1: Doncs ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar. La iniciativa de Junts tenia més de simbòlic que de pràctic, però ha descol·locat el PSOE, que ha acabat vetant la votació i s'estalvia, per tant, la foto de la majoria del Congrés reclamant eleccions. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
2: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Sumar i el PSOE justifiquen el veto, diuen que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta, i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
3: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional, i a veure qui se suma.
1: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'avui. El Partit Popular, indignat, presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
4: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
1: Mentre Esquerra retreu a Junts la seva maniobra, Oriol Junqueras a les xarxes a defensar la continuïtat de la legislatura, però reclama Sánchez que prioritzi les carpetes catalanes. Gabriel Rufián va més enllà, veu a Junts còmplice del PP i Vox.
5: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada, si se gustan, ¿no?
1: I a la Moncloa respiren tranquils, aliens a la polèmica, diuen que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: I com dèiem, Paula, a més, tot això arriba a poques hores d'una declaració que es preveu crucial, la de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. Per on pot passar la defensa de l'expresident espanyol?
1: Serà una defensa molt tècnica per desmuntar els indicis contra ell i qüestionarà fins i tot la legalitat dels whatsapps que l'esquitxen, negarà haver liderat cap trama de tràfic d'influències, ni haver mediat a favor del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un altre front per desmuntar, el de les joies milionàries de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir i si les va declarar. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és crítica per al govern espanyol, però confien en la seva innocència. Elma Saiz, ministre portaveu.
6: Confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental.
1: La imatge de demà és una cita històrica, és el primer expresident del govern espanyol que declara com a imputat.
0: Gràcies, Paula, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
7: I avui el cas Leire s'ha traslladat al Senat amb la declaració de la directora de la Guàrdia Civil. Ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per frenar causes judicials contra el govern espanyol. Durant la seva compareixença a la Cambra Alta, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni en les seves investigacions. El Partit Popular i Vox li han exigit la dimissió. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
8: Bona nit. Des del primer minut de la compareixença, Mercedes González ha volgut deixar molt clar que mai ha participat en cap trama ni cap tipus de conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol. I ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
9: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
8: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
9: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
8: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
9: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
8: Unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
10: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
8: Mentrestant, els socis de l'executiu, tot i ser crítics, rebaixen el to. Carla Delgado, de Més Madrid, i el republicà Joan Josep Caral.
11: Lo que está en juego no es el cargo de una directora o un director de la Guardia Civil, es la credibilidad de una institución.
12: Si lo que dice la UCO es verdad, usted está participando en un gobierno que, digamos, tiene algo de barrillo.
8: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
0: Doncs bé, sobre l'ambient d'avui al Congrés, amb el veto del PSOE i sumar a la petició d'eleccions per part de PP i de Junts, hi posa la mirada el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
13: El papa ja ha marxat, la selecció espanyola va empatar i Pedro Sánchez es va quedant sense aire. D'acord, la mesa del Congrés, on hi ha majoria progressista, ha maniobrat aquest migdia per impedir que es votessin unes sorprenents esmenes de Junts i el Partit Popular que haurien forçat una moció de confiança encoberta. Una iniciativa parlamentària no vinculant, en virtut de la qual la cambra hauria votat sobre si considerava necessària o no la convocatòria d'eleccions. No passarà, però, de fons, sí que passa i passa gairebé cada dia. És la pèrdua de confiança del govern al Parlament i del projecte socialista de Pedro Sánchez de cara a la societat. També l'expresident Rodríguez Zapatero volia maniobrar per guanyar temps i justificar per què tenia aquella joia caríssima sense declarar a la caixa forta del seu despatx. Però els jutges són els jutges, ell i Sánchez són el mateix objectiu de mira i demà, vulguis que no, Zapatero haurà de declarar. Potser es defensa amb un argumentari convincent, tant de bo per ell, però el personatge en el qual s'havia abraçat Sánchez de 2023 per fonamentar èticament el seu projecte s'està desemmascarant com un polític molt tèrbol per contrast amb la imatge de Bambi que havia projectat. Les joies ho revelen. Les fotografies policials dels collarets, dins de bosses de plàstic, són la imatge terminal d'una legislatura que sobreviu amb respiració assistida.

0: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze. El govern de la Generalitat ha corregit avui la consellera d'Interior i ha afirmat que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. En una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el donava per aturat per les crítiques dels docents.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Doncs això és el que ha dit Núria Parlon aquest matí. Txell Vallespí, què diu exactament el govern de Salvador Illa?
2: Que de paràlisi res, que tot segueix igual i que el pla pilot és bo per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena, les paraules de Parlon, ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà. Admet, però, que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat.
0: L'oposició, Txell, ho ha aprofitat per carregar contra el govern.
2: Això mateix, fins i tot els socis parlamentaris d'Illa li reclamen que aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra i David Cid, dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament
6: i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
0: Doncs a punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem per la cimera del G7, on s'hi estan discutint coses molt importants.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El preu del petroli ha tornat a caure amb força avui, per sota dels 80 dòlars al barril de Brent, després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, a Jordi Baró. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què s'ha concretat de nou avui sobre l'acord amb l'Iran?
1: No s'ha fet públic encara el document, tot i que fa ja gairebé 2 dies de l'anunci de l'acord, però la discussió al G7, el segon dia de cimera, ha seguit girant bastant al voltant d'aquest pacte que s'ha de firmar divendres i que Trump ha continuat defensant. Avui el president dels Estats Units ha volgut garantir que l'acord recull per escrit la negativa de l'Iran a tenir una arma nuclear. Enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com càrrecs destacats de la Casa Blanca tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran en aquest assumpte. Trump, però, ho té clar i amenaça, en cas contrari, amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Avui hem sabut que la firma de l'acord amb l'Iran serà finalment en un resort de luxe a prop de Lucerna, a proposta dels mediadors de Qatar i el Pakistan, i després de les protestes anti-G7 amb aldarulls i mig miler de detinguts diumenge a Ginebra, on s'havia especulat que es faria en un primer moment. L'hotel finalment triat ja va acollir fa 2 anys una cimera sobre la pau a Ucraïna.
0: L'altra gran discussió, Jordi, al G7 avui ha estat precisament sobre Ucraïna amb l'assistència de Zelensky. Què s'hi ha negociat?
1: Els líders europeus del G7 han reclamat que es mantingui l'ajuda a Kiev i la pressió a Rússia i Trump, presumiblement amb la solució a la guerra de l'Iran ja encarrilada, ha tornat a posar atenció en aquest conflicte que dura des de fa més de 4 anys. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord de pau.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Zelensky ha participat avui aquí a Evian a la reunió del G7 i assegura que ha notat un canvi de percepció de Trump i la resta de líders, que al seu parer coincideixen tots que Rússia està perdent la guerra.
3: Putin ha d'aturar aquesta guerra i tinc la unanimitat de tots els líders i dels presidents de la Unió Europea. Així doncs, hem tingut la unanimitat que Rússia no està guanyant, està perdent molta gent i que ha d'arribar a un acord com més aviat millor.
1: Zelensky assegura que avui s'han discutit aquí noves sancions contra Rússia. No hi ha hagut públicament massa concrecions, més enllà que Trump ha suggerit que amb la situació a l'Orient Mitjà en vies de normalització podria reactivar represàlies contra el petroli de Moscou.
0: Gràcies, Jordi Baró, des d'Evian, França. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs les crides del G7 a Rússia per negociar el final de la guerra amb Ucraïna no han provocat de moment cap reacció del Kremlin, més enllà d'insistir que si Zelensky vol negociar amb Putin haurà d'anar a Moscou. El president rus vol demostrar a Trump que està obert al diàleg, però només sota els seus termes. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
2: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Gràcies, Cristina. I encara afegirem una cosa més. La policia polonesa està investigant la mort a trets de l'artista rus Semion Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. L'artista era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i del dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín.

0: I aquest matí una fregata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fregata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest matí, que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. La Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'avui no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al canal de la Mànega, d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
2: Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats d'aquesta ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos per part de treballadors locals i internacionals del Txad. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són fonamentalment dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució també en camps de refugiats amb menors també. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta a una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària que va fer pel terratrèmol a Haití el 2010.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts per arribar a 11:15, el govern espanyol s'ha compromès a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Un dels acords que s'han tancat és que Móra la Nova tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
6: Puc tindre la decisió des del territori. Els recursos que es generin a través d'aquesta infraestructura que té el territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
5: La Generalitat, que posarà els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol del 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Brussel·les aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. A la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA li preocupa l'elevat consum energètic i d'aigua que suposarà l'equipament, com explica el portaveu Aleix Carbó.
7: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
5: Bé, la candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Si s'acaba executant, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. Són els anomenats mercaurans. També ha denunciat 50 fleques degustació per intrusisme i també per incomplir la normativa municipal. Anna Escura, què diu la normativa sobre el fet que els supermercats puguin tenir aquests espais habilitats? Bona nit.
8: Bona nit. Prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. social. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
8: En el cas dels mercaurans, el gremi ha presentat la denúncia contra 30 establiments de la cadena Mercadona, però ja ha avisat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus.
2: Ja hem dit, Anna, que també s'ha denunciat 50 establiments de fleca degustació.
8: Efectivament, en aquest cas, però ja fa temps que el gremi denuncia aquest tipus d'establiments per incomplir la normativa municipal. De fet, aquests 50 locals ja se'ls havia denunciat. Roger Pallarols ha explicat que són reincidents i ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de locals.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
8: Ara per ara, totes aquestes denúncies són administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: I arribarem a 11:15 amb una qüestió que ja acostuma a portar polèmica i que, a més, avui, amb les declaracions que s'han fet, encara potser en portarà més. La COE ha demanat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. De moment, comencem per aquí. Rafael de Ribot.
10: Doncs una petició que ha fet el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, ha dit, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics. O sigui, segons ell, a la saturació del sistema sanitari.
11: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
10: Una reivindicació dels empresaris que Garamendi ha fet en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals, tu ho avançaves, el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant així dels treballadors joves.
12: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
10: I encara anant més lluny.
12: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
10: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
0: Gràcies, Rafael.
2: Excursionista ha mort aquesta tarda a la Vall d'Aran en precipitar-se per una canal a la zona de Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
13: Bona nit. L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima es trobava pujant per una de les canals del Cap del Port a la zona de la Restanca. Quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company que ha presenciat els fets ha donat l'avís als pompiers d'Aran que han acudit a la zona amb helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers n'han certificat la mort i han traslladat el cos a Viella.
0: I l'home detingut per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar mans del jutge durant les properes hores. L'home de 24 anys es va entregar ahir a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. El detingut va sospitar que el logopeda havia abusat del menor. Maria Costa.
14: Segons el relat del detingut, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva, es va entregar a la comissaria i va confessar el crim. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
15: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
14: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim.
2: I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
16: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
17: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a 25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
16: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
18: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
16: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: A partir d'aquest dijous, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
1: Per tant, no només els dies de ple, com en els últims 45 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. La mesa del Parlament ha acordat acatar aquestes mesures per protegir els funcionaris que hi treballen. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven els dies de ple. Dijous, un cop s'acabi la sessió d'aquesta setmana, les banderes continuaran hissades ininterrompudament, si més no fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena ara la seva detenció.
1: Per tercera vegada, l'actriu no s'ha presentat a declarar com a investigada l'exdiputat de Podem i Sumar la va denunciar per haver dit que ell havia pressionat testimonis en la causa oberta contra ell per suposadament haver-la agredit sexualment. Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
0: Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
1: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar, per tant, a ser de 24 euros, als quals s'hi afegirien els 6 de la taxa del govern. Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol.
2: Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les hipoteques.
1: L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. La comissió aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.

0: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy.
1: La nova parella de moda Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel, que s'estrena el 29 de juliol. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Un equip de 3CAT amb el nostre company Dani Sainz de AHA ha parlat amb els protagonistes.
2: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i tothom, també la seva estimada MJ, ha oblidat Peter Parker. Ara és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
3: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
4: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
2: Queda enrere el to juvenil que ha marcat fins ara la saga i també a un Tom Holland i una Zendaya arribats a la maduresa interpretativa.
3: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
4: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut / universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
3: Sí, sí, vam anar a la Universitat de Spider-Man.
2: I és que són 10 anys fent Spider-Man plegats i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT les seues preferències.
3: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
2: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
5: A tothom que hi vulgui col·laborar. Necessitem tot tipus d'animals domèstics per ser exposats al Zoo d'en Pitus, que s'inaugurarà el dia 15 de març a la nau del barri.
6: El Zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribes, és un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Va inaugurar la col·lecció Els Grumets de la Galera, que avui justament ha celebrat 60 anys en un acte que ha reunit una 50ena d'autors i il·lustradors. Una col·lecció impulsada per Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata, que va ser clau per fomentar la lectura i la normalització del català en plena dictadura franquista. Montse Camps.
7: Els Grumets de la Galera va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades hi han publicat autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza o Anna Fiter. Dividida en diferents sèries de colors segons l'edat recomanada, ha publicat més de 300 títols. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
8: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
7: Amb 60 anys fets, es marca aquests objectius.
8: Seguir, que segueixin estant a les escoles, això seria el nostre objectiu. Trobar noves veus, que això és una cosa que sempre la Galera també va ser, des del moment de la seva fundació, va ser fonamental, tant d'autors com d'il·lustradors.
7: A la celebració d'avui s'ha atorgat el Premi Emili Teixidor per Premis Lectors que ha guanyat l'escriptora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb el conte El senyor Rutinelli. La història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també és bo perdre el control. Es publicarà a l'octubre en català i castellà.
1: I la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques ha acabat sense acord. Després de 6 hores de negociació no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Montse Pujol.
9: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: De 9:30 del matí o de 9:15 del matí matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3-4 hores a arribar a la biblioteca, vull dir, és que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
9: Montse Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha donat per tancar d'aquest cop la negociació.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Angie Ange. Ho veus?
16: Okay.
15: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
15: O com dir... Aventureres? Aventurers?
18: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
18: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
20: Xxt, silenci.
21: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
22: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
18: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
23: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
24: Quina ratxa! Quants maig portes?
23: 150.
24: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
25: Senyores i senyors, bon dia.
26: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
25: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
27: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
28: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
29: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
30: Sí, eh?
29: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
25: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
31: És veritat que la cara però estava rara.
25: Era Shakira o no era Shakira?
31: Jo estic segura que sí.
26: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En punt 3:15, ara volem dedicar uns minuts a parlar d'una qüestió que trobem molt interessant. Des de fa temps, diverses institucions europees alerten que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més i que això posa en risc la seguretat dels països d'Europa. En aquest sentit, Catalunya també viu una situació canviant. Per això, diumenge, el 30 Minuts de TV3 emetrà un reportatge d'anàlisi que posa el focus en l'origen de tot això, en la realitat d'entrada que hi ha a Bèlgica i a Marsella. El reportatge es diu La narcoamenaça, i la seva codirectora la tenim aquí amb nosaltres, i hem parlat a vegades d'aquestes qüestions, però avui l'agafem des d'una altra perspectiva. Fàtima Llambric, benvinguda.
32: Gràcies, bona nit.
1: D'entrada us heu fixat en els casos de Bèlgica i Marsella. Per què?
32: Sí, una mica la idea és que Bèlgica i Marsella ens facin d'espill per veure les rèpliques que d'això poden arribar a haver aquí o que ja estem veient aquí.
1: Perquè què és el que passa a Bèlgica i Marsella?
32: Mira, per exemple, a Bèlgica el crim organitzat va amenaçar directament el que era ministre de Justícia. Països Baixos, la princesa va acabar a Madrid protegida perquè també estava amenaçada. Marsella, la tardor passada, van matar a trets al mig del carrer el germà d'un activista molt conegut contra el crim organitzat. un germà que no estava vinculat amb el tràfic de drogues, i justament les autoritats allà van dir això és un punt d'inflexió, això és un avís, això és una amenaça. Per tant, està canviant, i el que alerten les institucions europees és està canviant molt ràpid, s'està enfortint. La realitat que veiem aquí, Mossos d'Esquadra ja fa molts anys, i també els altres cossos policials, fa molts anys que avisen de les particularitats que es viuen a Catalunya, concretament amb el tràfic de marihuana. Òbviament tenim l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona i el que ha suposat la marihuana aquí en quant a un augment d'armes de foc, és a dir, hi ha més gent amb armes de foc, per tant.
1: Clar, perquè el que ens deies de Marsella i Bèlgica són casos de criminalitat ja no entre les bandes, sinó que surten, no?, que ataquen les institucions o fins i tot a persones d'altres entorns.
32: Sí, sí, és a dir, les dues situacions, no? El conflicte entre organitzacions criminals, que això a Marsella es veu molt clar, i a més van tindre un any de punt d'inflexió en què van duplicar els homicidis. Només a Marsella, pensa, la població de Marsella estem parlant que no arriba als 900.000 habitants, la meitat del que seria la població a Barcelona. En canvi, 2023 van registrar, només a Marsella, vinculat al crim organitzat, 49 homicidis, quan venia de 24, 25. Per tant, se'ls va disparar. Sí.
1: El Catalunya, per tant, encara no és Marsella.
32: No.
1: S'espera no arribar-hi, però el reportatge heu parlat, per exemple, amb Antoni Rodríguez de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, que diu això.
0: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
1: O sigui, encara no s'han instal·lat aquí, però ho intenten, ho troben atractiu.
32: Clar, hem tingut experiències aquí, a la zona de Salou, també Costa Brava, amb homicidis, d'aquestes guerres intracriminals, però que això vol dir que Catalunya... mira, quan vam anar a Marsella ja fa un any i mig, el fiscal deia bueno, és que Catalunya queda molt a prop, hi ha aquesta tendència ja natural, no?, este vincle, per tant, pot servir com a refugi. I això també és un problema.
1: Aquí havíem parlat del teu llibre Brots de Narcosocietat. Sí. Fa 4 anys vau fer un altre 30 minuts, que era una radiografia del que passava ja aquí a Catalunya. I avisàveu, ja fa temps que aviseu, d'aquest risc de convertir-se en una narcosocietat pels molts cultius que hi ha il·legals de marihuana, l'entrada de haxix per mar, la cocaïna que entra pel port... S'ha arribat ja a aquesta narcosocietat o no? Què la definiria?
32: No s'ha arribat perquè s'entén

0: i també magistrats, i no només policies, sempre diuen la mateixa. El crim organitzat no té estes fronteres físiques, ni tampoc té burocràcia. Per tant, és molt més ràpid. Llavors, és com ens adaptem a resoldre això, no? I també és interessant, realitats potser de Bèlgica, que no focalitzen només en cossos policials i justícia, no? Una mica el 30 és... obrim la finestra i veiem altres realitats. I a veure què de tot això és interessant poder aplicar aquí.
1: Clar, està bé aprendre dels que ja estan passant per segons quines situacions, perquè de seguida també es pot crear una alarma que pot ser bona per actuar, però que pot ser exagerada. No sé, per exemple, fa pocs dies parlàvem d'aquest crim de Balmes i de seguida es va dir que feien falta prendre mesures.
0: Sí, clar. Mira, ens van fer un briefing, no? És a dir, a porta tancada a tots els periodistes, una mica explicant la realitat. I el director general de la policia de Catalunya li va sortir de dins, no? un comentari que em sembla interessant. Venia a dir, ara esteu focalitzant molt en això, em preocupa tant que estéssiu focalitzant en això, no sé si va fer servir la paraula preocupa, però és el que transmetia. Com em preocuparà si no tenim més homicidis durant els propers 6 mesos i ja no pregunteu res amb això, res sobre això. Per què? Perquè el tema del crim organitzat no és només el que veus, sinó el que es va gestant i com a societat i com a periodistes no veiem. En realitat, el crim organitzat, qui ens el fa veure són els operatius policials. Un robatori, no? Quan roben un telèfon, això ens adonem tots, no? I ens activem tots. Aquí no. Este és el perill, que no anem veient que s'està gestant per sota.
1: Clar. De tota manera, traieu un testimoni al 30 Minuts que hem pogut escoltar, que és Julian Garzani, és cap de l'Oficina de les Nacions Unides, que us diu que aquí hi ha hagut molts policies, per exemple, i altres institucions, podem dir, que anaven ensenyant banderes vermelles de compte que això s'està desmadrant.
0: Sí, és un comentari molt interessant, perquè ell el que ve a dir és, des de diferents punts, des de diferents països europeus, cossos policials especialitzats, ja fa anys que van donar la veu d'alarma, i és com si la societat i els polítics no volguessin escoltar. I, de fet, la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional, només fa uns mesos, també deia algo molt similar, si no el mateix, en relació al que està passant a Espanya, no? Diu, bueno, sembla que no estigui a l'agenda social i política esta temàtica.
1: Clar.
0: I això també ens hauria de preocupar bastant.
1: Sí. Alguna allò conclusió important del que has vist a Marsella i Bèlgica, o ens esperem a veure el 30 Minuts? Bueno, podem fer les dues coses, eh?
0: L'heu de veure, segur, però això no treu que poguéssim dir que ves que encara no estéssim a temps, però potser no ens podem adormir.
1: Doncs no ens adormirem. Aquest diumenge, 30 Minuts, la narcoamenaça, un reportatge de Joan Carles Calvera i Fàtima Llambric. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar.
0: A valtros.
2: Sis minutets i arribarem ja a les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubac, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
2: A veure, en joc la pròrroga del Barça-Pozo de Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Sí, i al millor de 5 partits s'està jugant la pròrroga, per tant el partit s'ha allargat, i allà hi tenim un company que està seguint el partit, que és en Francesc Ripoll.
4: Hola, bona nit. Mira, què tal? Bona nit. Mira, s'ha acabat ara la pròrroga. Barça 5, el Pozo de Múrcia 5. Això vol dir que el primer partit d'aquesta final es decidirà des dels penals. Ha estat un partidàs. El Pozo guanyava per 1-4. El Barça ha aconseguit empatar a l'últim minut. Destacar també que han expulsat en vermella directa un dels millors jugadors del Barça, Pito, al minut 3 de la primera meitat. Ara començaran aquesta tanda de penals.
2: Molt bé, moltes gràcies a Francesc Ripoll, a Connexió en Directe. D'altra banda, segon document sonor del dia, el seleccionador argentí Lionel Scaloni parlant de Leo Messi.
5: Creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos.
3: Messi, que a partir de les 3 de la matinada afrontarà el seu 6è Mundial. A les 3 tindrem hora catalana l'Argentina-Algèria. Per tant, l'estrena de l'actual campió en la selecció argentina des de la banqueta, liderada per Lionel Scaloni, aquí sentíem, i damunt de la gespa, liderada per Leo Messi. Avui, dels partits del dia, destaquem que s'està jugant el temps afegit del França 2 Senegal 0, gols pels francesos Dembappé i Barcola, tots dos a la segona meitat. Li ha costat força a França aconseguir anar per davant en aquest partit. Als minuts 66 i 82 han arribat els gols en un duel en què el jugador del Barça, Koundé,

0: Està titular amb la selecció francesa.
1: Molt bé, doncs anem amb l'últim document sonor del dia. Izan González, nou jugador del Girona.
2: Definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Ojalà fos així.
0: Per tant, el Girona acaba configurant el seu nou projecte a la segona divisió. Izan González ja estava previst que arribés a l'equip gironí de tota manera. És un migcampista de Blanes, de 21 anys, que a l'última temporada doncs, l'ha jugat cedit primer a l'Europa i després al Granada, a l'Europa, la primera federació, Granada segona, tot i que era propietat del Cornellà, que és amb qui ha firmat, ha negociat el Girona. Ha firmat 3 anys, Izan González, i això, pel que fa al Girona, al Madrid tenim renovació d'Antonio Rüdiger, el central alemany, per una temporada més, de 33 anys, i firma fins al 2027.
1: Molt bé, doncs això és tot, David. Que vagi bé, fins demà.
0: Igualment, fins demà.
1: Adéu.

0: Abans d'acabar el Catalunya Nit, sempre li entreguem el control de la música a la nostra meteoròloga, la Gemma Puig, per fer-nos la previsió de cara a demà. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Bangkok Boy que es diu Tumor, perquè demà tindrem un parell de graus més. Avui
0: vaja,
1: ja ha fet calor.
0: Doncs ja estem molt amunt, eh? Ja estem
1: molt amunt.
0: Molt
1: amunt, anem pujant ràpidament. Nota d'arreu pujaran 2 graus, però en conjunt podríem dir que sí. Avui els valors més alts han quedat a les portes als 38, 37,5, gairebé 38 graus, cap a Ponent, molts valors de 37, també cap a la Catalunya Central. A la costa, alguns valors arriben als 30 o acostant-s'hi, doncs demà hi arribaran, i també pujarà la temperatura cap al Prepirineu. Només al Pirineu, amb la possibilitat, altre cop, com avui ha passat, d'algun ruixat de tarda, aquí la temperatura seria semblant o un pèl més baixa. En un dia de sol, en un matí de sol a tot arreu, i sí que a partir del migdia poden créixer algunes nuvolades i algun ruixat en aquest sector. Demà encara més restringits que avui al Pirineu, però aquesta tendència d'un parell de graus, no és que sigui matemàtica, però ens anirà acompanyant també de cara als propers dies.
0: Doncs ens anem preparant mentalment perquè això serà dur. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs demà a suar, Agnès, a suar fort.
2: Sí, molta calor.
0: Encara més que avui.
2: Què farem? Aquí s'està fresquet, però.
0: Aquí s'està bé.
2: Doncs mira, ja està.
0: I
2: ja
0: tornarem.
2: Ja ho tenim.
0: A les 10 estem aquí per explicar les notícies ben pensades.
2: Bona nit a tothom.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la Conselleria d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
1: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Es una cuestión de inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
16: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
17: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
19: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
20: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
21: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
3: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
22: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
23: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
23: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
24: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
25: Puc tindre la decisió des del territori. Els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que té el territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
24: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat Senat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
4: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
24: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
5: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
24: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
2: 3CAT Info.
0: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
6: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboi del Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
7: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
6: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
9: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
0: Amb David Ubac.
10: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, el França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però Mundial a banda.
2: 3CAT Info.
10: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
8: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
10: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
10: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
11: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
10: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dic Amem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
12: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
10: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
13: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
10: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torregaitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5-6 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament,
2: 10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les

0: que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallerols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
1: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
0: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallerols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
3: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
5: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
3: Something bad was... La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
6: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
7: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is going to
8: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posar de la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
6: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
7: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
6: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions a aquesta emissora.
9: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
3: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
2: Esports.
3: Amb David Obach.
10: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans.

0: 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
0: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys.
3: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
0: Ethan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
4: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
0: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
5: Va a ser una de par, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
0: I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
2: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la Conselleria d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
1: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Me sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
16: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
17: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
19: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
20: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament.
21: Que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
23: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
24: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
25: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
25: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
3: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
1: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
4: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
1: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
5: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
1: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
2: 3CAT Info.
0: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
6: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboi del Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
7: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
6: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
26: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors, que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça, Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
2: 3CAT Info.
8: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
9: Em definiria un mig centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
8: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
10: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
8: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
11: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
8: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
12: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
8: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
2: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliá després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Mouliá alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament. No
2: 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incompliment.

0: entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora arribar a la biblioteca, vull dir, és que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
4: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is going to
5: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
3: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
4: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
3: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions a aquesta emissora.
7: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
6: Esports.
0: Amb David Obach.
8: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Tal com s'ha posat el partit, no? Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
8: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.

0: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
1: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
0: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: Trescat Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicam, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
3: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
0: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
4: Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo, no sé, que van a ser unos días muy interesantes.
0: I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
2: Trescat Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
1: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Es una de inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
16: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
17: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
19: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
20: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament.
21: Que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
23: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
24: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
25: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
25: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
3: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
1: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
4: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
1: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
5: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
1: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
2: 3CAT Info.
0: Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
6: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
7: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
6: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
26: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors, que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
0: Amb David Ubac.
8: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, el França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
2: 3CAT Info.
8: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
9: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
8: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pou de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
10: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
8: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
11: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
8: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
12: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
8: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Zanon, de 19 anys i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torregaitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
2: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Albert Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura i no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament. No
2: 0,9%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
22: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense...

0: ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
1: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
1: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
4: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
5: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
3: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
4: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
3: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
7: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
1: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
6: Esports.
1: Amb David Obach.
8: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Tal com s'ha posat el partit, no? Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
8: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
10: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
8: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del

0: el Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: Trescat Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en handbol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
2: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
0: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
3: Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos. Luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
0: I en tenis, Pau Lavadós a jugar aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
1: Trescat Info.

José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 el barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la Conselleria d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció